0: Avui volem fer seguiment de diferents obres i projectes que afecten els equipaments municipals de Castelldefels. N'hi ha que estan en plena execució, d'altres que estan a punt d'iniciar una nova fase i també projectes de més abast que han de permetre ampliar la xarxa d'equipaments esportius de la nostra ciutat. Per saber en quin punt es troba cadascun d'aquests projectes, quins són els terminis previstos i, sobretot, quan els podran començar a utilitzar els ciutadans i ciutadanes, ens acompanya ara l'Albert García, cap de la secció d'Esports de l'Ajuntament. Molt bon dia, Albert, com estàs?
1: Bon dia, Estefania, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Comencem per una fotografia general. Actualment, des de l'àrea d'esports, teniu en marxa molts projectes. Ens pots fer un repàs 5 cèntims i després anirem un per un comentant-los.
1: Vinga, perfecte. Sí, jo ampliaria una mica la mirada i diria que més que des de l'àrea d'esports, des de l'Ajuntament de Castelldefels, perquè són molts els àmbits implicats. L'àrea d'esport, el que seria el disseny i la funcionalitat, però també des dels serveis territorials en tota la qüestió més vinculada a l'obra i fins i tot et diria que els departaments més de funció interna com a l'econòmic per poder dotar de calés totes aquestes inversions. Mira, jo t'ho dividiria en tres grans blocs, no? Un que va destinat a les entitats esportives, un teixit que tenim en la ciutat molt potent, amb més de 6.000 llicències federatives, i aquí, avui per avui, estem tractant d'actualitzar i de poder donar sortida a la demanda que tenim, especialment en pavellons, perquè ja en anteriors mandats es va fer una inversió més gran en el que seria en camps. I aquí les principals actuacions són una remodelació de la pista de Can Roca. La pista de Can Roca, una pista semicoberta, amb terrazo. Bueno, no tenien les millors prestacions per la pràctica esportiva i ara serà una pista totalment tancada, dotada de parquet. I a més li volem donar una polivalència més de ciutat, no només de l'àmbit esportiu, i la dotarem també d'un escenari i d'un sistema audiovisual i de llum perquè també es puguin fer activitats culturals. També adreçat a les entitats esportives, tenim el que seria la construcció d'un nou pavelló a la zona de Can Vinader, perquè la gent es pugui fer una imatge ràpida. Allà el que fem és doblar el pavelló que tenim, just al costat. Compartirem serveis a la zona de l'entrada, consergeria, una mica per optimitzar costos. Per aquí doblarem la capacitat que tenim de donar servei. Això seria el vinculat a entitats esportives. Després tenim també una sèrie d'actuacions més a l'espai públic, una mica per aquella gent que fa esport de manera lliure, per estar en forma, per oci. I aquí tenim la remodelació de diferents espais esportius. La pista que col·localment coneixem com el Burrito, a Mister Regle, a noves cistelles, nou paviment. Arreglarem també la pista que està al Parc de Mar, al final del carrer 11. Aquella és una zona on, bueno, està molt propera al mar, es deteriora amb facilitat i canviem tot el que és a l'exterior. I potser l'obra més potent és l'Skate Park, a la zona de Can Rabadà, que hem d'acabar de contrastar les dades, però després del que té Barcelona a la Mar Vella, serà el segon per dimensions a nivell de Catalunya. Aquest seria el segon apartat, el que seria de l'esport més de lleure. I després tenim bueno, el que fa referència al sistema esportiu que teníem a la ciutat amb abonats i abonades, que actualment tenim al CEM Can Roca, amb una llista d'espera important. I aquí, amb l'adquisició a l'estiu passat de tots els terrenys i els equipaments de l'antic club de tenis Castelldefels, aquí s'ha dissenyat un nou gran equipament esportiu per a la ciutadania, un equipament esportiu que l'haurem d'afrontar en diferents fases pel volum d'obra i pel volum d'inversió. I ara ja mateix ja tenim planificada el que seria la primera fase amb l'enderroc de la piscina actual i la remodelació de lo que fins ara era la casa club de l'entitat per convertir-lo en un centre de fitness. Tres àmbits, el de les entitats, el de l'esport de lleure i per tothom i aquests més dirigits als abonats.
0: Ara sona un resum molt ràpid, però estem parlant de projectes de grans dimensions. Com és, una pregunta general abans ja d'entrar en detall a cadascuna de les obres, com s'està visquent tota aquesta situació de tantes obres, tants projectes en marxa des de l'àrea d'esports?
1: Bueno, la veritat és que ens està generant unes tensions importants perquè tothom ha fet reformes a casa seva i sap de les incomoditats que això suposa. Doncs aquí li hem tingut que demanar a les entitats un esforç perquè amb el temps que estem fent les obres hem reduït els espais que poden utilitzar i la veritat és que han tingut un comportament exemplar, donar solucions, adaptats a unes condicions que no són les que tenien habitualment. Agrair molt a les entitats la feina dels tècnics d'esports, però bé, en propers mesos ho tindrem les obres enllestides i tothom ho podrà gaudir. I també tenim una certa tensió amb la part dels serveis territorials que gestiona la construcció d'aquests edificis, perquè tenim, a part d'aquests equipaments esportius, tenim altres equipaments en construcció a la ciutat i la veritat és que bueno, doncs la gent té una implicació important perquè tothom això pugui tirar endavant.
0: Per tant, estem en uns mesos, aquest setembre que és tornada a moltes persones, no? Tornada a la feina, tornada a les escoles, tornada a aquesta normalitat ja de la rutina del dia a dia, doncs amb il·lusió, perquè a finals d'any ens esperen moltes sorpreses, molts avenços que ara anirem detallant amb cadascuna de les obres. Si et sembla, comencem per l'skatepark, perquè precisament a finals d'agost, des de la pàgina web de l'Ajuntament, es publicava una notícia on s'actualitzava l'estat de les obres. Es parlava ja d'un 80% d'execució. I s'anunciava també que aquest mes de setembre arribava una fase important. El formigó projectat que ha de donar ja forma definitiva a les estructures. Entenem, realment, ara ja, si veiem les fotografies, veiem com les fustes que donen aquesta forma i quan ja es col·loqui el formigó és quan realment ja podrem imaginar com quedarà tot, com acabarà de quedar, no?, aquest nou futur skatepark, que a més ens mencionaves que vol ser un skatepark de referència, perquè es situaria com el segon per dimensions aquí a Catalunya. Què hem d'esperar d'aquest projecte? Com avançar?
1: Sí, doncs aquest projecte, ara estem en un punt, com, tal com tu dius, amb un nivell d'execució molt important, on ja es comença a veure. Sí que és cert que hem corregut massa, que ara posarem el formigó projectat, però bueno, es quedaran la part dels detalls i els acabats, que semblarà que anem més a poc, però bueno, que és un procés necessari. Aquesta és una obra, bueno, que jo el primer que voldria destacar és que el disseny d'aquest parc s'ha fet amb tota la gent de la ciutat que està amb les diferents disciplines que podran gaudir d'aquest espai, eh? Des de patins, patinets, skates, i ha estat fruit d'un disseny participatiu. Precisament abans d'ahir els vam convidar a una visita d'obra perquè poguessin fer el seguiment i si calia fer alguna correcció amb aquesta voluntat de ser participatius i adaptar-lo el millor possible. És una obra que va començar a començar-la perquè vam tenir un dels habituals problemes amb la contractació pública, amb una empresa que no va acabar sent l'adequada, vam tenir que tornar a fer una licitació i això ens va endarrerir perquè si no el parc ja seria avui una realitat, però certament ara ja es comença a veure el que serà el parc. Si tot va bé, que a Valmet a desembre el podríem inaugurar. I és una instal·lació de referència fins al punt de que tenim coneixement que alguns dels... Bueno, hi ha disciplines que s'han convertit en olímpiques, amb la qual hi ha un tirón important, i tenim constància de que algun dels principals esportistes catalans es vol traslladar a Castelldefels o molt a prop per poder fer servir l'espai com a espai d'entrenament i preparació. No només serà important la dimensió, que com et deia ens podem situar segurament al segon de Catalunya, però també les característiques el faran molt atractiu i ens agradaria tenir-lo doncs, abans que acabi l'any enllestit.
0: Uh-huh. I què té aquest equipament que el diferenciaria d'altres equipaments, d'altres espais d'skatepark que podem trobar a Espanya i a Catalunya?
1: Sí, bé, aquí el tamany és important perquè el fet de que sigui molt gran ens ha permet dissenyar diferents zones per diferents disciplines, la qual cosa el fa més atractiu per més gent. I després també hem volgut adaptar-lo per poder fer competicions oficials, no? Per poder gestionar algun tipus d'esdeveniment a la ciutat vinculat amb les diferents disciplines que faran servir l'espai.
0: A més, molt important, ens explicaves que aquest skatepark serà una realitat gràcies també al disseny participatiu, que s'ha escoltat també les peticions de les persones que practiquen aquest esport, a l'skatepark, i a més, sota el lideratge, el disseny l'ha dut a terme un skate, ara no trobo la paraula, una persona que practica skate, sí, i que ho fa de manera professional també, que és el Chris Khan, que a més és molt actiu a xarxes i un perfil reconegut.
1: Molt actiu en xarxes, ciutadà de Castelldefels i persona de reconegut prestigi a Europa, on ja ha fet diferents obres, no? Aquí també, jo també vull destacar el Departament de Participació de l'Ajuntament de Castelldefels, que va ser qui va gestionar tot aquest procés participatiu, que és veritat que es va fer ja fa uns anys, i aquí també els skaters de la ciutat han tingut molta paciència perquè fins que no han pogut trobar el finançament no s'ha pogut executar un projecte que ja portava un parell d'anys dissenyat, i han tingut la sort de tenir el Christian molt implicat perquè practica, perquè ha estat dintre de l'èlit i perquè a més ara professionalment es dedica a això i és de Castelldefels.
0: Molt bé, amb això tanquem aquest capítol de l'skatepark. Passem a un altre capítol. Hem de parlar d'un altre dels projectes que tindrà més impacte en la demanda d'equipaments esportius de la ciutat, el futur SEM Centre, que està a les antigues instal·lacions del Club de Tenis Castelldefels. En quin punt es trobarà mateix aquest projecte?
1: Bé, aquí el que hem fet una mica amb les necessitats que ja detectem que tenim en tota la llista d'espera que tenim al SEM Can Roca i de més, estem treballant en el disseny d'un espai on pugui tenir una zona d'activitats en sec, el que coneixem més com a una zona de fitness, una zona de màquines cardiovasculars, una zona també de treball a l'exterior, perquè la meteorologia que tenim a la ciutat ens ho permet, i també un espai d'aigua. Per capacitat, per volum, bueno, no afrontar totes les fases de manera simultània és complicat. Llavors ara el que hem fet és, en breu tindrem ja un bon projecte del que podia ser tot el centre, amb la zona d'aigua inclosa i de més, però el que estem treballant és per tenir en les properes setmanes un projecte executiu de tot el que serien les sales de fitness, activitats i zona de vestidors. Un projecte executiu que puguem aprovar abans que acabi l'any i possiblement també començar a licitar per tenir obres el 2027 abans que acabi l'any, que ens ha d'alliberar una miqueta a donar sortida a tota aquella demanda que avui per avui tenim al SEM Can Roca i que no podem assumir.
0: Fins ara el que ja s'ha fet és posar en funcionament aquestes pistes de tenis i pàdel, també s'habilitava l'aparcament com a zona blava. Es preveu que de cara a l'any vinent potser aquestes obres i aquestes fases permetin començar a emprar el centre de manera esglaonada o seria una inauguració completa?
1: Bueno, inaugurarem una primera fase, si tot va bé, d'aquesta zona que t'he dit de fitness, màquines i sales per activitats dirigides, que una mica completaran l'oferta que ja hem posat en marxa de tenis i pàdel, a més de donar-li sortida com a espai d'aparcament a tot el que tenim de zona blava aquí a la zona. L'any que ve estarem d'obres, no són unes obres, no parlem de mesos, sinó que parlem d'un any i potser més, no? Possible que fins al final del 27, principis del 28, no puguem posar en marxa aquesta primera fase de lo que seria, bueno, per donar més cabuda a abonats que vulguin fer activitat física.
0: Per tant, d'aquí apuntem que durant les properes setmanes sortirà aquest projecte executiu, una vegada aprovat, aquí tindrem més detalls també, entenc, de com quedarà planificat exactament el calendari. Amb això passem ara a valorar com avancen altres obres. Passem ara a parlar del projecte de nova construcció al nou poliesportiu municipal a les actuals pistes exteriors de Can Vinader. En aquest cas, el projecte preveu uns 2.000 metres quadrats, una grada per a més de 300 espectadors, 4 vestidors i un espai multiesportiu. En quin punt estan ara mateix aquestes obres?
1: Vinga. Aquesta obra va començar cap al mes d'abril. Ara mateix està feta tota la fonamentació i els que hagin marxat de vacances i hagin estat 3-4 setmanes sense passar per allà hauran vist un canvi significatiu perquè s'ha fet tot el treball de fonamentació i tot el tema d'instal·lacions que van per sota terra, la qual cosa semblava que en els 2-3 primers mesos havien fet molt poca cosa, però ara mateix ja estan aixecats els pilars, ja s'estan posant les xarxes que han de suportar tot el sostre i durant el mes d'octubre ja tindrem el que és la caixa d'aquest equipament tancada i la previsió és finalitzar obres cap al mes de març del 2027. És una obra important, es tracta d'un pavelló, un PAP 3, segons la normativa que té la Generalitat, és a dir, és un pavelló amb 3 pistes transversals que ens permetrà augmentar de manera significativa la capacitat que tenim per acollir equips tant per entrenaments com per a competicions.
0: Quan començàvem aquesta entrevista, precisament ens reparties a totes les obres en 3 grans blocs. El primer, el de les entitats. Uh-huh. I en aquest cas concret, més enllà de l'edifici d'aquest nou poliesportiu, què suposarà aquest nou pavelló per les entitats esportives de la ciutat?
1: Clar, les entitats les entitats estan treballant molt bé a la ciutat, tenen un pes significatiu dintre del sistema esportiu, amb projectes molt interessants i, clar, això el que fa és que consoliden la massa social que tenen d'esportistes i, a més de consolidar-la, la majoria creixen. Aquest creixement fa que necessitin de més espais. Més espais que fins ara estem donant sortida a les pistes, amb les pistes escolars i que haurem de continuar donant sortida amb els equipaments escolars. Però que els equipaments escolars són exteriors, tenen uns condicionants quan la meteorologia, com per exemple ahir per la tarda, és adversa, que implica suspendre entrenaments i demés. I amb aquests dos equipaments nous, més destinats a les entitats, el que farem és que puguin prestar un millor servei pels seus esportistes, puguin assumir algun petit creixement, dic petit creixement perquè ja la demanda actual dona per omplir els pavions que estem fent i haurem de seguir continuant fent ús dels equipaments escolars. Però ara, si féssim una ràtio, una comparativa en ciutats del voltant, estarem molt per sobre dels equipaments esportius tipus pavelló que tenen les ciutats del nostre voltant. Jo crec que aquí ara ens situarem en un punt privilegiat respecte a altres municipis.
0: Mm-hmm. Mencionaves dos equipaments. L'altre equipament, ara estàvem parlant d'aquest nou poliesportiu de Can Vinader, i l'altre gran projecte també de reforma i millora d'equipaments municipals, d'equipaments esportius concretament, és la cobertura total de la pista de Can Roca. En aquest cas parlem d'un nou pavelló de 1.500 metres quadrats. En quin estat es troba actualment aquest pavelló? I quines necessitats també heu donat resposta amb aquest projecte? Perquè aquí s'han tingut en compte peticions veïnals, parlem també de reducció de soroll i d'implementació, de poder-lo fer servir per altres usos, també.
1: Sí, aquesta és una de les... Segurament, una vegada eliminada el que coneixien com la pista poliesportiva, on està ara mateix la biblioteca, és la primera instal·lació, la més antiga de la ciutat, que ha tingut diferents remodelacions, l'última el 2011, però tot i així... tenia mancances per lo que seria la pràctica esportiva, perquè el fet d'estar només amb el sostre provocava que de vegades la condensació feia que hi hagués humitat a la pista, si hi ha vent la pols entrava a dintre, al mes de maig amb el tema del pol·len i la quantitat d'arbres que tenim a la zona de Can Roca també feien difícilment utilitzable aquest espai o no en les millors condicions. I si bé l'espai ja el teníem allà, jo crec que la gent, l'usuari antic, es sorprendrà quan vegi el canvi que s'està fent allà. L'estat d'Assenyor guanyarà moltíssim. Primer perquè es tancarà de manera completa, evitant la pols, evitant humitats, evitant fred a l'hivern, i ara estic pensant sobretot en les noies de la rítmica que utilitzaven la sala que teníem allà al costat, sense sabates, amb el maillot i tal. Bueno, aquí jo crec que guanyarem molt, però també canviem la superfície de terrazo per una superfície de moltes millors prestacions, amb un parquet de fusta flotant, es renova l'equipament, ampliem magatzems, i després el que tu comentaves, no? Allí tenim activitats, amb veïns també relativament a prop, el fet de que estigui oberta doncs provoca problemes de soroll, tenim el patinatge, és una de les estacions referències del patinatge que entrena en música, la rítmica també fa servir la música, això ara ho evitarem, però també estem dotant a l'equipament d'un escenari, un escenari complex i un escenari poc habitual, aquí som una mica pioners, segurament aquesta obra també l'acabarem abans que acabi l'any, però la instal·lació de l'escenari s'haurà de fer durant el primer trimestre del 2027. És una fabricació específica, es plegarà automàticament, es desplegarà també de manera automàtica, amb un sistema de llums i pantalla, perquè una mica també el que volem és anar més enllà de les activitats esportives, que a nivell cultural també es pugui fer servir, i quan el fem servir amb alguna activitat que provoqui soroll, minimitzar el descans els problemes de descans que provoqui amb el veïnat. Jo crec que aquesta instal·lació sorprendrà quan es vegi la reforma final que s'està fent.
0: Mm-hmm. Doncs amb això gairebé hem esgotat el temps que teníem per aquesta entrevista. Les últimes preguntes eren ja amb unes millores, unes actuacions que s'anunciaven a finals d'agost, que en aquest cas ja són actuacions molt concretes, que també ens mencionaves una mica al principi de l'entrevista. La pista de bàsquet del Burrito, la pista de bàsquet de la Pineda i també una actuació al FEM Can Roca amb unes feines de remodelació la sala de fitness.
1: Sí.
0: Correcte.
1: Sí, bé, la veritat és que tenim una demanda important de llocs per fer esport de manera lliure, els caps de setmana, pares, fills, mares, filles, i bueno, el fet d'estar a l'exterior també fa que tinguin un desgast significatiu, i aquí ara el que fem és la millora del paviment i de les cistelles de la pista del Burrito a Vista Alegre, que també veurà molt al costat un parc amb fons d'aigua durant el trimestre, per això vindrem una altra dia a parlar, si vols. Aquella vista quedarà en unes condicions molt millors. La pista poliesportiva que tenim al final del carrer 11, al Parc del Mar, tot el tema de barana estava perillós i complicat, sobretot per l'efecte del salitre, el estat tan a prop del mar, i es remodelarà sencer. I aquesta última actuació que tu comentaves, bueno, la sala de spinning, clar, l'equipament el vam renovar el 2019, les modes amb el tema del fitness evolucionen de manera molt ràpida, l'spinning estava com molt de moda i esperàvem una demanda de cycling que no l'estem tenint, amb la qual cosa el que fem és reduir l'espai de cycling per donar-li més espai a les altres activitats que fem dintre de l'espai de fitness.
0: Perfecte, doncs Albert García, cap de la secció d'esports de l'Ajuntament, moltes gràcies per aquesta estona aquí al Magazine Així Som i aquest repàs tan detallat de totes les actuacions que teniu en marxa.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Molt bon dia.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Indianapolis. El programa de música indie

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: de 1.600. L'Assemblea anuncia que aviat convocarà una cimera de l'independentisme per preparar una gran manifestació la tardor del 2027, pel desè aniversari de l'1 d'octubre. A Barcelona, un dels actes ha acabat amb aldarulls i 8 detinguts per desordres públics. El clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la Diada. Les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, també s'ha afegit a aquesta aposta per la convivència. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, ha reivindicat que és català qui viu i treballa a Catalunya. Els Estats Units commemoren els 25 anys dels atemptats de l'11S sense unitat a la classe política. Donald Trump no assisteix per primera vegada als actes de Nova York i fa un discurs al Pentàgon reivindicant la guerra de l'Iran per continuar la lluita contra el terrorisme. L'alcalde novaiorquès, el 2001, qüestiona l'actual mandatari per la seva condició de musulmà. Dimiteix la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta per la crisi dels avisos del CNI a la ciutat autònoma. És la primera conseqüència després de la desclassificació dels informes. El cap del gabinet és la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Assegura que va traslladar l'avís al seu superior, però aquest ho nega. Preocupació al sector de la intel·ligència artificial pels perills de les aplicacions pel que fa a la seguretat de les persones. Segons l'agència Bloomberg, OpenAI es planteja alentir el desenvolupament de la tecnologia i Anthropic diu que ha frenat possibles intents de crear armes biològiques. Tres víctimes mortals per accidents de trànsit en l'operació sortida pel cap de setmana llarg de la Diada. Les víctimes són la conductora d'un vehicle i dos motoristes en tres xocs diferents. Amb aquestes ja són 93 les persones que han perdut la vida aquest any a la carretera. Lluís Omar torna a la gran pantalla amb la pel·lícula Forastera, un relat sensible sobre el dol i les relacions familiars de Lucía Aleñar, rodada a Mallorca. La cinta està basada en el curtmetratge que la va portar al Festival de Canes.
1: Esports. El Barça jugarà la final de la Lliga Catalana de Bàsquet. Els blaugranes han guanyat per 77-90 al Manresa diumenge. A les 12, la final contra el Lleida, jugat també aquest divendres, Joventut 95, Girona 84. Joan Laporta assegura que l'objectiu del Barça és guanyar els 4 títols, però demana atenció a l'equip per mantenir el nivell. A primera divisió, jugat aquest divendres, Sevilla 1, València 0. I en motos, Marc Márquez acaba segon a la primera jornada del Gran Premi de San Marino, darrere del pilot local Marco Bezzecchi.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb temps estable i calor agradable. Aquest dissabte tindrem algun ruixat fins al migdia al litoral i prelitoral central i a la resta sol. A la tarda també alguna gota al Prepirineu Oriental. Les temperatures màximes entre els 27 i 32 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Les crides contra els discursos d'odi de l'extrema dreta i el múscul de l'independentisme marquen la Diada Nacional de Catalunya. A Barcelona, 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'ANC i Òmnium, que se sumen a les més de 20.000 que eren a Girona i Amposta.
3: Jo crec que la gent es va engrescar molt durant l'època del procés moltíssim i va haver-hi una decepció molt gran, no? Jo crec que la gent s'ha enfadat molt amb el sistema polític.
4: Això no hauria d'anar de partits, sinó d'una ideologia de sí a una Catalunya lliure.
5: Que encara hi som i encara hi volem ser. Nosaltres hem vingut cada any.
6: Per defensar tots els drets dels catalans, ja sigui la llengua, cultura...
0: Les entitats independentistes animen a recuperar terreny i a multiplicar forces per a la Diada de l'any que ve, que coincidirà amb els 10 anys de l'1 d'octubre. A Barcelona, la manifestació ha acabat amb una imatge insòlita, la crema d'una bandera espanyola dalt de l'escenari. Alba Barbosa.
7: Les entitats han fet una crida a enfortir el moviment independentista i a obrir una nova etapa. El primer pas, segons ha detallat l'Assemblea Nacional Catalana, serà d'aquí un mes amb la convocatòria d'una cimera de les entitats civils independentistes. És el missatge que els presidents de l'ANC, Josep Vila, i el d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, han adreçat des de la plaça Catalunya en els parlaments finals de l'acte.
8: Assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil protagonitzem un punt d'inflexió.
9: Hem dedicat molts esforços a defensar-nos, però també a enfortir el moviment independentista per quan torni a ser el moment. Estem més preparats que el 2017.
7: Les dues columnes de la manifestació a Barcelona han confluït a la plaça de Catalunya, encapçalades pels portaveus de les entitats i d'altres col·lectius. També hi han participat representants polítics, però des d'una segona línia. El secretari general de Junts, Jordi Turull, confia que l'any que ve la Diada es pugui celebrar sense exiliats.
10: Hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades, que avui hi ha el president Puigdemont, que no hi pot ser, el conseller Comín i el conseller Puig.
7: Oriol Junqueras ha assistit a la manifestació per primera vegada des del 2021 i el líder dels republicans ha reivindicat la catalanitat com a eina de cohesió.
11: La identitat no és allò que ens separa dels altres, sinó que és allò que ens fa igual als altres.
7: Tant Esquerra com Junts han fet una crida a combatre els discursos d'odi, fent al·lusió a Aliança Catalana, que també hi ha assistit. Al finalitzar l'acte, després dels parlaments de les entitats, dues persones han irromput a l'escenari, han desplegat una bandera espanyola i li han calat foc.
0: Independència o decadència? Aquesta ha estat la consigna que més s'ha sentit a Girona durant aquesta diada. Ho ha seguit Maria Rovira.
12: La manifestació de Girona, que s'ha fet amb una única columna, ha acabat en una esplanada de la Copa completament plena, amb un mar de samarretes grogues i estelades i crits d'independència. Una mobilització que ha avançat des de la plaça Catalunya, darrere una pancarta on es podia llegir pel present i pel futur, i també amb unes grans lletres que formaven la paraula llibertat. Alguns dels manifestants ens destacaven la convicció que avui calia ser-hi, i més en el context com l'actual, i també d'una certa desmobilització.
13: Però amb ànims de ser-hi, ganes de reclamar el mateix de sempre, perquè estem en el mateix punt i les reclamacions són les mateixes, no?, de país.
14: Seguim insistint, seguim empenyent.
15: I aconseguir el que és ja la independència d'una punyetera vegada.
12: Durant l'acte a la Copa s'ha llegit un manifest amb lemes com independència o decadència, s'ha cantat l'estaca i país petit i s'ha acabat amb un concert reivindicatiu del grup Acoplats.
0: Les reivindicacions del territori han centrat els discursos d'aquest 11 de setembre també a Amposta. Des d'allà ens en informa Jordi Barranca.
16: Educació, sanitat i també la situació socioeconòmica de les Terres de l'Ebre han estat alguns dels temes en què s'han centrat les demandes i reivindicacions en la manifestació completa als carrers de la capital del Montsià.
17: Les ferides obertes per la central nuclear d'Ascó i la proximitat de la de Vandellòs. La indústria contaminant d'Ercros a Flix. Lo transvasament de l'Ebre al Camp de Tarragona. Lo fallit magatzem Castor de gas natural, los abocadors de Tivissa i Ribarroja d'Ebre, i ara la gigafactoria d'intel·ligència artificial projectada a Móra la Nova, lo Pla Plater i la línia elèctrica de molt alta tensió.
16: A banda, l'objectiu que la diada d'enguany també marqui un abans i un després.
18: Se'ns presenta properament un escenari que és molt plausible, que és el retorn de tots els exiliats.
19: I estem tots una miqueta com en punt mort.
20: Espero que, com diuen alguns, que podria ser un punt d'inflexió.
21: Des d'aquí volem reivindicar que els joves surtin als carrers, perquè ara més que mai Catalunya ha de créixer i els joves som el futur d'aquest país.
16: La d'Amposta, recordem, era l'única convocatòria feta al conjunt de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona.
0: I més enllà de les manifestacions independentistes de l'ANC i Òmnium, l'esquerra independentista s'ha manifestat a banda. Diversos representants de la CUP han demanat protestes socials per tirar endavant el país. Segons els organitzadors, s'hi han aplegat 8.000 persones, mentre que la Guàrdia Urbana de Barcelona rebaixa la xifra a 1.100. Roger Santaló.
22: L'esquerra independentista s'ha tornat a concentrar a plaça Urquinaona, punt emblemàtic dels disturbis contra la sentència del procés del 2019, i ho ha fet recordant la manifestació d'aquest dijous contra la presència d'Aliança Catalana al fossat de les Moreres i els detinguts per les protestes. Precisament en el seu discurs per acabar la manifestació al Mercat del Born, el secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha fet una crida a recuperar els carrers contra l'extrema dreta.
23: Avui, dècades després, continuem en disputa! Disputa de la catalanitat, del que és ser poble català, i disputa del projecte de país que volem construir.
22: Això també s'ha reflectit en els càntics de la manifestació que ha recorregut calmada als carrers de Barcelona. L'acte al Born ha acabat amb l'himne de Catalunya, els Segadors, però també amb la Balanguera, himne oficial de Mallorca, i la Moixeranga del País Valencià, i considerat emblema dels Països Catalans.
0: Una diada en què també hi ha hagut càrregues dels Mossos, que han fet servir la porra per respondre al llançament de pedres i objectes i per evitar que els manifestants antifeixistes accedissin a la plaça mossèn Jacint Verdaguer, on es manifestaven membres de l'organització Ultra Núcleo Nacional. En un altre punt de Barcelona, a tocar de l'Arc de Triomf, uns 200 joves han cremat 3 contenidors i han fet diversos llançaments d'objectes contra els antiavalots, fins que aquests els han dispersat. Els Mossos han detingut 8 persones acusades de desordres públics. Més enllà de les manifestacions, el clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la Diada. Ja des de primera hora del matí, amb les ofrenes al monument de Rafael Casanova, les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Josep Rull, president del Parlament.
1: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
2: Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, en progrés, en justícia i en llibertat.
0: I l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, s'ha afegit a aquesta aposta per la convivència. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Pujol ha reivindicat que és català qui viu i treballa a Catalunya.
3: Insisteixo que avui és la festa dels tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
0: I ha animat la societat civil a fer pinya.
3: Jo m'apago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur. Contagieu-vos i contagieu tot això als menys esperançats, als enfadats, per fer una gran Catalunya.
0: I la part institucional de la Diada s'ha tancat aquest divendres al vespre amb un acte al Teatre Nacional de Catalunya a través de l'art i amb una ballarina com a fil conductor. S'ha homenatjat algunes figures clau de la història del país i s'ha recordat un cop més la Diada de Sant Boi del 1976. Agustí Serrat.
4: 50 cantaires onejant senyeres han donat el tret de sortida a l'acte institucional de la Diada que s'ha fet al Teatre Nacional de Catalunya. Amb actuacions musicals, de dansa i recitals de poesia, ha reivindicat grans moments i figures de la cultura i la història de Catalunya, com els 50 anys de la primera celebració de la Diada després del franquisme, l'any 1976, a Sant Boi. I ho ha fet amb les veus d'alguns dels seus protagonistes, com la fotògrafa Pilar Aymerich i l'advocat i polític Miquel Roca.
24: Ja no hi havia por. Crec que va ser una insurrecció.
25: Penseu que era la primera manifestació en llibertat, vigilada, però en llibertat, i era molt necessari demostrar que hi havia força.
4: També hi ha hagut espai per recordar efemèrides com els 50 anys de la mort de la poetessa Clementina Arderiu, el 150 aniversari dels naixements tant de Pau Casals com de l'expresident Josep Irla i també la mort recent de l'escriptor Josep Vallverdú. Naïm Smiley, viral a les xarxes per les seves versions de cançons tradicionals catalanes, n'ha recitat un poema.
26: Si no tinguéssim miralls, perdríem moltes menys hores buscant de veure com som en lloc d'esbrinar qui som.
4: L'acte també ha comptat amb actuacions de Sopa de Cabra, Alosa, Andrea Motis o Joan Dausà versionant Serrat.
0: I aquest divendres hem sabut que l'expresident Carles Puigdemont tornarà a Catalunya quan s'hi li apliqui l'amnistia, encara que s'aixequi abans l'ordre de detenció contra ell que va emetre el magistrat del Suprem, Pablo Llarena. Això és el que ha avançat el seu advocat, Gonzalo Boye, al matí de Catalunya Ràdio.
27: En el momento en que la ley de amnistía se aplique, eso es punto y final del exilio, el presidente será un hombre libre finalmente para poder regresar con la institucionalidad que corresponda, ¿no?
0: A principis d'octubre s'espera que el Tribunal Constitucional determini què passa amb l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont. A partir d'aquí, mourà fitxa el Suprem, que ja avisa que aixecarà l'ordre de detenció de Puigdemont i aplicarà l'amnistia si la decisió del Constitucional és favorable. El lletrat està convençut que el Constitucional ja té tots els arguments a punt.
27: A aquesta altura me cuesta creer que el Tribunal Constitucional no tenga redactado uno o dos borradores de sentencia, porque entre otras cosas han estado un mes y medio de vacaciones, ¿no?
0: El Constitucional començarà a tractar els recursos de l'exconseller i els expresidents aquest mateix setembre. Obrim àrea de servei.
28: El temps.
0: Gemma Puig.
5: Aquest cap de setmana mantindrem la dinàmica de temps tranquil, estable, amb aquesta calor força suportable. La novetat és que durant les primeres hores d'aquest dissabte, ben bé fins al migdia, no es descarta que es pugui deixar escapar alguna gota a la costa, entre el sud de la Costa Brava, Costa Central o fins i tot Camp de Tarragona. Fenòmens molt, molt puntuals. Les temperatures no han quedat tan baixes, ambient fresc encara a primera hora i després al migdia la temperatura es tornarà a enfilar. Repetirem aquests valors més alts, tocant els 30-33 graus. Diumenge tindrem més estones de sol i puja una mica més la temperatura.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Estats Units han commemorat els 25 anys dels atemptats de l'11S per primera vegada amb el president del país fora de Nova York. Donald Trump ha defensat des del Pentàgon la guerra de l'Iran com a hereva de la lluita contra el terrorisme el 2001. L'alcalde de la ciutat a l'època, Rudolph Giuliani, ha expressat el seu disgust per la presència als actes del seu successor actual de confessió musulmana. Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
7: Els actes commemoratius en memòria de les prop de 3.000 víctimes dels atemptats de l'11S de fa 25 anys a Nova York no compten amb discursos polítics. És a dir, que el protagonisme de les autoritats queda en un segon pla. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha decidit no assistir-hi, convertint-se en el primer president que s'absenta als actes de l'11S a Nova York. Trump ha trobat el seu aparador al Pentàgon, on es va estavellar un dels quatre avions segrestats. Des d'allà ha aprofitat l'11S per a justificar la guerra contra l'Iran.
8: Saludem els membres de les Forces Armades que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme al món, la República Islàmica de l'Iran, no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
7: La commemoració de l'11S s'ha anat enverinant els darrers anys i enguany, amb un alcalde musulmà a Nova York, hi ha persones que han mostrat la seva pitjor cara. És el cas del republicà i exalcalde de la ciutat, Rudolph Giuliani. De fet, alcalde durant els atemptats. Des de feia dies estava pressionant perquè l'alcalde Mamdani s'abstingués d'assistir als actes commemoratius. Evidentment, hi ha assistit i Mamdani i Giuliani s'han saludat, però s'ha viscut tensió a l'ambient.
0: Primera dimissió després de la desclassificació dels informes sobre els avisos del CNI a Ceuta. Ho ha fet la mà dreta del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma. És la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada, en què s'indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes. El cap de gabinet assegura que deixa el càrrec per motius personals, però també perquè no està d'acord amb la versió que s'està explicant sobre aquesta crisi. De fet, ell defensa que després de parlar amb el CNI per WhatsApp i per telèfon, el 29 de juliol, ho va traslladar al seu superior. Però la delegació del govern a Ceuta manté que no en sabia res. La ministra Mònica García insisteix que el WhatsApp del CNI no els va arribar.
9: Porque si tú tienes una alerta de estas características, no mandas un WhatsApp. La poca previsión por parte de todo el mundo está implícito en el canal de comunicación con el cual se hace ese aviso.
0: I el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del PP, assegura que amb la dimissió no n'hi ha prou.
10: Las responsabilidades no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno porque tampoco tenía capacidades para poder actuar con la contundencia que el caso requería.
0: Mentrestant, la matinada passada hi ha hagut un incendi en un assentament informal de migrants al polígon industrial del Tarajal. S'han cremat almenys 40 tendes de campanya d'unes 200 persones, entre les quals famílies amb nens. No hi ha hagut ferits. Crit d'alerta al sector de la intel·ligència artificial preocupat pels perills potencials de les seves aplicacions també en seguretat. OpenAI es planteja alentir el desenvolupament de la tecnologia i Anthropic assegura que ha frenat possibles intents de crear armes biològiques. Tot això la mateixa setmana que un investigador ha deixat Anthropic, recordem-ho, tot advertint que hi ha un 10% de possibilitats que la intel·ligència artificial acabi amb la humanitat. Doncs bé, ara la preocupació arriba fins als directius d'OpenAI, que obren la porta a alentir els avenços dels seus sistemes. De fet, segons ha informat en exclusiva l'agència de notícies Bloomberg, ho ha dit el mateix conseller delegat Sam Altman en una reunió d'empresa a porta tancada. Tot plegat se suma a la inquietud que en aquestes últimes hores ha generat un informe de la competència. Anthropic assegura assegura que ha frenat fins a 5 possibles intents de crear armes biològiques. Això sí, la companyia diu que no pot saber quina és la motivació real darrere d'aquestes proves.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A casa nostra, l'operació sortida d'aquest cap de setmana llarg deixa un balanç negre a les carreteres. 3 persones han mort en accidents de trànsit diferents. Les víctimes són 2 motoristes i la conductora d'un vehicle. Els 2 accidents mortals dels motoristes han estat aquest migdia a 1:45 després que tots 2 xoquessin frontalment amb un vehicle. Un dels accidents ha estat a la C-59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, i el motorista tenia 28 anys. L'altre ha estat a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell. I dijous a la nit, una dona de 27 anys va morir en un accident a la Nacional 340 Altafulla, al Tarragonès. En l'accident s'hi van veure implicats 3 vehicles que van xocar per causes que no se saben. Arran de l'accident, 4 persones més van quedar ferides. Amb aquest ja són 93 les persones que han mort aquest any en accidents de trànsit. Les vies amb més complicacions han estat l'AP7 en diversos trams i la C16 a l'altura de Berga. Trànsit calcula que han sortit de l'àrea metropolitana el 98% dels vehicles previstos, 550.000. El Ministeri de Transports instal·larà càmeres de seguretat als punts on hi ha més robatoris de cable, com l'estació de França de Barcelona. En aquest punt hi han hagut 4 en menys d'una setmana. L'últim aquest divendres al matí, que ha provocat retards a l'R2 Sud i a les línies regionals del Garraf. També hi ha hagut un altre robatori de coure entre Lleida i l'estació de Puigverd Artesa, a més de la videovigilància que es farà amb càmeres d'alta tecnologia. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, també ha anunciat més col·laboració amb els Mossos.
11: Para identificar aquellos puntos que son talones de Aquiles que tenemos y para poder intervenir y sobre todo identificar a las personas que roban y a las personas que son la clave para que ese robo pueda prosperar, que en definitiva son los que luego comercian con ese cable.
0: El Ministeri ha aprovat un contracte d'emergència per 17 milions d'euros per substituir 70 quilòmetres de cable de l'R3, una de les línies que pateixen més robatoris a causa de les obres de desdoblament que s'estan fent entre Parets i la Garriga, al Vallès Oriental.
6: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
12: Catalina!
13: M'agastaràs el nom?
14: Oi jo, abuela.
0: Lluís Amar torna a la gran pantalla amb Forastera, un relat sensible sobre el dol i les relacions familiars de Lucía Aleñar, rodada a Mallorca. La cinta està basada en el curtmetratge que la va portar al Festival de Canes. L'actor Lluís Amar interpreta un avi que afronta la pèrdua sobtada de la seva dona a Mallorca amb l'ajuda de la seva neta, encarnada per Zoe Stein, que es fa passar per la difunta. En declaracions a Catalunya Ràdio, Lluís Amar ha destacat la manera tan particular en què l'avi i neta fan el dol en el film.
15: Jugant, decideix com a assumir el rol de l'àvia i l'avi hi juga, i entra, i de cop i volta és com que l'àvia continua estant allà present a través de la neta. Clar, això vist des de fora, dius, què passa aquí, no? Això ha d'haver-hi algú turbulent, no? No pot ser. Que... Dius, no, això és poètic, això és una manera, de vegades, dintre de les situacions més difícils, s'obren portes insospitades que ens fan bé.
0: Forastera s'ha estrenat aquest divendres a les sales.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info. Esports.
0: Amb en Joan Fitó.
17: El Barça jugarà a la final de la Lliga Catalana de Bàsquet. Els d'Alexander Sekulić han superat el Kitsanes Manresa per 77-90 diumenge a les 12. L'Hilerna Lleida i el Barça jugaran la final d'aquesta Lliga Catalana. Justin Robinson amb 17 punts i Joel Parra amb 15 han estat dels màxims anotadors blaugranes. El Manresa Timi Allen n'ha anotat 18. Oleg Balcherovski, jugador del Barça.
18: Hemos venido aquí para competir, pero para estar en la final y poder ganar esa Liga Catalana. Entonces, muy contento por el equipo, porque hemos hecho muy buen trabajo, aparte de estar muy pocos tiempo juntos, y a seguir.
17: A l'altra banda, Pierre Oriola, Lló al Barça.
19: I hem deixat un equip amb un talent i amb un físic
12: La veritat que espectacular, amb 38 punts la primera part, la feina ha sigut molt bona. Hem començat molt bé la segona part un altre cop, però hi ha hagut un punt de flexió, jo crec, que nosaltres hem baixat, hem deixat de pressionar també, no hem donat el rebot, i tot això ho van aprofitar amb un equip amb tant talent, al final doncs et passa factura.
17: També ha jugat aquest divendres a la Lliga Catalana, la Cisse Joventut 95, FIAC Girona 84. Cap dels dos equips tenia ja possibilitats de jugar la final. Per cert, la penya ha fet oficial la incorporació en forma de sessió de Lijon Ndiaye, un aler pivot que arriba del Madrid i signa per una temporada.
6: 3CAT Info.
17: El president del Barça, Joan Laporta, ha assegurat que l'equip s'ha marcat com a objectiu de la temporada aconseguir el ple de títols. Ho ha fet Laporta en l'ofrena al monument de Rafael Casanovas.
14: Somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos fijado como objetivos el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions. Y, por lo tanto, esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión.
17: El Barça, per cert, ha anunciat l'acord per a l'ampliació del contracte del davanter egipci Hamza Abdelkarim per un any més fins al 2030. A primera, aquest divendres ha arrencat la cinquena jornada amb un partit, Sevilla 1, València 0. El València ha sumat un punt de 15 possibles fins ara a la Lliga. Aquest dissabte, tot per l'Espanyol, els blanquiblaus juguen contra l'Osasuna, al Sadar, a un quart de 5 de la tarda. Manolo González, tècnic de l'Espanyol.
16: Mirem els tres de demà, que són els primers, sabent que tenim dues sortides complicades, però nosaltres sempre volem guanyar i l'única cosa que ens val és guanyar els tres partits, així que sortirem amb aquesta mentalitat a competir al màxim nivell i després nosaltres sortim amb mentalitat de guanyar els 9 punts que tenim.
17: Podreu seguir aquest Osasuna Espanyol en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Madrid, per la seva banda, rebrà també aquest dissabte a les 9 del vespre el Rayo Vallecano, el Santiago Bernabéu, José Mourinho, tècnic blanc.
19: Es un partido que queremos ganar, que tenemos que ganar, que tenemos que ir fuertes. A lo mejor la rotación no es la palabra que me gusta mucho, pero habrá un espacio para nueva energía, piernas con mucha gasolina.
17: A segona, també partit corresponent a la cinquena jornada, Girona-Castelló a 6:45 de la tarda. A la Lliga Femenina, dos partits de la tercera jornada aquest dissabte, Barça-Atlètic de Madrid a 7:00 de la tarda i Atlètic Club de Bilbao Espanyol a 12:00 del matí. Aquest Atlètic Club Espanyol es podrà veure en directe a Esport 3.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: En motos, Marc Márquez acaba segon en la primera jornada del Gran Premi de San Marino darrere del pilot local Marco Bezzecchi. El campió reconeix obertament que està lluny del ritme de l'italià i per això ha provat aquest divendres coses diverses a la moto.
20: Hem provat una cosa que és per anar més encaixat a nivell de cames, el que falta per un lloc que et treureu d'un altre, però requereix temps. I ara mateix no estem per perdre temps amb això, sinó que he de continuar treballant amb la moto i després els frens perquè estic intentant adoptar un estil de pilotatge una mica diferent aquí, que crec que em pot ajudar a ritme de cursa.
17: A la Vuelta, Enric Mas té a tocar la seva primera victòria en una volta gran, a falta de només dues etapes. El Balear és líder de la General. Aquest divendres, a la 19a etapa, Mas ha entrat amb Roglic. Per tant, el de Movistar manté el minut i 37 segons d'avantatge respecte a l'eslové quan queden només dues etapes.
21: Y sí, bueno, es un día menos, nos quedan dos y poco a poco ya llevamos muchos días con el Mayol, la verdad que lo estamos disfrutando y vamos a por mañana.
17: I en handbol, aquest divendres ha arrencat la Lliga a Sobal, dos partits en presència d'equips catalans, Logroño 32, Barça 48 i Freaking Granollers 38, Cangas 34.
6: Són 6:45.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'11 de setembre de l'ANC i Òmnium a Barcelona. A Girona, la marxa ha plegat 11.000 persones i a Amposta, 1.600. A Barcelona, s'han detingut 8 persones per aldarulls a tocar de l'Arc de Triomf. El clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la Diada. Les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. I aquest 11 de setembre, els Estats Units han commemorat els 25 anys dels atemptats de l'11S sense unitat a la classe política. Donald Trump no assisteix per primera vegada als actes de Nova York i fa un discurs al Pentàgon reivindicant la guerra de l'Iran per continuar la lluita contra el terrorisme. L'alcalde novaiorquès, el 2001, qüestiona l'actual mandatari per la seva condició de musulmà. I també us hem explicat que ha dimitit la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta per la crisi dels avisos del CNI a la ciutat autònoma. És la primera conseqüència després de la desclassificació dels informes. El cap del gabinet és la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Assegura que va traslladar l'avís al seu superior, però aquest ho nega. I a partir d'ara us explicarem que el Ministeri de Transports instal·larà càmeres de seguretat als punts on hi ha més robatoris de cable, com l'estació de França de Barcelona. També us parlarem de la vaga indefinida que faran els metges. Començarà el 28 d'octubre, ho ha acordat el Sindicat Metges de Catalunya, juntament amb la resta dels sindicats de l'Estat, que faran pinya en la mateixa aturada. Els metges asseguren que no aixecaran la vaga fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les condicions laborals. I anirem a Fira Tàrrega, on aquest divendres s'hi han preestrenat 10 espectacles i s'han pogut veure algunes joies de la programació d'aquest any. I en esports, Joan Fitó?
1: El Barça jugarà a la final de la Lliga Catalana de Bàsquet. Els blaugranes han guanyat per 77-90 el Quinzenàs Manresa diumenge a les 12 a la final contra l'Ilerna Lleida. També ha jugat aquest divendres Joventut 95, Girona 84.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb temps estable i calor agradable. Aquest dissabte tindrem algun ruixat fins al migdia al litoral i al prelitoral central i a la resta sol. A la tarda també alguna gota al Prepirineu Oriental. Les temperatures màximes entre els 27 i 32 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor. Les crides contra els discursos d'odi de l'extrema dreta i el múscul de l'independentisme marquen la Diada Nacional de Catalunya. A Barcelona, 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'ANC i Òmnium, que se sumen a les més de 20.000 que eren a Girona i Amposta.
2: Jo crec que la gent es va engrescar molt durant l'època del procés, moltíssim, i va haver-hi una decepció molt gran, no? Jo crec que la gent s'ha enfadat molt amb el sistema polític.
3: Això no hauria d'anar de partits, sinó d'una ideologia de sí a una Catalunya lliure.
4: Que encara hi som i encara hi volem ser. Nosaltres hem vingut cada any.
5: Per defensar tots els drets dels catalans, ja sigui la llengua, cultura...
0: Les entitats independentistes animen a recuperar terreny i a multiplicar forces per la Diada de l'any que ve, que coincidirà amb els 10 anys de l'1 d'octubre. A Barcelona, la manifestació ha acabat amb una imatge insòlita, la crema d'una bandera espanyola dalt de l'escenari. Alba Barbosa.
6: Les entitats han fet una crida a enfortir el moviment independentista i a obrir una nova etapa. El primer pas, segons ha detallat l'Assemblea Nacional Catalana, serà d'aquí un mes amb la convocatòria d'una cimera de les entitats civils independentistes. És el missatge que els presidents de l'ANC, Josep Vila, i el d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, han adreçat des de la plaça Catalunya en els parlaments finals de l'acte.
7: Assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil protagonitzem un punt d'inflexió.
8: Hem dedicat molts esforços a defensar-nos, però també a enfortir el moviment independentista per quan torni a ser el moment. Estem més preparats que el 2017.
6: Les dues columnes de la manifestació a Barcelona han confluït a la plaça de Catalunya, encapçalades pels portaveus de les entitats i d'altres col·lectius. També hi han participat representants polítics, però des d'una segona línia. El secretari general de Junts, Jordi Turull, confia que l'any que ve la Diada es pugui celebrar sense exiliats.
9: Hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades, que avui el president Puigdemont, que no hi pot ser, el conseller Comín i el conseller Puig.
6: Oriol Junqueras ha assistit a la manifestació per primera vegada des del 2021 i el líder dels republicans ha reivindicat la catalanitat com a eina de cohesió.
10: La identitat no és allò que ens separa dels altres, sinó que és allò que ens fa igual als altres.
6: Tant Esquerra com Junts han fet una crida a combatre els discursos d'odi, fent al·lusió a Aliança Catalana, que també hi ha assistit. Al finalitzar l'acte, després dels parlaments de les entitats, dues persones han irromput a l'escenari, han desplegat una bandera espanyola i li han calat foc.
0: A Girona, la manifestació independentista ha aplegat 11.000 persones, segons la policia, i en posta 1.600. A banda de les manifestacions independentistes de l'ANC i Òmnium, l'esquerra independentista s'ha manifestat a banda. Diversos representants de la CUP han demanat protestes socials per tirar endavant el país. Segons els organitzadors, a Barcelona s'hi han aplegat 8.000 persones, mentre que la Guàrdia Urbana rebaixa la xifra a 1.100. Una diada en què també hi ha hagut càrregues dels Mossos per respondre el llançament de pedres i objectes i per evitar que els manifestants antifeixistes accedissin a la plaça Mossèn Jacint Verdaguer, on es manifestaven membres de l'organització Ultra Núcleo Nacional. En un altre punt de Barcelona, tocada l'Arc de Triomf, uns 200 joves han cremat 3 contenidors i han fet diversos llançaments d'objectes contra els antiavalots fins que els han dispersat. Els Mossos han detingut 8 persones acusades de desordres públics. Més enllà de les manifestacions, el clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la Diada, ja des de primera hora del matí, amb les ofrenes al monument de Rafael Casanova. Les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Josep Rull, president del Parlament.
11: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
12: Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, en progrés, en justícia i en llibertat.
0: I l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, s'ha afegit a aquesta aposta per la convivència. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Pujol ha reivindicat que és català qui viu i treballa a Catalunya.
13: Insisteixo que avui és la festa dels catalans, els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
0: I ha animat la societat civil a fer pinya.
13: Jo me pago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur. Contagieu-vos i contagieu tot això als menys esperançats, als enfadats, per fer una gran Catalunya.
0: L'Ajuntament de Ripoll es desmarca del discurs que ha fet el politòleg Ramon Cotarelo en l'acte de la Diada, que ha organitzat el mateix consistori. En la seva glossa, dins el monestir, Cotarelo ha cridat a la guerra contra l'islam. En acabar, l'Ajuntament de Ripoll ha emès un comunicat en què lamenta el discurs i assegura que en desconeixia el contingut. Des de l'oposició, Junts i Esquerra han denunciat un ús partidista de l'acte institucional de la Diada i han titllat la glossa de Cotarelo de totalitària i xenòfoba.
14: Bona nit, Barcelona! La gossa sorda des de Pego al País Valencià. És un honor i una responsabilitat per a nosaltres estar així a la Diada fent l'últim concert de la gossa sorda a Catalunya. Moltíssimes gràcies per estar ahí.
0: Milers de persones han assistit a l'últim concert de la gossa sorda a Catalunya, un mes abans que s'acomiadin definitivament a Pego, a la Marina Alta. Han estat el plat fort de la festa Llibertat que organitza Òmnium per la Diada. Blai Mercè.
15: n'hi havia que assistien fidels a la cita anual.
16: Bueno, és una mica tradició venir sempre a Alemanya i acabar Art de Triomf a veure quina música fan.
15: I d'altres que tornaven després de molts anys.
17: De petita venia molt a molt la meva família i jo tenia moltes ganes de viure-ho així, més d'adolescent.
15: En una festa per la llibertat on tothom era jove. Alguns ho eren de debò, i altres han fet un viatge en el temps, recordant aquelles festes majors de pogos eterns, pluges de petards, calimotxos per alguns, estelades, i amb la gossa sorda de fons, un dels grups valencians que van marcar la sonoritat del canvi de segle juntament amb Obrint Pas. El cantant de la gossa sorda, Josep Nadal, es referia així al moment polític que vivim actualment a Catalunya. En declaracions a Catalunya Informació.
18: Sembla que el pèndol ha canviat de sentit i cal estar preparats per a defensar el nostre poble, i per a defensar el nostre país i estar preparats també des de la unitat antifeixista per afrontar els nostres que venen.
15: Un concert generós amb referències a l'1 d'octubre, a Palestina i també als docents en lluita, a qui han dedicat la cançó La nostra sort.
19: Els i les mestres, professors i professores estan posant les seues vides al límit. Algun dia, els llibres d'història parlaran d'aquells homes i dones que van donar la cara al futur dels nostres fills i filles.
15: 24a edició de la Festa de la Llibertat, organitzada per Òmnium Cultural, que ha començat amb DJ Trapella enganxant, com sempre, cançons impossibles i alternant-ho amb proclames com, per exemple, Fora feixistes dels nostres barris.
20: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Estats Units han commemorat els 25 anys dels atemptats de l'11S per primera vegada amb el president del país fora de Nova York. Donald Trump ha defensat des del Pentàgon la guerra de l'Iran com a hereva de la lluita contra el terrorisme el 2001. L'alcalde de la ciutat a l'època ha expressat el seu disgust per la presència als actes del seu successor actual de confessió musulmana. Corresponsal dels Estats Units, Oriol Serra.
21: Els actes commemoratius en memòria de les prop de 3.000 víctimes dels atemptats de l'11S de fa 25 anys a Nova York no compten amb discursos polítics. És a dir, que el protagonisme de les autoritats queda en un segon pla. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha decidit no assistir-hi, convertint-se en el primer president que s'absenta als actes de l'11S a Nova York. Trump ha trobat el seu aparador al Pentàgon, on es va estavellar un dels quatre avions segrestats. Des d'allà ha aprofitat l'11S per a justificar la guerra contra l'Iran.
22: Saludem els membres de les forces armades que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme al món, la República Islàmica de l'Iran, no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
21: La commemoració de l'11S s'ha anat enverinant els darrers anys i enguany, amb un alcalde musulmà a Nova York, hi ha persones que han mostrat la seva pitjor cara. És el cas del republicà i exalcalde de la ciutat, Rudolph Giuliani. De fet, alcalde durant els atemptats. Des de feia dies estava pressionant perquè l'alcalde Mamdani s'abstingués d'assistir als actes commemoratius. Evidentment, hi ha assistit i Mamdani i Giuliani s'han saludat, però s'ha viscut tensió a l'ambient.
0: Encara en clau internacional us expliquem que els rebels hutis del Iemen, que són enemics de l'Aràbia Saudita i partidaris de l'Iran, anuncien que han conquerit els dos últims illots de l'estratègic estret de Bab el-Mandeb, per on passa tot el trànsit de vaixells del Mar Roig. Els rebels hi han arribat des de la ciutat portuària de Mocha, un dels ports claus que el dijous van aconseguir controlar. D'aquesta manera, els hutis redoblen l'amenaça sobre el subministrament mundial de petroli i de gas en plena escalada de preus pel bloqueig de l'estret d'Hormuz pel conflicte entre l'Iran i els Estats Units. Els rebels hutis han dit que la navegació per l'estret de Bab el-Mandeb és segura per a tothom, excepte per a les naus de l'Aràbia Saudita, país que dona suport al govern oficial del Iemen. Dimiteix la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta per la crisi dels avisos del CNI a la ciutat autònoma. És la primera conseqüència després de la desclassificació dels informes. El cap del gabinet és la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada, en què s'indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes. Defensa que després de parlar amb el CNI per WhatsApp i per telèfon el 29 de juliol, ho va traslladar al seu superior. Però la delegació del govern govern a Ceuta manté que no en sabia res. La ministra Mònica García insisteix que el WhatsApp del CNI no els va arribar.
1: Porque si tú tienes una alerta de estas características, no mandas un WhatsApp. La poca previsión por parte de todo el mundo está implícito en el canal de comunicación con el cual se hace ese aviso.
0: I el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del PP, assegura que amb la dimissió no n'hi ha prou.
2: Las responsabilidades no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno porque tampoco tenía capacidades para poder actuar con la contundencia que el caso requería.
0: I en clau política, la número 2 de Podem, Irene Montero, es postula per una candidatura àmplia de les esquerres de cara a les properes eleccions al Congrés. Montero oficialitzarà aquest dissabte la seva decisió en un acte a Madrid i presentarà un projecte que tindrà les polítiques d'habitatge com un dels seus eixos centrals. Montero és una de les principals aliades del líder d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, i va participar amb ell en una conferència a Barcelona sobre la unitat de les esquerres sobiranistes. I ha mort Josep Maria Trias de Bes, jurista i polític amb 81 anys. Militant antifranquista, va fer carrera política primer a Convergència Democràtica de Catalunya entre els anys 80 i 93. En les eleccions generals del 96 va fer el pas al Partit Popular a Catalunya i després, progressivament, es va anar allunyant de la política.
20: El temps.
0: Gemma Puig.
3: Aquest cap de setmana mantindrem la dinàmica de temps tranquil, estable, amb aquesta calor força suportable. La novetat és que durant les primeres hores d'aquest dissabte, ben bé fins al migdia, no es descarta que es pugui deixar escapar alguna gota a la costa, entre el sud de la Costa Brava, Costa Central o fins i tot Camp de Tarragona. Fenòmens molt, molt puntuals. Les temperatures no han quedat tan baixes, ambient fresc encara a primera hora i després al migdia la temperatura es tornarà a enfilar. Repetirem aquests valors més alts, tocant els 30-33 graus. Diumenge tindrem més estones de sol i puja una mica més la temperatura.
20: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La vaga indefinida dels metges començarà el 28 d'octubre. Ho han acordat el Sindicat Metges de Catalunya juntament amb la resta dels sindicats de l'Estat que faran pinya a la mateixa aturada. Els metges asseguren que no aixecaran la vaga fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les condicions laborals. Tot plegat després que el govern espanyol aprovés al Consell de Ministres un estatut marc per a tots els professionals sanitaris. Els sindicats insisteixen que se n'ha de crear un de propi per als metges. N'ha parlat a 3Cat Info el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart.
23: Els metges hem dit prou i no volem continuar oferint una trista qualitat assistencial com la que ens obliguen a fer. I la vaga és exactament per revertir aquesta situació.
0: Entre altres mesures, el nou estatut marc posa fi a les guàrdies de 24 hores, que seran com a molt de 17 hores, i estableix que els metges passin de treballar 48 hores setmanals a 45 hores com a màxim. La jornada laboral es va reduint de mica en mica a Catalunya, segons dades a què ha tingut accés Catalunya Ràdio. Malgrat que el Congrés frustrés l'any passat la proposta per reduir la jornada laboral a les 37 hores i mitja, els sindicats diuen que el debat va calar. Aquest segon trimestre s'ha situat en les 37 hores setmanals de mitjana en els convenis pactats. Ara bé, la UGT denuncia l'escletxa que han trobat molts empresaris per augmentar les jornades oficials, fer més hores extra. En 3 anys han passat de fer-se 15 milions d'hores extra a Catalunya a fer-ne més de 18 milions i una tercera part d'atenció no es paguen al treballador, segons ha comptabilitzat ara el sindicat. El Ministeri de Treball s'ha compromès a aprovar aquest mes el registre horari que hauria d'acabar amb aquesta pràctica. Òscar Riu, secretari de Política Sindical.
24: Sobretot en alguns sectors, no? Sectors serveis, sectors hostaleria, sector turisme, no? Sectors com la indústria i aquestes coses, això està molt més controlat. Però sectors d'atenció a les persones, tots aquests àmbits, això està molt... El turisme, això està molt descontrolat.
0: La patronal empresarial, de la seva banda, nega que no es paguin les hores extra i creu que aprovar un règim horari és sinònim de desconfiança i equival a imposar un estat policial dins les companyies. Els Mossos d'Esquadra i els bombers ja han localitzat sana i estàlvia la nena d'uns 13 anys que s'havia escapat d'un centre d'acollida de menors de Sant Quirze Safaja, al Moianès. La nena havia fugit sense el permís dels responsables de l'equipament i no havia tornat. Per això, els serveis d'emergència havien activat un dispositiu de recerca juntament amb personal de l'equipament per localitzar-la. En l'operatiu hi han treballat la unitat canina i també drons. Mor als 78 anys la política italiana i excomissària europea Emma Bonino, especialment significada en la defensa dels drets humans. Bonino, ingressada des de principis d'aquesta setmana per problemes respiratoris, va ser un dels màxims exponents del progressista Partit Radical Italià. Se la recorda per haver abanderat lluites en matèria de drets civils, feminisme i europeisme. Als anys 70 va liderar la defensa per a la legalització de l'avortament a Itàlia, el divorci, l'eutanàsia o la fi de l'energia nuclear mitjançant la desobediència civil. Durant la seva llarga trajectòria en la política, va ser també diputada, senadora, europarlamentària i ministra en dues ocasions.
20: 3CAT Info.
0: Ple rendiment en la segona jornada de Fira Tàrrega. Aquest divendres s'hi han estrenat 10 espectacles i s'han pogut veure algunes joies de la programació d'aquest any. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
4: En especial, dues estrenes han aixecat l'expectació de públic i programadors. D'una banda, la proposta de l'irlandès Darragh McLoughlin, que ens ha proposat als assistents obrir-nos a través d'objectes i paraules. Això ho explicava a Catalunya Ràdio, una espectadora.
5: De mica en mica anava traient una sabata, una gota de sang, amb un dolor de dins, la llibertat, com representes la llibertat també, no?
4: I de l'altra, la dels catalans Llum de Fideu, es titula Aquí i ha exhaurit entrades de totes les funcions i ha fet aixecar el públic en els aplaudiments. La directora Anna Clemente es mostrava a Catalunya Ràdio així d'emocionada.
7: Estem molt contents, molt contents. Mai havíem

0: planeta. No?
1: Són dues de les 44 propostes que s'han pogut veure aquest divendres a Fira Tàrrega i que han aconseguit un 75% de l'assistència total. Aquest cap de setmana es preveu que milers de persones omplin els carrers i places de la ciutat.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.

0: Sigur Rós ha emocionat el públic amb un intens concert simfònic a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. La banda islandesa ha fet créixer les seves cançons amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el cor Francesc Valls. Ho ha seguit Marc Ruiz.
1: Engolits pel fum il·luminat de vermell d'Orquestra Simfònica del Vallès i Sigur Rós han fet somiar despert al públic de l'Auditori del Fòrum de Barcelona. John C. ha començat a cantar amb lentitud, gairebé recitant els versos de Bloodberg, la primera cançó que van donar a conèixer del seu darrer disc, Ata, el vuitè, com diu el títol. De mica en mica arriben els falsets tan característics de Sigur Rós i el contrast entre la veu aguda i etèria i el coixí de greus que avui executa la secció de corda. La posada en escena és minimalista, només uns llums lleus que assenyalen cada músic. Tremolen quan sona Ekimuk, del disc Valtteri. És com endinsar-se de mica en mica en un somni amb la veu suau de John C., que et guia, i l'orquestra que t'agafa la mà. A Bonn treuen l'artilleria i on s'hi toca la guitarra elèctrica amb l'arquet, creant una distorsió que gairebé és un paisatge tallat amb un ganivet amb la fulla rovellada. La música creix amb l'orquestra i la distorsió s'acaba transformant en l'udol d'un vent catabàtic que s'escola entre les esquerdes i el públic reacciona amb entusiasme. Una emoció que es fa evident amb Stralfurt, del primer disc, aquest és Virgin, de 1999, i que esclata amb el tríptic Celeste, Arsbatur i, sobretot, amb Hopi Pola, una increïble versió que el cor Francesc Valls ha aconseguit fer volar.
0: Esports. Amb en Joan Fitó.
2: El Barça de bàsquet jugarà la final de la Lliga Catalana. Els d'Alexander Sekulić han superat el Kitzanàs Manresa per 77-90 diumenge a les 12 a l'Ilern Lleida. I el Barça jugaran la final d'aquesta Lliga Catalana. Justin Robinson amb 17 punts i Joel Parra amb 15 han estat els màxims anotadors blaugranes. El Manresa, Timmy Allen, n'ha anotat 18. Juan Núñez, jugador blaugrana.
3: Yo llevo aquí unos años y sé que no han sido del todo exitosos, pero todos tenemos claro que en el Barça cualquier torneo que juguemos es para ganar y llegar a las finales y competir. Entonces, ahora nos estamos conociendo, son los primeros partidos, pero creo que esa identidad y esa mentalidad no cambia, es la misma para todos los partidos.
2: A l'altra banda, Pierre Oriol explica com ha viscut el partit.
4: I hem deixat un equip amb un talent i amb un físic espectacular, amb 38 punts la primera part. La feina ha sigut molt bona. Hem començat molt bé la segona part un altre cop, però hi ha hagut un punt de flexió, jo crec, que nosaltres hem baixat, hem deixat de pressionar també, no hem donat el rebot, i tot això ho van aprofitar amb un equip amb tant talent, al final doncs et passa factura.
2: També ha jugat aquest divendres a la Lliga Catalana, Sisa Joventut 95, FIAC Girona 84. Per cert, la penya ha fet oficial la incorporació en forma de sessió de Lijon Ndiaye.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El president del Barça, Joan Laporta, ha assegurat que l'equip s'ha marcat com a objectiu de la temporada aconseguir el ple de títols. Ho ha fet Laporta en l'ofrena al monument de Rafael Casanova.
6: Somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos dejado como objetivos el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions. Y, por lo tanto, esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión.
2: El Barça, per cert, ha anunciat l'acord per l'ampliació del contracte del davanter egipci Hamza Abdelkarim per un any més, fins al 2030. A primera, aquest divendres ha arrencat la cinquena jornada amb un partit, Sevilla 1, València 0. El València ha sumat un punt de 15 possibles fins ara a la Lliga. Aquest dissabte, torn per a l'Espanyol, els blanquiblaus juguen contra l'Osasuna. El Sadar a un quart de 5 de la tarda. Manolo González, tècnic blanquiblau.
7: Mirem els tres de demà, que són els primers, sabent que tenim dues sortides complicades, però...

0: Però nosaltres sempre volem guanyar i l'única cosa que ens val és guanyar els tres partits. Així que sortirem amb aquesta mentalitat a competir al màxim nivell i després nosaltres sortim amb mentalitat de guanyar els 9 punts que tenim.
1: El Madrid, per la seva banda, rebrà també aquest dissabte a les 9 del vespre el Rayo Vallecano, el Santiago Bernabéu, José Mourinho, tècnic blanc.
2: És un partit que queremos ganar, que tenemos que ganar, que tenemos que ir fuertes. A lo mejor la rotación no es la palabra que me gusta mucho, pero habrá un espacio para nueva energía, piernas con mucha gasolina.
1: A segona, també cinquena jornada, a 7:15, al Girona-Castelló, a Montilivi, a la Lliga Femenina, dos partits de la tercera jornada aquest dissabte, Barça-Atlètic de Madrid a les 7 de la tarda i Atlètic Club Espanyol a les 12 del matí. Aquest Atlètic Club Espanyol es podrà veure per Esport 3.
3: 3Cat Info.
1: En motos, Marc Márquez acaba segon en la primera jornada del Gran Premi de San Marino, darrere del pilot local Marco Bezzecchi. Márquez reconeix que està lluny del ritme de l'italià i per això aquest divendres ha provat coses.
4: Hem provat una cosa que és per anar més encaixat a nivell de cames, el que falta per un lloc que treureu d'un altre, però requereix temps i ara mateix no estem per perdre temps amb això, sinó que he de continuar treballant amb la moto i després els frens perquè bueno, estic intentant adoptar un estil de pilotatge una mica diferent aquí, que crec que em pot ajudar a ritme de cursa.
1: A la Vuelta, Enric Mas té a tocar la seva primera victòria en una volta gran. A falta de només dues etapes, el Balear és líder de la General. Aquest divendres, 19a etapa, Mas ha entrat amb Roglic. Per tant, el del Movistar manté el minut i 37 segons d'avantatge respecte a l'eslovè quan només queden dues etapes.
5: I sí, bueno, és un dia menos, nos quedan dos y poco a poco ya llevamos muchos días con el Mayol. La verdad que lo estamos disfrutando y vamos a por mañana.
1: I en ciclisme, David de la Cruz ha anunciat la seva retirada.
6: Esta va a ser mi última vuelta a España, es mi último año como profesional. Han sido 17 años que he tenido la fortuna de poder convertir una pasión en una profesión. Pero como digo, al final llega un momento que lo viejo debe dar paso a lo nuevo y ese momento llegó para mí.
3: 3Cat Info.
7: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 12 de setembre del 2026, aquests últims 14 anys hi ha hagut diades de tot tipus, festives, reivindicatives, imaginatives, farcides d'expectatives, però també algunes d'agres marcades pels retrets i per la frustració. Era la tendència dels últims anys, inevitable si es té en compte el desenllaç del procés i la difícil convivència entre tots els protagonistes de la tardor del 2017. La diada d'aquest divendres, si atenem els discursos des del faristol i des dels carrers, fa cara de transició. No només perquè l'ANC ja va situar l'horitzó en una gran mobilització de cara al 2027, quan es complirà una dècada de l'1 d'octubre, sinó perquè s'imposa un repensament del moviment en un món salvatge i imprevisible. L'expressió catalana d'aquest feréstec porta el nom d'Aliança, protagonista des de dijous amb l'acte al Fossar de les Moreres i present per acció o per omissió en tots els discursos i les declaracions públiques. Té un punt naïf pensar que l'independentisme, o Catalunya en general, sabrà resoldre millor que ningú el dilema de com gestionar l'ascens de l'extrema dreta, tenint en compte que ni tan sols ho saben fer Alemanya, el país que millor pot explicar els horrors de fa un segle. Òmnium, per exemple, va demanar un front cívic per aturar els extremistes. La cruïlla històrica hi és, queda saber com abordar-la. De moment, això sí, la presència de joves al carrer durant la diada hauria de servir a l'independentisme per prendre seriosament com seduir-los si vol recuperar el pol social. Com acostar-se als joves que van viure de petits els fets d'Urquinaona o que potser anaven en cotxet durant la Via Catalana? Com dirigir-se a una generació que pateix per la llengua, per l'habitatge i per com s'integrarà al mercat laboral? L'ANC, Òmnium i els partits hauran de trobar la via adient si volen triomfar abans que arribi el desaniversari de l'1 d'octubre. I potser abans que el PP i que Vox aterrin a la Moncloa. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: A la manifestació independentista d'ahir a la tarda a Barcelona hi van participar 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana.
2: A Girona la marxa va plegar 11.000 persones i en posta 1.600. A la capital catalana, un dels actes de la diada va acabar amb aldarulls i els Mossos van detenir 8 persones com a mínim, acusades de desordres públics.
0: Nova York recorda les víctimes de l'11S en el 25è aniversari dels atemptats en un acte on no ha assistit per primera vegada el president nord-americà.
2: Sí, Donald Trump ha commemorat l'11S des del Pentàgon i des d'allà ha aprofitat per justificar la guerra contra l'Iran com a hereva de la lluita contra el terrorisme islamista.
0: Amenaçades les rutes alternatives a l'estret d'Hormuz per exportar petroli del Golf Pèrsic.
2: L'Aràbia Saudita ha hagut de tancar el principal oleoducte del país davant d'atacs des de l'Iraq, mentre els hutis del Iemen s'han apoderat de dues illes clau per controlar la via del Mar Roig.
0: El preu mundial dels principals aliments ha pujat al nivell més alt des de l'any 2022.
2: Només en l'últim mes aquest increment ha estat de l'1,9%. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura, el que més s'encareix és el sucre i els cereals, i això s'acabarà notant, diuen, el cistell dels consumidors.
0: Els esports, Roger Nau, el Barça ja només pensa en el Llevant.
3: Els blaugrana fan aquest matí l'últim en entrenament abans del partit de demà a la tarda a la Ciutat de València. L'objectiu, mantenir la bona línia de joc i resultats per sumar la cinquena victòria en 5 partits i mantenir-se en solitari al capdavant de la Lliga.
0: Tot això mentre Joan Laporta assegura que l'equip vol el ple de títols.
3: Reconeix que és l'objectiu guanyar-ho tot, Lliga, Champions, Copa i Supercopa. El president blaugrana, això sí, demana seguir la línia de Hansi Flick i tocar de peus a terra.
0: Jofre Genué, què tal? Bon dia.
4: Bon dia i bona hora.
0: Quin temps farà avui, Jofre?
4: Doncs mira, sobretot el que destacarem més és la presència d'algunes petites nuvolades que fins a primera de la tarda, migdia, primera de la tarda, poden afectar alguns sectors de la costa. En general, com a molt, una mica de cel variable, però no es pot descartar algun petit ruixat, alguna gotellada que espatlli una mica, que també en assolellat que ha de dominar arreu del país. També al llarg de la tarda, vespre, podrien sorgir-ne cap a l'interior, sobretot Catalunya Central, Prepirineu, entre Osona i el Berguedà, doncs no es descarta també, ja acabant la jornada, algun petit ruixat i alguna gotellada. Són nuvolades que creixen amb força, però que no acaben anant a més i bastant localitzades. Insistim, en general, molt de sol i temperatures que avui es mantindran bastant similars a les d'ahir. Hem pujat les d'aquesta matinada, tot i així encara molt agradable, i les màximes avui, doncs, com ahir, en general entre els 25 a 30 graus, potser algunes xifres lleugerament per sobre dels 30, sobretot a la Vall de l'Ebre cap a la Ribera d'Ebre.
1: Avui el Suplement.
0: Avui al Suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Jaume Clotet i Olga Ruiz. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. A Washington ens hi espera una temporada més Lídia Heredia amb les seves contracròniques. Avui també una mica de bàsquet al Suplement. Conversa amb un dels noms propis de l'estiu, Xavi Pasqual.
5: El Palau és el meu santuari, és el meu lloc, és mai tornaré a ser tan feliç com el que he viscut en el Palau. Això...
0: Xavi Pascual va posar punt final a la seva segona etapa al Barça abans del previst. Va arribar al club el mes de novembre de l'any passat amb l'equip en caiguda lliure i abans que s'acabés la temporada, el mes de maig va comunicar que abonava la seva clàusula de rescisió i que marxava a entrenar a Dubai.
5: A la meva sortida jo mai he apuntat al club com a culpable. Aquí som, simplement som persones que vam estar juntes. El club i Xavi Pascual van estar juntes 10 anys, van parar d'estar juntes durant gairebé 10 anys més i les dues persones han evolucionat en una direcció diferent.
0: Avui al suplement, Xavi Pascual parla per primera vegada des de la seva sortida de Can Barça.
5: Que si hagués estat per diners ja no hagués vingut aquí perquè tenia altres coses amb molts més diners. I segurament tampoc no hagués fitxat on t'he fitxat perquè tenia...
0: A dos quarts d'11 la conversa sencera amb Xavi Pascual, que actualment està entrenant al Dubai Basket, una conversa que hem enregistrat aquests dies des de Turquia, perquè és on el Xavi Pascual està fent la pretemporada amb el Dubai Basket. A dos quarts d'11 sentirem aquesta conversa sencera, més enllà també de la seva sortida del Barça, el Xavi Pascual, que porta una pila d'anys vinculat al bàsquet, va guanyar l'Eurolliga en la primera etapa amb el Barça i que era enginyer industrial... i que gràcies també a la seva participació amb Dusko Ivanovic doncs es va poder construir una carrera platòrica a les banquetes blaugrana i de més enllà, perquè ha entrenat el Panathinaikos, també el Zenit de Sant Petersburg, una pila d'anys. Tot això en un suplement on a partir de les 11, atenció perquè avui obrim debat sobre com s'ensenyen les matemàtiques a les aules. La setmana de l'inici de curs, la setmana de l'informe PISA, fixarem la mirada en una de les assignatures més importants, sempre al punt de mira per les dificultats que suposa i en la manera com els nens d'avui dia aprenen a sumar, a restar, a multiplicar i a dividir. En parlarem amb docents i acadèmics. Ara passen 7 minuts de les 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: Les crides contra els discursos d'odi de l'extrema dreta i el múscul de l'independentisme marquen la Diada Nacional de Catalunya. A Barcelona, 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, van participar en la manifestació de l'ANC i d'Òmnium, que se sumen a les més de 20.000 que eren a Girona i Amposta.
6: Jo crec que la gent es va engrescar molt durant l'època del procés, moltíssim, i va haver-hi una decepció molt gran, no? Jo crec que la gent s'ha enfadat molt amb el sistema polític.
7: Això no hauria d'anar de partits, sinó d'una ideologia de sí a una Catalunya lliure.
8: Que encara hi som i encara hi volem ser. Nosaltres hem vingut cada any.
9: Per defensar tots els drets dels catalans, ja sigui la llengua, cultura...
0: Les entitats independentistes animen a recuperar el terreny i a multiplicar forces per la diada de l'any que ve, que coincidirà amb els 10 anys de l'1 d'octubre. A Barcelona, la manifestació va acabar amb una imatge insòlita, la crema d'una bandera espanyola a dalt de l'escenari. Àlex Giral, Robert, bon dia.
10: Bon dia. Molt lluny de les xifres d'anys enrere, però amb gairebé el doble d'assistents que l'any passat, l'Assemblea i Òmnium van tornar a convocar milers de manifestants. Els líders de les principals entitats van donar per acabat el dol pel procés i van avançar que es preparen per reimpulsar el moviment als carrers. Josep Vila i Xavier Antic.
11: Assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència.
12: Estem més preparats que el 2017.
10: Crides també a recosir l'espai polític independentista, que es va tornar a presentar per separat a la mobilització, mentre Jordi Turull de Junts va reclamar que la d'ahir sigui l'última diada sense Puigdemont.
13: Esperem que l'any que ve hi puguem ser tots, perquè hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades.
10: Oriol Junqueras, que no participava a una manifestació de la diada des de 2021, va reivindicar la catalanitat com a eina de cohesió.
14: La identitat no és allò que ens separa dels altres, sinó que és allò que ens fa igual als altres.
10: Els dos partits van alertar del perill dels discursos d'odi en referència a Aliança, que també va formar part d'una protesta sense incidents.
2: La manifestació antifeixista al centre de Barcelona va acabar amb almenys 18 persones detingudes, de les quals una desena menors d'edat per desordres públics en els aldarulls posteriors a la marxa. 9 Mossos van patir ferides lleus, també. Els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere i un grup va llançar objectes als agents policials que van intervenir per dispersar els activistes.
0: A tot això... Més enllà d'aquestes manifestacions, el clam a favor de la convivència va centrar els actes oficials de la Diada.
2: Sí, davant el creixement dels discursos d'odi, les principals institucions del país van reclamar fer pinya. Sentim Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Josep Rull, president del Parlament.
15: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
16: Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, en progrés, en justícia... i en llibertat.
2: En aquesta mateixa línia, l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, també es va afegir aquesta aposta per la convivència. En declaracions, al Matí de Catalunya Ràdio va tornar a reivindicar que és català qui viu i treballa a Catalunya.
17: Insisteixo que avui és la festa dels 14, els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
0: A Ripoll, el consistori es va desmarcar del discurs que va fer el politòleg Ramon Cotarello en l'acte de la diada que va organitzar el mateix Ajuntament.
2: Sí, en la seva glossa dins el monestir, Cotarello va cridar a la guerra contra l'islam.
18: Oh, es convertir en islam i vivim com ciutadans des de bona. Oh, fer la guerra...
2: L'Ajuntament de Ripoll va emetre un comunicat lamentant el discurs i assegurant que en desconeixia el contingut. Des de l'oposició, Junts i Esquerra han denunciat un ús partidista de l'acte institucional i qualifiquen la glossa de Cotarello de totalitària i xenòfoba.
0: Deia Cotarello, o ens convertim a l'islam i vivim com a ciutadans de segona pagant impostos o fem la guerra. Bé, lamentable declaració que fins i tot doncs Aliança, que és qui els havia convocat, se'n va haver de desmarcar, perquè després s'omplin la boca de convivència. Som-hi. Els 25 anys de l'11 de setembre, els Estats Units han deixat palesa la divisió i la polarització de la classe política. Donald Trump s'ha absentat dels actes de Nova York i ha justificat des del Pentàgon la guerra de l'Iran, i l'alcalde de la ciutat està qüestionat per ser musulmà.
2: El nostre corresponsal Oriol Serra ha apostat des de Nova York, ha copsat, volem dir, des de Nova York, un exemple del desconcert que va regnar la societat nord-americana durant aquells anys.
0: Oriol, què tal? Bon dia.
19: Bon dia. Recordar l'11S del 2001 també significa posar de manifest els contrastos existents als Estats Units, fins i tot a l'hora de pensar en els atemptats que fa 25 anys van costar la vida a prop de 3.000 persones. Al memorial de la Zona Zero s'hi ha viscut la tensió entre qui va ser l'alcalde de Nova York el 2001, el republicà Rudolph Giuliani, i l'actual alcalde, el socialista demòcrata Zoran Mamdani, de confessió musulmana. El primer havia intentat evitar la presència d'un musulmà als actes. L'altre en discòrdia és Donald Trump, que s'ha convertit en el primer president dels Estats Units absent en uns actes on des de fa anys no s'hi fan discursos polítics. Per aquest motiu, Trump ha decidit comparèixer des del Pentàgon, on es va estavellar un dels quatre avions segrestats, i des d'allà ha aprofitat per associar l'11S i l'actual guerra contra l'Iran.
20: Saludem els membres de les Forces Armades que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme al món, la República Islàmica de l'Iran, no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
19: Tornant a la islamofòbia, val a dir que ha estat una de les moltes conseqüències dels atemptats. És el cas de Mohammed Salman Hamdani, un cadet de la policia de Nova York de 23 anys que va ser considerat com a sospitós de terrorisme fins que es van trobar les seves restes mortals 5 mesos després dels atemptats. Hamdani va morir ajudant en les tasques de rescat. La seva mare, Talan Hamdani, ha demanat a l'alcalde de Nova York que s'honori el seu fill com es mereix, però fins ara no ha obtingut resposta de l'oficina de Zoran Mamdani.
0: Els aliats de l'Iran amenacen les rutes alternatives de l'estret d'Hormuz per subministrar petroli arreu del món. Aquesta matinada, l'Aràbia Saudita ha hagut de tancar l'oleoducte que creua el país i connecta les seves refineries al Golf Pèrsic amb el Mar Roig. I els rebels hutis de Iemen controlen dues illes clau a l'entrada d'aquesta via marítima.
2: Sí, segons Riad, el tancament d'aquesta infraestructura s'ha fet per precaució davant d'atacs amb drons provenents de les milícies proiranianes a l'Iraq. D'aquesta manera, el règim saudita, principal exportador de cru del món, es queda temporalment sense una via alternativa clau a Hormuz per subministrar petroli. Es calcula que fins ara hi passaven cada dia 5 milions de barrils. Això és el 5% del trànsit mundial. El tancament de l'oleoducte est-oest arriba poques hores després que els hutis del Iemen, aliats de Teheran, s'hagin apoderat de l'illa de Parim i de l'arxipèlag de Hanish. Són dos punts claus a l'entrada del Mar Roig. Tot i això, els rebels asseguren que el trànsit continua obert per a tots els vaixells que no siguin saudites. El control d'aquesta ruta marítima suposaria un avantatge estratègic per a l'Iran en la seva guerra contra els Estats Units, que s'ha intensificat les últimes setmanes amb nous atacs a l'estret d'Hormuz que han fet tornar a pujar el preu del barril de petroli per sobre dels $100.
0: Mentrestant, Donald Trump assegura que li semblaria bé que la Xina fabriqués cotxes als Estats Units. L'anunci suposa un gir en la retòrica proteccionista del president nord-americà, que fins ara havia adoptat mesures agressives per defensar el sector, amb aranzels i una retòrica beligerant contra el que qualificava d'invasió de cotxes xinesos barats.
2: Ara, en una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha assegurat que si una companyia la xinesa volgués instal·lar una fàbrica als Estats Units, no s'hi oposaria.
21: Si la Xina vol venir i obrir una fàbrica i construir aquí els seus cotxes, em semblarà bé. El Japó ho fa, però contracten la nostra gent. El que és important és que contractin la nostra gent. El que no vull és que els construeixin a Mèxic de manera barata i els enviïn a través de la frontera. Això no passarà.
2: L'anunci arriba malgrat la pressió de la indústria automobilística dels Estats Units que li havia demanat a Trump protegir el sector i impedir l'entrada de fabricants xinesos al mercat estadounidenc.
0: Un quart de vuit del matí a la crònica política espanyola. Primera dimissió després de la desclassificació dels informes sobre els avisos del CNI a Ceuta. Qui ha dimitit és la mà dreta del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma.
2: Es tracta de la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada massiva, en què s'indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes. El cap de gabinet assegura que deixa el càrrec per motius personals, però també perquè no està d'acord amb la versió que s'està explicant sobre aquesta crisi. Defensa que, després de parlar amb el CNI per WhatsApp i per telèfon, el 29 de juliol ho va traslladar al seu superior, però la delegació del govern a Ceuta manté que no en sabia res. La ministra Mònica García insisteix que el WhatsApp del CNI no els va arribar.
3: Porque si tú tienes una alerta de estas características, no mandas un WhatsApp. La poca previsión por parte de todo el mundo está implícito en el canal de comunicación con el cual se hace ese aviso.
2: I el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del PP, considera que amb aquesta dimissió no n'hi ha prou.
4: Las responsabilidades no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno porque tampoco tenía capacidades para poder actuar con la contundencia que el caso requería.
0: Més qüestions. El preu mundial dels principals aliments s'enfila al nivell més alt dels últims 4 anys. L'Agència de l'ONU per l'Alimentació i l'Agricultura alerta que els productes que més s'encareixen són el sucre i els cereals. D'aquí unes setmanes això s'acabarà notant en la butxaca dels consumidors. Núria Hart, bon dia.
22: Hola, bon dia. La FAO culpa la calor i la inestabilitat geopolítica mundial de la pujada de preus, però el cistell encara tardarà unes setmanes a encarir-se. Ho calcula el professor d'Economia de la UOC, Carles Méndez, per al suplement de Catalunya Ràdio.
23: Esperem que el preu es vegi afectat per aquestes situacions en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
22: El que més preocupa és el preu dels cereals, perquè també en depenen els productes derivats o el bestiar. La collita mundial serà de rècord, però cada cop hi ha més demanda per cobrir tota la població.
23: Jo diria que el 50% dels productes que pots trobar en un supermercat, d'alguna manera directa o indirecta, o inclús més perquè és un dels aliments bàsics.
22: L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella.
0: Joves d'entre 12 i 16 anys amb problemes d'ansietat, impulsivitat o dificultats per gestionar la frustració han pogut continuar els estudis en centres educatius terapèutics per adolescents. Aquests centres són part d'un projecte pilot que ara comença el segon any. Durant un temps, aquests alumnes amb problemes de salut mental combinen les classes amb un suport terapèutic individualitzat. Toni Fortesa.
24: L'objectiu és donar eines de gestió emocional als joves perquè es puguin reincorporar amb garanties al sistema educatiu ordinari. En el primer any de desplegament del projecte ja ha donat alguns fruits. Susana Tarapiella, directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat.
25: Són joves que hi havia molt absentisme en el centre educatiu i un dels fets claus és que ha desaparegut aquest absentisme. I són joves que han canviat les seves conductes des de que estan en aquest centre.
24: Quan acabi aquest segon any de desplegament del projecte, el Departament d'Educació avaluarà els resultats. La intenció és poder escalar el projecte a nivell de tot Catalunya.
0: A França, un tren regional ha descarrilat i ha provocat 44 ferits. L'accident va passar ahir al vespre a prop de la localitat de Cleon, a Normandia.
2: Segons les primeres informacions, el descarrilament va tenir lloc després que el comboi xoqués contra un objecte no identificat a la via. El tren, on viatjaven 180 persones, feia el trajecte entre Rouen i Cannes. Un dels ferits està en estat crític i se'l va evacuar en helicòpter a l'hospital. Les autoritats i l'operador ferroviari francès han anunciat una investigació per aclarir les causes de l'accident.
0: I en aquest cas, la direcció de Rodalies de Catalunya encara no ha donat resposta a l'Ajuntament de Badalona, que l'ha instat per carta a intervenir després que diversos veïns s'hagin queixat dels sorolls que fa un comboi en proves a prop de l'antiga fàbrica Mova. Badalona, David Àngela, bon dia.
26: Bon dia. Des del maig passat, segons fonts municipals, els veïns han de conviure amb aquest soroll tant de dia, però especialment de nit i durant els mesos més calorosos de l'any. La quarta tinenta d'alcaldia, Sònia Egea, ha demanat a Òscar Playà, director de Rodalies, que adoptin mesures per evitar aquestes molèsties. També ha demanat a l'entitat ferroviària una prova acústica que l'Ajuntament, pel seu compte, també farà.
27: Farem una medició de sonometria, doncs també per tenir la certificació doncs que realment, encara que és evident doncs que sortirà positiva, doncs per tenir ja també la documentació preparada per si això no se soluciona, presentar-ho i fer més pressió.
26: Egea defensa que les proves tècniques que s'hagin de fer a Badalona no poden perjudicar en cap cas el descans dels veïns.
0: La Generalitat obrirà noves oficines d'atenció integral al ciutadà a Sabadell, a Santa Coloma de Gramenet i Esplugues de Llobregat. El govern ha anunciat que estan enllestint aquests tres espais perquè comencin a funcionar els propers mesos.
2: El de la cocapital del Vallès Occidental comptarà amb 17 funcionaris i es posarà en marxa a principis de l'any que ve, mentre que els altres dos disposaran de 7 treballadors cadascun i operaran a partir de mitjans del 2028. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha explicat que la mesura s'emmarca en la reforma de l'executiu per acostar, diu, l'administració a la ciutadania.
1: I ara volem donar un pas més per aproximar justament aquests serveis fàcils en el conjunt dels ciutadans de Catalunya, per tenir un únic espai on poder tramitar l'ajut de la dependència o qualsevol tràmit amb l'administració de la Generalitat, i fem un pas més per obrir oficines metropolitanes en un espai de més de 400.000 persones.
2: Amb aquestes tres, la Generalitat disposarà de 14 oficines arreu del país, amb més de 200 informadors i tramitadors. El govern ja treballa per obrir-ne 5 més abans que s'acabi la legislatura a Vilafranca del Penedès, Puigcerdà, Lleida, Tremp i Barcelona.
0: I a la cultura... És el so particular de Sigur Rós que ha emocionat el públic amb un intens concert simfònic a l'Auditori del Fòrum. La banda islandesa ha fet créixer les seves cançons amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el cor Francesc Valls, Marc Ruiz.
5: L'Orquestra Simfònica del Vallès i Sigur Rós han fet somiar despert al públic de l'Auditori del Fòrum de Barcelona, i on s'hi ha començat a cantar amb lentitud, gairebé recitant els versos de Blotberg, la primera cançó que van donar a conèixer del disc Ata. De mica en mica arriben els falsets tan característics de Sigur Rós i el contrast entre la veu aguda i etèria i el coixí de greus que aquesta nit executava a la secció de corda. A on treuen l'artilleria i on s'hi toca la guitarra elèctrica amb l'arquet, creant una distorsió que gairebé és un paisatge tallat per un ganivet amb la fulla rovellada. La música creix amb l'orquestra i la distorsió s'acaba transformant en l'udol d'un vent catabàtic que s'escola entre les esquerdes, i el públic reacciona amb entusiasme. Una emoció que es fa evident amb Star Alford del primer disc, aquest és Virion, un entusiasme que creix amb el fragment dedicat al disc del parèntesi. Aquí el preciosisme es fa present amb textures que se sumen a les capes de l'orquestra i a les obsessives frases de piano de Kjartan Sveinsson. El fervor del públic arriba al màxim nivell amb un trio format per Celeste, Arabatur o Copy Pola, una de les preferides pels fans, amb una versió vibrant que el cor Francesc Valls ha aconseguit fer volar. Sigur Rós ha tornat a demostrar que té l'ànima dels espectadors a les seves mans i que són capaços de fer-nos visitar llocs tenebrosos o elevar-nos al setè cel amb notes, textures i molta emoció.
0: I ara anem cap a la Fira de Tàrrega. La Mostra d'Arts al Carrer reuneix aquest cap de setmana milers de persones en una edició més internacional que mai, Marta Vives.
6: Muntatges de tots els formats i per a tots els públics, des de veterans de la Fira, com Los Informals, que després d'uns quants espectacles a sala enguany han tornat al carrer.
7: És això, per nosaltres és tornar una mica a l'inici i després és com ganes de... d'engatussar la gent a entrar al nostre univers i que jugui amb nosaltres.
6: Fins a companyies que s'estrenen a la Fira, com els catalans Llum de Fideu, que amb el seu muntatge Aquí, sobre la memòria i el lloc que ocupem en la línia del temps, han exhaurit entrades a totes les funcions i han fet aixecar el públic en els aplaudiments en la seva estrena. La directora Ana Clemente es mostrava a Catalunya Ràdio així d'emocionada.
8: Estem molt contents, molt contents. Mai havíem estat a Fira Tàrrega i llavors hi havia molta pressió i ho hem compartit la peça, una estrena, que per tant és una cosa fràgil, però estem molt contents de la rebuda i de que tants ulls ens miren amb tant d'amor, la veritat.
6: Aquest cap de setmana se seguiran desplegant els 57 espectacles programats al llarg d'aquesta edició i es preveu que milers de persones omplin els carrers i places de la ciutat.
9: L'informatiu del suplement.
11: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
12: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
11: Consulta el programa barcelona.cat / la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
28: En un sol poema, en Joan va dir tot el que havia de dir. Tinc una oda començada que no puc acabar mai.
29: Vine a l'homenatge musical a Joan Maragall i reviu els seus poemes més emblemàtics narrats per Sílvia Bel. El 16 de desembre a l'Auditori de Girona. Compra ja l'entrada a botiga.ara.cat. Organitzat pel diari Ara.
30: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
31: Sigui
30: bon
31: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
30: Denuncien l'excés de burocràcia...
9: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
32: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
9: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
30: I a casa nostra tornen a sortir...
9: I de la resta del món.
30: Pendents de la cimera internacional...
9: Faci el temps que faci.
31: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
9: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. L'informatiu del suplement.
0: Els esports, el Barça se centra en la Lliga. Els blaugranes fan aquest matí l'últim entrenament abans del partit de demà al Camp del Llevant. L'objectiu, sumar la cinquena victòria, Roger Nau.
3: Sí, després de cinc partits, de les primeres cinc jornades de campionat, per mantenir-se en solitari al capdavant de la Lliga, el president blaugrana, Joan Laporta, assegura que l'equip s'ha marcat com a objectiu aconseguir el ple de títols aquesta temporada. Ho ha dit durant la diada en l'ofrena al monument de Rafael Casanova.
4: Somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos dejado como objetivo el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions. Y por lo tanto, esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión.
3: Laporta, això sí, afirma que l'equip ha de seguir la línia de Hansi Flick i tocar de peus a terra. El Barça, per cert, ha anunciat l'acord per l'ampliació del contracte del davanter egipci Hamza Abdelkarim per un any més, fins al 2030. L'acord suposa un augment de la fitxa i un augment també de la clàusula de rescisió del futbolista de 18 anys. Demà juga el Barça i avui ja ho fa el Madrid, que rep el Rayo a les 9 al Bernabéu. Mourinho, de moment, torna a pressionar els àrbitres. Ara carrega contra el comitè tècnic per haver validat el VAR del Betis Madrid.
10: És una cosa que verdaderamente admiro muchísimo en la clase arbitral. En todos los países donde he estado es muy, muy, muy raro, es muy, muy, muy difícil que salgan en crítica a una situación arbitral. Muy unidos. Y la unión hace la fuerza.
3: Avui juga el Madrid, també juga l'Espanyol. Els blanquiblaus juguen contra l'Osasuna al Sadar a un quart de cinc de la tarda en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Manolo González, tècnic blanquiblau.
13: És un partit sempre complicat. Quan vas al Sadar ja saps que toca treballar molt bé, que fer les coses bé per poder guanyar allà. Nosaltres intentarem amb les nostres armes competir al màxim nivell i si podem portar tot el pes del partit, doncs millor.
3: La cinquena jornada de primera, però ja té un resultat definitiu. Ahir es va jugar el Sevilla 1, València 0, el València és cuer i només ha sumat un punt de 15 possibles. Mentrestant, a segona aquesta tarda, a 6:45, Girona-Castelló a Montilivi. El tècnic Quique Álvarez vol aprofitar el bon moment de joc.
14: Nosaltres el que ens dona moral és veure que hem competit bé els últims dos partits i això és el que necessitem per intentar competir bé a un Castelló que és un gran equip.
3: El Sabadell jugarà demà a la tarda al camp del Mallorca i encara en futbol a la Lliga F, dos partits avui en presència catalana. A la tercera jornada, a les 12, Atlètic Club de Bilbao, Espanyol, en directe per Esport 3, i a les 7 de la tarda, Barça Atlètic de Madrid. El Badalona Wiman visitarà demà el camp de l'Eibar. I més coses en bàsquet. El Barça i l'Ilerna Lleida jugaran demà a les 12 del migdia a la final de la Lliga Catalana. Els blaugrana ahir van superar el Quitzenàs Manresa per 77-90. Justin Robinson amb 17 punts i Joel Parra amb van ser els màxims anotadors blaugrana. A Manresa, Timmy Allen va fer 18 punts. Juan Núñez és jugador del Barça.
15: Yo llevo aquí unos años y sé que no han sido del todo exitosos, pero todos tenemos claro que en el Barça cualquier torneo que juguemos es para ganar. Ahora nos estamos conociendo, son los primeros partidos, pero creo que esa identidad y esa mentalidad no cambia.
3: I en motociclisme, Marc Márquez va acabar segon en la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de San Marino, darrere Bezzecchi. El campió reconeix obertament que està lluny del ritme de l'italià. Per això, explica, està provant canvis per intentar compensar les mancances al seu braç dret.
16: Hem provat una cosa que és per anar més encaixat a nivell de cames, el que falta per un lloc que et treureu d'un altre, i després els frens, perquè estic intentant adoptar un estil de pilotatge una mica diferent aquí, que crec que em pot ajudar a ritme de cursa.
3: I a la Vuelta, Enric Mas a tocar la seva primera victòria en una volta gran. En la 19a etapa d'ahir, Mas va entrar a meta juntament amb Primoz Roglic, i per tant, el de Movistar manté el minut i 33 segons d'avantatge respecte a l'eslové, quan només queden dues etapes. En handbol ha començat la Lliga Sobal, ahir dos partits en presència catalana, Logroño 32, Barça 48 i Granollers 38, Cangas 34. Acabem finalment en tennis perquè ja tenim finalistes de l'Obert als Estats Units. La final la disputaran el nord-americà Ben Shelton i l'alemany Alexander Zverev, que aquesta nit s'han desfet de Tiafoe i de Khachanov en 4 i 3 sets respectivament. La final femenina serà l'esperada, la disputaran aquesta nit Arina Sabalenka i Elena Rybakina.
9: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 2:15 del matí.

0: Som-hi, és dissabte, això són els meus ídols, cada cap de setmana al suplement, Blai Mercè, Olga Ábalos, bon dia, bona hora.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Reivindicat el passat, el present i el futur de bandes de tot el planeta, avui un dels més nostrats de casa nostra, que s'han fet un fart de tocar aquest estiu, que s'han reinventat una altra vegada i que perduraran per sempre. És un dels pocs grans grups del rock català que ens quedava per resbudellar, i avui l'Exambusto els tenim aquí per reivindicar de dalt a baix, Blai, Olga.
1: Sí, sí, jo crec que si no han fet la gira de l'any, l'Exambusto, doncs molt a prop hi han estat, eh? La Ludwig Band, l'Exambusto, allà, no? Potser els dos grups que més han girat aquest estiu, que han tocat per tot arreu i que han fet grans concerts. I això que l'Exambusto ja porta 40 anys de carrera, té la meva edat, val a dir. Es van formar com a banda l'any 86 i déu-n'hi-do, veureu ara quin repertori que tenen, perquè és al·lucinant, començant per aquest Llença't i, a més, mantenint aquests misteris, no?, de la cançó aquesta, que no sabem ben bé encara.
0: Mira, si diu aguanta,
2: anava a preguntar carpanta exactament el mateix, perquè mai he sabut què diu,
0: no
2: al
0: saben,
2: principi.
0: No ho saben ni ells.
2: No?
0: No ho saben ni ells. Ostres. O sigui, juguen també a despistar, a jugar, i crec que és la gràcia i la màgia de la cançó, que jo l'he tornat a sentir ara en primer pla i fixant-me en el que sonava, i m'ha emocionat una altra vegada.
1: Sí, sí. A tu et va ajudar, Roger, en el seu moment, aquesta cançó, per declarar-te algú?
0: No,
1: per
0: però sí que és allò que tinc la sensació que sempre ha format part de mi. Sí. És a dir, clar, si ara em dius que... no sé de quin any és aquesta cançó, si ells van néixer el 86, aleshores, des que tinc ús de raó...
2: És una cançó que ha aguantat molt bé el pas del temps.
1: Aquesta és de l'any 2000.
0: Perquè és una reversió, no?
1: No. Ah, sí? Aquesta és de l'any 2000. Jo me'n recordo, jo tenia 14 anys, era aquell moment, adolescència. A mi em va ajudar el Llença't de dir, va, vinga, Blai, va.
0: Valent.
1: Sí, perquè em costava molt, saps, allò de...
0: I després que, quan ja... I si no, tinc fam de tu.

0: picar la seva carn.
1: Creieu que aquesta cançó avui, si l'Ax en Busto o qualsevol altre grup, la Ludwig van, que dèiem abans, no, publica aquesta cançó, estarien cancel·lats al moment?
2: Jo diria que sí. Jo diria que sí. Home, si escoltem la lletra...
1: Home, és un assassinat.
2: És una...
1: és violència masclista i a sobre canibalisme, després, saps?
2: Home, sí. Sí, sí, vull dir, és un... Bueno, és una relació d'amor portada a l'extrem, no?
1: Sí,
2: però jo crec que seria molt difícil que aquesta cançó passés el filtre avui.
1: Sí, però jo crec que ja es passa tant de tronada que ja entens que és una història de terror.
2: Sí,
1: el problema és que està cantat en primera persona, però si estigués cantat en tercera persona, no? Es va veure la seva sang, està explicant la història d'un assassí caníbal i tampoc passaria res aquí, no? En fi, jo crec que, jo crec que és una gran
2: encara
1: cançó.
2: Encara la canta moltíssima gent.
3: Sí, sí, ells la defensen, encara la canten als concerts, segurament que sí.
2: Segurament sí. Home, és un dels seus grans hits. I és del primer disc.
1: Déu-n'hi-do quin disc més polèmic, aquest, eh?
2: Sí.
1: Perquè hi havia una altra cançó que es deia...
3: La professora.
1: Carme Flavià, que no és que la cançó diguessin que la matessin i se la mengessin, però sí que es veu que era una professora molt estricta, que va suspendre a un membre de la banda a les matemàtiques, i a partir d'aquí doncs, va començar doncs, un problema que es va anar elevant fins a arribar a temes judicials.
3: Van escriure una cançó sobre ella,
1: sobre ella,
3: no? En què
1: sí,
3: la vexaven una mica.
1: Sí, una mica, sí, sí.
3: I ella, quan se'n va donar al món abans d'internet, perquè ens entenguem, ella va... Explica la història.
1: No, ella doncs, va dir que no li agradava la cançó. Segons han explicat la banda, ella i altres professors van anar a tirar ous al grup perquè la deixessin de cantar. El que va passar és que els alumnes de la professora ja la van aprendre de memòria, li cantaven, li escrivien a la pissarra, fins que ella doncs, va anar per la via judicial.
3: És a dir, la professora es va sentir assetjada pels alumnes.
1: Sí, sí.
3: I ho va denunciar, van registrar algun concert en què la interpretaven i va demanar una compensació econòmica, no només això, sinó també que retiressin totes les còpies d'aquell disc.
1: I així van arribar a un acord, es van retirar totes les còpies d'aquell disc i es van cremar.
3: Això ara seria impensable. Sí,
2: cremar discos, eh?
1: Hi ha molta gent que encara conserva aquest disc a casa,
2: sí, sí,
1: amb la cançó allà censurada, i després doncs, van reeditar el disc sense la cançó i el compromís de no tornar-la a cantar mai en directe i que no tornin a sonar a les ràdios.
3: I, per tant, no ha tornat a sonar a la ràdio, no la podem posar?
1: No la podem posar,
3: i
1: però
3: tampoc...
1: jo a YouTube, yes. Jo ho deixo anar aquí.
3: Miami Beach.

0: Déu-n'hi-do, quin himne, eh, això?
1: És d'aquestes cançons que han anat calant mica en mica la teva vida i te n'adones que et saps la lletra de memòria.
0: Sí.
1: Potser no t'has comprat mai cap disc de l'Axel Busto, no has anat a cap concert, com és el meu cas.
2: No, però jo ara, sentint això, tinc unes ganes boixes d'anar a un concert de l'Axel Busto.
1: Sí.
0: Quedem per anar-hi?
2: És a dir, és que hi vull anar.
1: Doncs podríem anar-hi.
2: I corejar l'Urrit i el que faci falta aquí.
0: Sí, podem anar al final de gira de la Mirona al desembre,
1: sí,
0: si voleu.
1: Sí, home, és una manera de, potser, de... no sé, com de reconciliar-te amb una època de la història de la música en català, també, no? Mm. Segurament molta gent, en el seu moment, pel que significava el rock en català, doncs no va anar a aquests concerts, i ara que encara estiguin en actiu, doncs fa que gent s'atreveixi a anar-hi, no? I també connecti amb tot això.
0: I déu-n'hi-do el missatge d'aquesta cançó, eh? També d'una reivindicació de la terra, i a la vegada sense oblidar, doncs, aquest... això que fem aquí, en aquesta secció, no?, dels meus ídols, i els anomenen un darrere l'altre. Una cançó que ha ressonat també en bandes actuals que no tenen res a veure a nivell d'estil, però, com dèiem, que aquesta cançó, aquesta tornada que sentim de fons, s'ha quedat allà, al nostre subconscient, i de tant en tant va apareixent.

0: Els Tiets, un exemple, però si parlem d'influències, Olga, de l'exemple us ho tenim clar, no?
1: Home, un dels noms que es precisament citen a Miami Beach és Bruce Springsteen, i jo crec que havia de sonar Bruce Springsteen com a gran referència dels Lacs en Busto.

0: Si agafem els grups del rock català, tu diries que Bruce, la banda a la qual més ha influenciat, és l'Exambusto?
1: Segurament sí, perquè...
0: Més que Sau o Sopa de Cabra.
1: Sí, perquè Sopa de Cabra sempre, almenys els inicis, Stones, eren, no?, més Stones, sí, no? I fins i tot en la vestimenta, no?, dels primers anys de Sopa de Cabra era com si fossin els Rolling Stones. Jo crec que sí, que Bruce Springsteen és l'artista que més ha influït a l'Exambusto. I, bueno, és una bona manera d'introduir-se també a Bruce Springsteen, no?, a través de l'Exambusto.
2: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això són els meus ídols. Avui, l'Exambusto. Sonar.

0: Som-hi tots, va.
1: Dóna'm força per cridar, que no som d'aquí, tampoc som d'allà, la meva terra és el mar.
0: A veure, expliquem una mica també d'aquests 40 anys d'història de l'Exambusto. El Pemi Fortuny, el frontman, el líder, d'alguna manera la cara visible, tot i que les cançons no totes són d'ells, ni molt menys, com a lletrista, ha fet anades i vingudes, no? És a dir, sí. Era la primera etapa, ara ha tornat, aquesta última gira és amb ell, però durant molts anys l'Exambusto va continuar existint amb el Salva Racero, crec que era.
2: Sí.
3: Correcte. Mm. De fet, aquesta cançó que escoltem és d'un disc en directe del 2004, que, on canta el Pemi Fortuny, on reapareix després d'uns anys de no estar amb el grup. Per tant, representa aquestes anades i vingudes de Pemi Fortuny a la veu. Una de les característiques del grup és que, i abans ho comentava en Blai, no?
2: Doncs
3: que
2: fora
3: de micro, que no hi ha un compositor principal. Per tant, és una... les cançons, diguem que es realitzen o es construeixen d'una manera coral i, per tant, bueno, que hi hagi un cantant o un altre, al final tampoc varia tant, no? O canvia tant sobre l'essència del propi grup. I després de l'època del Salva Racero, fins i tot van passar una època on no tenien un cantant fix, no? I van publicar fins i tot un disc on convidaven diferents cantants, i ara, doncs, després de la tornada de Pemi Fortuny, doncs, tenen aquesta nova etapa.
2: Sí, sí, un grup bastant democràtic en aquest sentit, i crec que això també és un dels secrets que els ha fet aguantar tant, no? I que ara mateix estiguin en un moment tan dolç de l'Exambusto. I aquest repertori, perquè déu-n'hi-do. Fort.

0: Bé, aquest no és Pemi Fortuny, és una veu diferent, és David Ros, que és un dels cantants que el grup, l'Axan Busto, va convidar a cantar, no? En un disc que es diu Polièdric, on cada cançó hi ha un cantant diferent i fins i tot hi ha alguna veu femenina. I és una mostra de que el grup, tot i no tenir un cantant fixe, perquè després de la sortida de Sarba Roncero van dir, saps què? No tenir cap cantant i anem fent i nosaltres seguim component i Polièdric és una mostra d'això.
1: I ara tornem a aquell Blai Mercè de 12 anys que gràcies al Llença es va poder declarar per primera vegada algun noi o alguna noia que li agradava. Ara, en comptes de Blai, es diu Roc i trepitja fort. En Roc.

0: Jo ja he comprat les entrades, eh? Per la Mirona.
1: Sí?
0: Sí, sí, sí.
2: Doncs has comprat tres. Has comprat
0: tres. Comprat tres.
2: Molt bé, molt bé.
0: Primera doncs fila. Vull dir que els que estigueu... És que jo tinc aquest problema que els concerts...
2: No, però...
0: Em maleeixen.
2: No, perdona.
1: A mi també em passa, eh?
2: Tu has d'anar al darrere. Has d'anar al darrere.
1: Imagina't si anem junts tu
0: i jo. A un costat, després, i el lloc on em poso jo, darrere hi veus com un solar.
2: Sí.
0: Perquè ningú vol posar-se allà. I bé, mai puc estar davant.
2: Jo sóc víctima d'espectadors com tu.
0: I ja puc arribar abans, 3 hores abans, que quan em poso davant, sóc vexat i insultat. Vinga, va,
1: què acabem? Trepitja fort rock. Aquesta cançó està dedicada al nebot del Cristian Gómez Montenegro, el guitarrista de la banda. El rock ara té 26 anys. I ara n'escoltarem una altra que està dedicada a la Sara, que també té 26 anys, que és la filla del Pemi Rovirosa. I en aquesta última gira va haver-hi un moment molt especial, i és que el Pemi Fortuny es va emocionar quan a Lleida, entre el públic, va veure a la protagonista de la cançó. Notes que...

0: penso quan balles, quan cantes...
1: Doncs ja veieu, ara la meva incògnita és què passarà amb l'ex-embustó. Sé que hi haurà un documental, això ho podem explicar ja, de la gira, del que ha passat per la gira, però després, no ho sé, si hi haurà un nou disc amb el Pemi o...
2: No, vés a saber.
1: Però jo crec que... un allargament de la gira, però jo crec que amb tot això que està passant amb l'ex-embustó, jo crec que hi haurà futur, eh? Hi ha futur.
2: Són del Vendrell, oi?
1: Sí.
2: L'ex-embustó?
1: Sí, home. Sí.
2: Algun altre grup?
1: Bastant a prop de Miami Platja. Una mica... Sí, sí.
3: Olga Avalos, Blai Mercè, moltes gràcies.
2: Res, que tingueu bon dissabte. Anem a posar un jardí ara mateix.
3: Salut, no ho facis. Fem una pausa i ara tornem.
1: Deixem per la setmana que ve.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
2: Aquí el tens.
3: Ja?
4: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EDP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
5: En un sol poema, en Joan va dir tot el que havia de dir. Tinc una oda començada que no puc acabar mai.
6: Vine a l'homenatge musical a Joan Maragall i reviu els seus poemes més emblemàtics narrats per Sílvia Bel. El 16 de desembre a l'Auditori de Girona. Compra ja l'entrada a botiga.ara.cat. Organitzat pel diari Ara.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
7: Passen 5 minuts de 3 quarts. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
8: Bon dia.
7: La Diada es converteix en un clam unitari a favor de la convivència i contra els discursos d'odi.
8: A la manifestació independentista d'ahir a la tarda a Barcelona hi van participar unes 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. La manifestació antifeixista va acabar amb aldarulls i gairebé una vintena de detinguts.
7: Donald Trump es converteix en el primer president que no assisteix als actes de record de les víctimes de l'11S a Nova York.
8: Trump ha commemorat l'11S des del Pentàgon, on sí que ha pogut fer el seu discurs polític i ha aprofitat, per cert, per justificar la guerra contra l'Iran com a hereva de la lluita contra el terrorisme islamista.
7: Amenaçades les rutes alternatives a l'estret d'Hormuz per exportar petroli del Golf Pèrsic.
8: L'Aràbia Saudita ha hagut de tancar el principal oleoducte del país davant d'atacs des de l'Iraq, mentre els cutis del Iemen s'han apoderat de dues illes clau per controlar la via del Mar Roig.
7: A França, un tren regional ha descarrilat i ha deixat 44 ferits, un d'ells en estat crític.
8: L'accident va passar ahir al vespre, prop de la localitat de Cleon, a Normandia. El tren, on hi viatjaven 180 persones, feia el trajecte entre Rouen i Cannes.
7: El preu mundial dels principals aliments ha pujat al nivell més alt des de l'any 2022.
8: Només en l'últim mes aquest increment ha estat de l'1,9%, segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació. El que més s'encareix és el sucre i els cereals, i això s'acabarà notant al cistell dels consumidors.
7: Ha mort Josep Maria Trias de Bes, jurista i polític amb 81 anys.
8: Militant antifranquista, va començar la seva carrera política al SUC i va ser militant de Convergència Democràtica des del 76. Les desavinences amb Jordi Pujol van fer que el 95 Trias de Bes s'incorporés al PP de José María Aznar.
7: Sigur Rós emociona en un concert simfònic a l'Auditori del Fòrum de Barcelona.
8: La banda islandesa ha fet créixer les seves cançons amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el cor Francesc Valls.
7: És un cap de setmana que tenim en marxa la Fira Tàrrega,
8: que reuneix milers de persones en una mostra més internacional que mai i en què els espectacles parlen de la memòria, la poètica i la comunitat.
7: Els esports, avui a un quart de cinc, l'Espanyol visita el camp de l'Osasuna en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
8: I a les 9 al Madrid rep el Rayo al Bernabéu.
7: Les portades dels diaris, Marina Laminos, amb la lectura de les manifestacions de la Diada.
9: A l'Ara crida a combatre l'extrema dreta, destaquen sota la imatge de la plaça Catalunya les paraules també del líder de l'ANC, Josep Vila, donant el dol del procés per acomiadat. Una Diada per la convivència és el titular en aquest cas del Periódico.

0: del cap de gabinet. Una dimissió que la portada de l'ABC asseguren que assetja el govern i el Mundo Defensa va mobilitzar l'exèrcit a Ceuta 3 dies abans de l'assalt.
1: Albert Pústils, anys i anys per molts anys, avui bufarà 37 espelmes Álvaro Cervantes.
2: Som molt afortunat perquè sempre he pogut treballar, però m'han dit que no, i realment és dur.
3: És un dels actors més estimats a casa nostra, germà de la també actriu Àngela Cervantes. Al cim de la seva carrera, fins ara, l'ha assolit aquest any, alçant el Goya i el Gaudí com a millor actor de repartiment per la pel·lícula Sorda.
1: 68 espelmes Marina Geli.
4: Si em fan triar una bandera, perquè em diuen vostè, estelada o senyera, em diuen a mi. No, jo, senyera.
3: Metgessa de formació, fa 10 anys que va deixar la política institucional, va ser consellera de Salut pel PSC, amb un paper destacat en els governs de Pasqual Maragall i José Montilla, i en plena eclosió del procés va trencar amb els socialistes i actualment milita Junts.
1: 69 espelmes Hans Zimmer.
3: Considerat un dels compositors més brillants a Hollywood, està nominat 12 vegades als Oscars per pel·lícules com Gladiator i Interstellar i s'han dut 2 estatuetes en la categoria de millor banda original, millor banda sonora original per El rei Lleó i més recentment per Dune.
1: Vida social. I la pluja es va secar. Aquest és el Roger Mas. Marta Ferrer avui actuarà a Estamariu.
5: En el marc del Festimariu, el de Solsona portarà la seva música a un escenari privilegiat davant les pintures murals de l'absis de l'església romànica de Sant Vicenç. Això en un certamen que reforça la seva aposta per combinar música, literatura, arts plàstiques, patrimoni, natura i gastronomia. Tocarà a les 9 del vespre i encara queden entrades per 15 euros.
1: A la Villarroel, primera llei de Newton.
5: El text Deu Manzanares, dirigit per Nelson Valente, planteja un dilema educatiu a través de la història d'un institut d'alta complexitat que es veu sacsejat per un conflicte. A pocs dies del final de curs descobreixen que un alumne a punt de graduar-se ha copiat sistemàticament els exàmens d'una assignatura. Avui hi ha doble funció, a 6:15 de la tarda i a 8:00 PM. Es poden comprar entrades a partir de 25,50 €.
1: I al Poliorama s'hi pot veure la truita.
5: Amb un repartiment de luxe que inclou Emma Vilarassau, Jordi Buixaderas i Sara Espígol, l'obra dirigida per Ferran Utzet retrata una reunió familiar que salta pels aires quan una de les filles es nega a menjar el fricandó que ha preparat la mare perquè s'ha fet lactopesco vegetariana. Avui a funció a 5:00 PM i a 8:00 PM, les entrades a partir de 13 euros.
1: Avui també és un bon dia per passejar pel Mercantic de nit de Sant Cugat.
5: L'espai s'acomiada de l'estiu amb una edició que inclourà tallers, concerts, gastronomia i antiguitats de creadors com Didier Atelier i la dissenyadora Natalie Chandler. Serà avui de 6:00 PM a 11:00 PM i l'entrada és gratuïta.
1: És l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Pústils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Oportunisme.
6: L'home arrepentinat de l'americana va compareixer en posat solemne. L'hora era greu. La gent només feia servir paraules gruixudes. Es parlava de crisi, d'escàndol i de vergonya nacional. L'home arrepentinat de l'americana, amb les càmeres al damunt, de seguida es va fer càrrec de la situació. Però va demanar calma. Va dir que les investigacions estaven en curs i que ja arribaria el moment de retre comptes. El moment es va fer pregar de valent, però al cap d'uns mesos va tornar a escena l'home arrepentinat amb alguns retocs evidents. Ara lluïa una americana de colors més alegres, portava un somriure imprès a la cara i ja no mirava cap a terra. Només tenia ulls per a l'horitzó. Es va plantar davant del faristol i, tal com marquen els cànons de les rodes de premsa, va etzibar 2 copets al micròfon. Abans que li fessin cap pregunta, l'home arrepentinat va proclamar que ara no era l'hora de mirar enrere, que convenia no perdre el temps en assumptes del passat i que estaven a les portes d'una nova temporada que prometia ser il·lusionant.
7: El suplement, amb Roger Escapa.
8: És que no ho entenc, som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
9: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està,
10: A mi em van dir que si un oient diu aquestes 3 coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes,
8: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
7: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
10: És una promo ni res, Roger.
7: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.

0: ràdio, sí. La crònica social del país.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Música.

0: Cada cap de setmana arribem a les 8 del matí amb les cançons que ens proposa el nostre tècnic, el Blai Iniesta. Blai, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb el cantant i compositor Nate Amos, més conegut com This is Lorelei. L'artista nord-americà va publicar ahir divendres el seu segon disc, The Singer in My Band, un treball on This is Lorelei juga amb la música d'arrel nord-americana per crear temes com aquest, The Kid with the Crown.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: La setmana, recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: La platja de Castelldefels afronta la recta final de la temporada de bany amb una adaptació dels seus horaris del Servei de Vigilància, Salvament i Socorrisme. Entre avui, dia 7 de setembre i el 27 de setembre, el dispositiu funcionarà de dilluns a divendres d'11 a les 6 de la tarda, mentre que els dissabtes i diumenges i festius ho farà de 10 del matí a 7 de la tarda. El servei, gestionat per Proactiva Serveis Aquàtics, manté la seva tasca de prevenció d'accidents, vigilància i assistència a les persones usuàries al llarg dels gairebé 5 quilòmetres de litoral de Castelldefels. El dispositiu disposa de 5 punts d'assistència fixos, 6 cadires de vigilància situades a peu de platja, 5 torres avançades de vigilància i un punt avançat de control repartits pel conjunt del litoral. Paral·lelament, la platja continua oferint serveis específics per facilitar l'accés al bany a les persones amb mobilitat reduïda. Aquesta temporada s'ha reforçat especialment el punt accessible situat a l'accés 32 a la zona de la plaça de les Palmeres, amb millores en accessibilitat, espais reservats i nous elements de suport per als usuaris. Els serveis de bany adaptat també es mantenen als accessos del carrer Venezuela, República Argentina, Avinguda dels Banys, carrer 10 i plaça de les Palmeres. Aquestes prestacions funcionen dins de l'horari de servei de salvament i socorrisme i requereixen reserva prèvia en el cas de grups i col·lectius. L'Ajuntament recorda de la importància de seguir les indicacions del personal socorrista i respectar el sistema de banderes que informa de l'estat de la mar i extremar les precaucions durant el bany. Qualsevol incidència recomana avisar immediatament els serveis de socorrisme presents a la platja o trucar al telèfon d'emergències 112. La Biblioteca Ramon Fernández Jurado pren aquest setembre el seu ritme habitual d'activitat després del període estival. Ho fa amb la recuperació de l'horari habitual el pròxim 14 de setembre, el retorn de les propostes culturals i educatives que es desenvolupen al llarg de l'any i una programació que combina literatura, música, divulgació científica, patrimoni local i activitats familiars. La directora de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, Miriam Huguet, ens explicava a Ràdio Castelldefels la recuperació de la normalitat en aquest inici de curs.
3: El dilluns 14 ja reprenem l'horari habitual de la biblioteca i també les activitats. Just el dilluns 14 ja tornem amb la programació d'activitats que fem a la biblioteca. Com ja sabeu, tenim una programació mensual per adults, també activitats familiars i doncs tornem.
2: Aquest nou curs arriba amb una agenda especialment intensa durant el mes de setembre. Entre les propostes previstes destaca la continuïtat de la programació musical de l'equipament, una línia de treball que els darrers anys ha anat guanyant protagonisme gràcies a tant a les activitats divulgatives com les actuacions en directe. La biblioteca manté l'aposta per apropar la música a nous públics i convertir-la en una porta d'accés més a la cultura. La directora de la biblioteca, la Miriam Huguet, detalla en una de les cites musicals destacades d'aquest mes.
3: D'aquest mes de setembre m'agradaria destacar una col·laboració que fem amb la Diputació de Barcelona amb un projecte que es diu Música a Fons. Com ja sabeu, aquí a la biblioteca tenim música, tenim una selecció musical, amb CDs és com la podem oferir, però a més des de les activitats tenim una secció que es diu Zona Sonora. A Zona Sonora cada mes intentem que hi hagi mínim una proposta relacionada amb la música. Aquest mes de setembre tornem a comptar amb el David Sánchez per parlar de blues, que ja és el nostre col·laborador habitual amb aquestes sessions que agraden tantíssim, però dins del projecte Música Fons de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona podrem oferir un concert que crec que us pot agradar moltíssim, que serà de música tradicional llatina. a càrrec de Luna Orleans, que és un projecte musical, no?, que narra històries i expressa idees a través de la música, no? Aquesta autora, la Luna, té influències del jazz, música llatina i pop i fusiona tots aquests estils per crear aquest projecte únic i sorprenent que us convidem a que vingueu el divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda. Serà aquí a la Margarida Xirgo i crec que pot ser molt interessant.
2: La programació també reserva un espai destacat per la divulgació científica i ambiental. Durant les pròximes setmanes s'organitzaran activitats vinculades a l'astronomia, tallers relacionats amb les energies renovables i iniciatives per acostar el coneixement científic a la ciutadania. Aquestes propostes s'afegeix una sortida al Moll de Pescadors de Vilanova i la Geltrú per conèixer de primera mà aspectes relacionats amb la pesca i la conservació marina. La directora de la biblioteca, Ramon Fernández Jurado, la Míriam Huguet repassa algunes d'aquestes activitats.
3: Aquest mes de setembre tenim diverses coses interessants, no em vull enrotllar gaire, però sí que fem una, ja que parlàvem de la Biblioplatja, m'agrada destacar que el dimarts 22 de setembre, a 6:45 de la tarda, tornarem a comptar amb l'Agrupació Astronòmica de Castelldefels per fer una xerrada de recordant l'eclipsi de sol del 12 d'agost, on faran un viatge per les imatges d'aquest esdeveniment astronòmic que crec que pot ser molt interessant. Després seguim amb les col·laboracions amb l'ONLAB, ONLAB Castelldefels, fem diferents projectes. Aquest mes de setembre fem el teu primer projecte d'energia solar, carrega els teus dispositius amb energia solar, crearem un projecte. També m'agradaria destacar una sortida que farem el dimecres 30 de setembre al Moll de Pescadors de Vilanova i la Geltrú. Anirem allà i aquesta visita, no?, veurem com va aquesta cadena i aquesta conservació marina. Tindrem, per exemple, veurem l'arribada de les embarcacions amb la captura del dia, coneixerem el funcionament de la llotja, entendrem el procés de venda i distribució del peix. Aquesta activitat la podem oferir gràcies a la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient i també ens sembla molt interessant. Dimecres 30 a les 3 de la tarda, això sí que l'hora és una mica així, però és el dia, és quan arriben les barques i és quan es fa la visita per poder veure tot el procés.
2: Una de les novetats de la temporada és la creació de la secció Conèixer Castelldefels, que agruparà activitats orientades a difondre el patrimoni històric, cultural i natural del municipi. L'objectiu és reforçar el vincle entre la biblioteca i la ciutat, posant en valor espais, elements patrimonials i aspectes de la història local que sovint passen desapercebuts. Escoltem a la Míriam Huguet, directora de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, que ens explica sobre aquesta nova iniciativa.
3: Aquest mes de setembre introduïm una secció nova a la nostra revista d'activitats, que sí que intentem separar una miqueta per temàtiques, que es diu Conèixer Castelldefels. Aquesta nova secció de Conèixer Castelldefels ve sent, ja anàvem fent, perquè de sempre que intentem sempre col·laborar amb entitats de Castelldefels, associacions, per donar a conèixer, no?, el patrimoni de Castelldefels, tant cultural, històric, ambiental, però bueno, l'hem volgut com donar-li una mica de nom i es diu Conèixer Castelldefels. Llavors, cada mes hi haurà una o diferents activitats relacionades com per conèixer més el nostre municipi, la nostra ciutat, Castelldefels. I aquest mes de setembre farem una visita amb la Cristina Martín per conèixer les Torres de Defensa. Vale, farem un passeig per les Torres de Defensa que tenim aquí a prop de la biblioteca i explicarem la seva història, usos, per què es va construir i per què es conserven aquestes torres, no?, aquí a Castelldefels. Serà molt interessant. La idea també pels propers mesos que hi hagi activitats per adults però també activitats infantils, no?, que apropin als infants a conèixer més Castelldefels.
2: A més de les activitats per adults, la programació familiar continuarà sent un dels pilars de l'equipament. Tallers, hores del conte, activitats educatives i propostes ambientals formen part d'una oferta pensada perquè els infants i famílies utilitzin la biblioteca com un espai de trobada i aprenentatge i lleure durant tot l'any. La directora, la Míriam Huguet, ens detalla algunes de les activitats previstes per als més petits.
3: No només hi ha activitats per adults, sinó que hi ha programació familiars. Tenim una altra sessió, vam fer ja una sessió i la tornem a repetir, però va agradar molt, en col·laboració amb el CASAP Can Bou. I és el taller El ratolí Pérez i la màgia de les dents, que comptem amb la Imma Santana, que és higienista dental, i també amb la Lola Conde, que és una tallerista, i fan un petit taller, no?, on s'explica més la part de les dents, com ens hem de rentar les dents, no? Té aquesta part més educativa, però després té la part de fer un taller també, que es fan unes portetes del Ratolí Pérez, que també agrada molt per infants de 5 a 8 anys. I bueno, tornem amb els tallers artístics de Koala, que fem els dissabtes al matí, els ratolins de biblioteca, com ja deia, l'hora del conte, que fem també mensual pels més petits. Tornem també amb les hores del medi ambient, que això sempre amb la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient. Aquest mes coneixerem els cetacis, que són els gegants del mar, i hi ha una altra activitat que també farem un hort de tardor. O sigui que també cosetes interessants.
2: La biblioteca també continua ampliant els seus recursos més enllà del préstec tradicional de llibres. Entre els serveis que han tingut molt bona resposta per part dels usuaris, destaca el fons de jocs de taula, una col·lecció que s'ha anat consolidant amb els anys i que ofereix opcions tant per utilitzar dins de l'equipament com per endur-se a casa. Així ho ens explicava la Míriam Muguet sobre aquest servei.
3: Sí, som una de les biblioteques que tenim un fons amb jocs de taula més extens. En tenim tant amb la part familiar com per jugar aquí, com per endur en préstec. Sí, sí. La veritat és que funciona molt bé i creiem que és una manera d'acostar a la cultura també.
2: Paral·lelament, aquest setembre també es presenta la nova programació de Punt de Lectura, que recull bona part de les activitats vinculades a la literatura, els clubs de lectura i les tertúlies que es desenvoluparan fins a finals d'any. La iniciativa permet als usuaris conèixer amb antelació les propostes previstes i planificar la seva participació en les diferents sessions. Així ens explicava la Míriam Muguet les principals novetats d'aquesta programació.
3: Presentem la nova programació de Punt de Lectura. El Punt de Lectura és on agrupem totes les activitats més relacionades amb lectura i literatura, on es troben totes les tertúlies i així. I aquí trobeu tota la programació de setembre a desembre, totes les tertúlies literàries i tot relacionat que tindrem. Hi ha els 15 minuts comptats, que també comencem el 14, que és tot relacionat amb la lectura, els ratolins de biblioteca, que és l'hora del conte pels més petits, els diferents clubs de lectura infantils i juvenils, que arrenquen a l'octubre, però ja podeu veure quina és la programació, així com les altres tertúlies, en anglès, en francès, llegir teatre, clàssics catalans, la literària, el documental del mes, no? Tota aquesta programació que tenim habitual, doncs ja tindreu el flyer a partir d'aquesta tarda amb tota la informació per si ja podeu veure què farem doncs, el mes d'octubre, novembre o desembre, perquè aneu apuntant les dates a l'agenda i no us en perdeu cap. M'agradaria destacar, doncs mira...
2: Entre les activitats programades hi haurà trobades amb autors, sessions dedicades al cinema, documentals i diverses propostes literàries dirigides als públics de totes les edats, mantenint així una oferta estable que s'estén durant tot el trimestre. Així ens parlava la directora Míriam Huguet, destacant alguns dels continguts previstos.
3: De faràndula literària, per exemple, el mes de novembre parlarem de Manuel de Falla en el 150è aniversari del seu naixement. El Club de Cinema també m'agradarà destacar el novembre, que parlarem de Carrie, de Brian De Palma, en el 50è aniversari de la seva estrena. Documentals del mes, us els recomano, tant el que comencem ara amb l'Amazomania, que serà aquest mes de setembre, on ens situa l'Amazones, entre d'altres. Tertúlies, comptarem amb aquests mesos. Primer començarem amb el Pep Prieto. El Pep Prieto és un escriptor que va guanyar el Premi Prudenci Bertran amb la seva novel·la Rosita. El tindrem aquí per parlar-ne. Seguirem el mes d'octubre amb la Maria Barbal, una escriptora consagrada i que ens agrada molt. Seguirem amb la Montse Barderi. I el mes de desembre parlarem d'Alfred Ullmann, en el 125è aniversari del seu naixement. Tindrem a la traductora Dolors Udina, que és d'aquí de Castelldefels, que ha traduït l'obra Reencuentro, l'amic retrobat de Fred Ullmann, també per comentar aquesta obra. Bueno, només per destacar, però que sapigueu, Punt de Lectura, amb moltes ganes de que reprengueu el curs, no? Torneu a apuntar. Llavors aquí tindreu doncs, això. Ens agrada perquè així ja veieu tota la informació de setembre a desembre d'aquesta programació més habitual.
2: Amb aquest ampli ventall de propostes, la Biblioteca Ramon Fernández Jurado inicia una nova temporada amb la voluntat de continuar sent un espai de referència cultural a la ciutat. L'objectiu és consolidar la participació dels usuaris habituals, atraure nous públics i seguir acostant la lectura, el coneixement i la cultura a la ciutadania a través d'una programació diversa i oberta a totes les edats. Així ens explicava quins són els reptes que es marca l'equipament durant aquest inici de curs, la Míriam Muguet.
3: Doncs jo m'agradaria arribar a més gent, la veritat. Sí que tenim poder seguir fidelitzar i mantenint els usuaris que confien en nosaltres, que venen, que estan contents, poder-los mantenir, per suposat, però potser també arribar no, a qui no conegui el que li podem oferir, perquè li podem oferir, sí que estàvem parlant més d'activitats, però no ens oblidem que aquí a la biblioteca tenim un fons documental molt ric, tant de coneixements com d'oci, que els hi pot arribar i els hi pot agradar també el tema del servei de préstec, si alguna cosa no la tenim, poder-li portar d'una altra biblioteca, no? Els diferents serveis que tenim, que els puguin conèixer, els hi agradin i els facin servir.
2: La temporada arrenca així amb desenes d'activitats previstes fins al final d'any i amb la voluntat de continuar convertint la biblioteca en molt més que un espai de lectura, reforçant el seu paper com a punt de trobada cultural, educatiu i social per als veïns i veïnes de Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dimarts.
2: El curs 2026-2027 arrenca a la ciutat amb actuacions de millora als centres educatius, l'ampliació de l'oferta formativa i una reducció de la ràtio a les llars d'infants i una convocatòria de vaga al sector educatiu. Més de 8.700 alumnes d'infantil, primària, secundària, formació professional i educació per persones adultes inicien aquests dies el curs 2026-2027. L'inici de les classes ja arriba marcat per la convocatòria de vaga d'aquest dimarts, però també per les actuacions de millora impulsades als centres educatius i per diverses novetats que volen reforçar l'acompanyament de l'alumnat i les seves famílies. En una entrevista concedida a Ràdio Castelldefels, el regidor d'Educació, Ramon Amador, ha destacat que el nou curs comença amb il·lusió malgrat els reptes que ha afrontat la comunitat educativa durant els darrers anys.
4: A veure, comencem el curs, que demà ja comença amb una vaga, però bueno, al marge d'aquesta vaga i que doncs, respecten absolutament el dret de vaga i que ho comentarem, doncs, arribem amb un curs amb molta il·lusió, amb més de, com has comentat, doncs, quasi 9.000 alumnes entre infants, joves, persones adultes també, no? I darrere d'aquesta xifra doncs, hi ha moltes realitats diferents, no? Les escoles bressol per una banda, l'educació infantil, primària, secundària, formació professional, formació de persones adultes i molts itineraris educatius, no? Arribem després d'uns, i hem de fer memòria també, perquè és important d'on venim, d'uns anys intensos. O sigui, fa 3 anys van canviar la inspecció educativa, va canviar també la regidoria de persona.
2: Una de les prioritats municipals continua sent la millora dels equipaments educatius. Des de l'inici de l'actual mandat, l'Ajuntament ha intensificat les inversions a les escoles i preveu superar els 1,1 milions d'euros destinats a actuacions de millora entre els anys 2023 i 2028. Durant els mesos d'estiu s'han dut a terme treballs de manteniment i adequació als centres, mentre que una part important dels recursos s'estan destinant a adaptar les escoles a les conseqüències de les altes temperatures. Sobre aquestes actuacions, Ramon Amador ha detallat les inversions previstes per part de l'Ajuntament com de la Generalitat.
4: I hem destinat també extraordinàriament doncs un pressupost municipal de 40.000 euros per fer millores relacionades a l'adaptació a les altes temperatures, sobretot en 6 escoles de les públiques de primària, perquè les altres 4 ja la competència és de la Generalitat, que són titularitat de la Generalitat, no? I a més d'aquests 40.000 euros per millora climàtica, doncs tenim també una subvenció per part de la Generalitat de 750.000 euros per fer grans reparacions, com són també i tenen a veure amb la climatització, però en aquest cas de l'hivern, renovació de calderes, impermeabilització de cobertes, renovació de fusteries, lavabos, millora d'accessibilitat, il·luminació LED, etc. I tot això doncs, tenim disposat ja una planificació i d'actuació i d'inversió molt important, que això també doncs, s'ha de tenir sobre la taula per veure tot el que s'està fent i que no s'està pràcticament veient. Per què? Perquè es fa en aquest tancament de centres, no?
2: L'adaptació dels centres educatius al canvi climàtic és precisament un dels grans reptes dels pròxims anys. A Castelldefels ja s'han impulsat actuacions d'ombrejat dels patis i mesures per millorar el confort tèrmic dels espais escolars, però el debat sobre la climatització continua obert. En aquest sentit, el regidor considera que serà necessari continuar avançant en noves solucions més eficients.
4: És un tema que ens pertoca a tots i a totes, a tots els centres, perquè el tema del canvi climàtic ens afecta. O sigui, també estem valorant, i ho hem valorat, i ho valorem també, s'ha valorat des de la Generalitat, que el tema dels ventiladors no serà suficient. No serà suficient. O sigui, el sistema dels ventiladors el que fan és un moviment d'aire, refrigerar l'habitacle, no, la classe, sinó que és una renovació d'aire. No? I amb les grans temperatures, i que estem veient que cada vegada, cada any, pugen més, doncs s'haurà de veure quines millores podrem encara assumir més, perquè jo personalment crec que no és suficient els ventiladors. De fet, també hi ha un projecte des de la Generalitat que estan fent, que comença aquest curs, que està amb aerotèrmia en diferents escoles de Catalunya, i miraran a veure si aquesta prova pilot doncs, es pot difondre en totes les escoles.
2: Paral·lelament, el consistori manté les seves polítiques d'acompanyament educatiu i suport a les famílies. Aquest curs s'ha consolidat serveis com l'Oficina Municipal d'Escolarització, que ofereix orientació i assessorament a les famílies independentment de quina administració tingui les competències de cada tràmit. A més, una de les novetats destacades és la reducció de la ràtio a les llars d'infants municipals en l'etapa de 0 a 3 anys, una mesura que facilita una atenció més personalitzada als infants. Així ho explicava el regidor d'Educació en declaracions a Ràdio Castelldefels.
4: Nosaltres aquí a Castelldefels tenim ara mateix a I3 una ràtio de 18 alumnes, 18, i a tota Catalunya són de 20. O sigui, ho hem lluitat per aquesta reducció, perquè és important a I3, però no només a I3, també estem intentant doncs, lluitar i a veure què es diu des del Ministeri, que s'estan valorant una baixada també de ràtios de 0 a 3, o sigui, d'aquest cicle infantil de primer cicle, no? De primer d'infància 0 a 3. No? Bueno, estem atents a tota aquesta reducció. Què significa aquesta reducció de ràtio? Doncs una millora en l'atenció per tota el complex educatiu en aquest cas dels infants, no? Que també ja venen molts d'ells i d'elles en unes atencions diferents. Llavors, amb un professor i amb una atenció més petita d'infants, doncs es pot donar un millor servei, no? I així doncs és reforçar el que pretenem, és reforçar aquesta inclusió durant aquesta etapa. No? I aquesta inclusió també el que fem no és només I3, sinó que també des de l'Ajuntament hem destinat tota una partida per la inclusió al migdia, per la inclusió a les extraescolars, perquè tot aquests infants doncs, necessiten també, fora de l'escola, continuar amb una atenció personalitzada.
2: El nou curs també comporta una ampliació de les opcions formatives disponibles a la ciutat. L'objectiu és que cada vegada més estudiants puguin desenvolupar el seu itinerari acadèmic sense haver de desplaçar-se fora de Castelldefels. Entre les novetats hi ha la incorporació d'un cicle formatiu bàsic i la posada en marxa d'un batxillerat tècnic que combina la formació professional amb els estudis de batxillerat.
4: Doncs que no ha de sortir de Castelldefels. No, això és el primer, que ens queden aquí a estudiar, que no agafaran el tren, que no agafaran el bus per marxar fora. Aquí s'ha ampliat un itinerari, un cicle formatiu bàsic, que és, ja coneixeu els mitjans i els superiors, però el bàsic encara no el teníem aquí a Castelldefels. Llavors tenim ja un bàsic, ja no marxaran, no? I les persones, l'alumnat que tingui una mica més de dificultats, doncs podrà començar amb un nivell més baix, preparat per ells. Llavors, això és una banda. Però, per una altra banda, també tenim un batxillerat tècnic. Sí, a vegades hi ha persones, hi ha infants, bueno, joves sobretot, que no es decideixen per estudiar batxillerat o FP, no? Un cicle. Doncs hi ha un batxillerat tècnic que es junta l'FP i el batxillerat. I en 3 anys, aquí a les Marines, podrà fer un batxillerat tècnic, que podrà, a l'acabar, doncs podrà continuar amb un FP d'un cicle superior o continuar amb la universitat.
2: Pel que fa a la convocatòria de vaga que coincideix amb l'inici del curs, des de l'Ajuntament han volgut mostrar respecte per les reivindicacions del sector educatiu, tot reclamant que les administracions continuïn treballant per donar resposta a les necessitats dels centres i dels professionals. Ho explicava Ramon Amador durant l'entrevista a Ràdio Castelldefels.
4: Una trobada, a part de la COACH, sinó que és una trobada per d'inici de curs, de retrobament, de compartir, de reconèixer la feina i de doncs, encoratjar a un nou curs, no? Empoderar, no? A tot el sector per continuar i avançar. No? Al marge d'aquesta convocatòria, val? Jo també vaig comentar aquesta convocatòria, doncs que fem un agraïment per part de la Generalitat de tot el que està fent, però encara s'ha de fer més, s'ha de fer més, doncs respectem el dret a la vaga, però nosaltres com a Ajuntament no tenim doncs, aquesta mediació i no podem fer res, però doncs, s'ha d'atendre a les necessitats que cada vegada més diverses i complexes que hi ha als centres, més recursos pel professorat, pel personal educatiu i nosaltres també doncs, estarem al costat de tot el sector per reivindicar també a la Generalitat tot el que es necessita. No? Mm-hmm.
2: Amb tot, Castelldefels inicia el curs 2026-2027 reforçant la seva aposta per la qualitat educativa amb noves inversions als centres, millores d'acompanyament a les famílies i una oferta formativa més àmplia per als alumnes de la ciutat.
1: Ha estat notícia aquest dimecres.
2: L'Espai del Mar i el Centre Cívic Vista Alegre ja tenen a punt la programació d'activitats per als mesos d'octubre, novembre i desembre. La ciutadania podrà formalitzar les preinscripcions a partir del pròxim 15 de setembre per participar en una oferta que inclou tallers, cursos i propostes adreçades a públics molt diversos. Més enllà de les activitats que s'hi desenvolupen al llarg de l'any, els centres cívics s'han convertit en espais fonamentals per la cohesió social dels barris. Aquests equipaments municipals afavoreixen la participació ciutadana, promouen les relacions entre veïns i ofereixen oportunitats perquè persones de totes les edats comparteixin experiències, apreguin noves habilitats i mantinguin una vida activa. Aquest paper és especialment rellevant entre la gent gran, que troba en aquests espais activitats, companyia i eines per combatre la solitud no desitjada. La programació d'aquesta tardor es podrà consultar tant en format digital com a través dels diferents canals d'informació dels equipaments municipals. A més, ja s'està treballant en futures propostes que s'incorporaran en els pròxims mesos. Ho explica Neus Fernández, tècnica de participació ciutadana de l'Ajuntament de Castelldefels.
5: Les dues pàgines web, l'apartat d'inscripcions de l'Espai del Mar i l'apartat d'inscripcions del Centre Cívic Vista Alegre, hi ha el document en format digital. Uh-huh. O sigui que el podeu tenir i descarregar-vos a casa. Aquells que treballem en online que en paper, doncs també el teniu allà. O als Instagrams. És cert que també estem començant a treballar ja preparant hivern, que us semblarà molt raro, però ja estem començant a preparar cosetes per l'hivern. Treballarem amb l'OMLAB per fer programació conjunta, també. Mm-hmm. Doncs introduirem temes digitals, també, a la programació. Bé, jo crec que la programació està pensada com perquè sigui molt diversa, molt variada, i per arribar a molts tipus de necessitats de persones de la ciutat.
2: La nova programació s'ha organitzat en una única publicació compartida pels dos equipaments. L'objectiu és facilitar la consulta de tota l'oferta disponible i arribar al màxim nombre possible de persones independentment de l'edat o dels seus interessos. La tècnica de participació ciutadana ens explica com s'ha treballat aquesta nova estructura.
5: Doncs mira, és un treball que portem fent pràcticament 6 mesos amb els companys de comunicació de l'Ajuntament, perquè estàvem veient que via xarxes socials arribàvem a un tipus molt concret de gent, però ens faltava com com una mica d'arribar a un altre tipus de població que potser no té tant a mà les xarxes socials, no? Espai del Mar ja es feia una publicació en paper d'uns números petits de fulletons, però a Vista Alegre fins ara no es feia. I bueno, doncs vam estar treballant amb els companys de comunicació per unificar la programació dels dos centres cívics i fer una, doncs, una impressió, un fulletó, que arribi a totes les cases, que arribi als equipaments, que tothom pugui fer ús. I doncs plantejant com podíem doncs, expressar la gran quantitat de tallers i veient també una mica què fan les poblacions veïnes, no? perquè doncs, està bé buscar exemples, que a veure què es pot importar. Vam veure que hi havia dues opcions, o bé separar-ho per equipaments o bé separar-ho per temàtiques. I vam decidir doncs, això, crear quatre temàtiques molt generalitzades.
2: Per facilitar-ne la consulta del fulletó, les activitats s'han agrupat en quatre grans blocs temàtics: salut i benestar, cos i moviment i art i creació, i també coneixements. Aquesta classificació permet identificar de manera senzilla les diferents propostes disponibles. La Neus Fernández detalla aquests àmbits.
5: Salut i benestar, que té molt a veure doncs, això, amb la salut personal, amb la introspecció, amb el cuidar-se, bueno, això, amb mirar-se més cap endins. No? Cos i moviment, que té a veure doncs, amb el moviment físic, amb ballar, amb moure's, amb córrer, amb fer capoeira, coses d'aquestes. Art i creació, que com he dit la paraula és de crear coses, des de pintura, escultura, teatre, música, doncs aquesta és la part de l'art i la creació, i coneixements, que era una mica el calaix de sastre, de dir, bé, què passa amb totes aquelles coses que no tenen exactament a veure amb l'art ni amb el moviment, però ens agraden, no sé, doncs vam crear una, això de coneixements, no? Doncs de llengua de signes i coses d'aquestes.
2: La programació inclou activitats tan diverses com ioga, pilates, teatre d'improvisació, pintura, defensa personal, llengua de signes, costura, cuina creativa i entre moltes altres. L'objectiu és oferir alternatives que responguin als interessos de diferents perfils de la població. Tot i compartir una mateixa programació, els dos equipaments mantenen característiques pròpies i complementàries. L'Espai del Mar, situat a la zona marítima, desenvolupa una activitat més vinculada al benestar, als coneixements i la divulgació, mentre que el Centre Cívic Vista Alegre disposa d'espais més amplis que permeten acollir una intensa activitat artística i cultural. Així ho destaca Neus Fernández.
5: Mira, Espai del Mar és un espai petitó, molt cuidadet, molt mimadet, que està a la platja, pel qui no el conegui, està a la planta baixa, al costat del Nàutic, i està molt encaminat a fer coses de salut i benestar, de ciència, d'investigació, de tecnologia, una mica. Aquesta és com el tirar, no? La base de l'Espai del Mar és la ciència, la salut i els coneixements generals. No? Vista Alegre està a muntanya, és un centre molt gran, amb molta activitat, moltíssimes passen, tota l'estona passen coses. I el que està més tirat cap a l'art i la creació. És un centre que es va pensar una mica així, tenim una sala de teatre supermaca, tenim els espais amb piques per pintar i tenim espais com molt mòbils, molt polivalents, no? per intentar encabir doncs, coses molt diferents. A l'Espai al Mar hi ha una sala petita i una més gran, una sala gran, que caben les 80-90 persones, i a Vista Alegre tenim doncs, tres sales petites i una, el teatre, que acaben fins a 120 persones. Doncs les activitats també les plantegen una mica diferents. Però sí que tenen el seu... Tot i que hi ha públic que, depèn de l'activitat, va un la banda i l'altra i li és indiferent, a aquesta persona li interessa l'activitat i no on es faci, sí que hi ha públic fidelitzat a cada un dels centres. Mm-hmm.
2: Sí. Una altra de les apostes importants d'aquesta temporada és reforçar la visibilitat del teixit associatiu local. Les entitats de Castelldefels tindran una presència destacada dins de la programació dels centres cívics, contribuint a ampliar l'oferta d'activitats i a enfortir la vida comunitària del municipi. Sobre aquest paper de les associacions de la ciutat parla Neus Fernández.
5: Per nosaltres són molt importants les entitats de ciutat. Pensem que és una part important de tota la ciutadania, no? De tota la convivència, la ciutadania, la participació. Sense les entitats, crec que la vida de la ciutat no seria la mateixa. I per això creiem que li hem donat la rellevància que tenim. Fins ara, els tallers, nosaltres, quan érem trimestrals, nosaltres anàvem fent publicitat dels propis tallers, els que programàvem nosaltres, i sí que teníem informació sobre les entitats, perquè nosaltres som un centre d'informació, a més d'un centre cívic, doncs som la porta d'entrada de moltes preguntes, i teníem doncs aquesta informació de què fan les entitats, quina hora tenen, però vam creure que era molt important que estiguessin al mateix nivell que la nostra programació. Doncs quan tu obres el fulletó, a cada apartat hi ha les entitats de cada un dels centres cívics i les entitats i les activitats que fan les entitats. Tot i que les inscripcions a aquestes activitats han de passar per les entitats, i per això vam posar aquí tots els contactes de les entitats, perquè les inscripcions a les activitats que fan les entitats les gestiona la pròpia entitat. Però creiem que és igualment important donar aquesta difusió, perquè quan més gent conegui les entitats, més fortes seran les entitats, per tant, més forta serà el teixit i la ciutat, no?
2: Entre les activitats compartides pels dos equipaments destaca el projecte solidari Teixim Caliu, una iniciativa que reunirà persones voluntàries per confeccionar peces d'abric destinades a les persones grans de Castelldefels. Un exemple més de la funció social que desenvolupen aquests equipaments convertits en espais de convivència, participació i construcció de comunitat als diferents barris de la ciutat. Les preinscripcions per participar en les activitats de tardor s'obriran el pròxim 15 de setembre i les places s'otorgaran per ordre d'inscripció fins complementar l'aforament disponible.
1: Ha estat notícia aquest divendres.
2: Castelldefels continua desplegant diverses actuacions de millora i ampliació d'instal·lacions esportives amb l'objectiu d'adequar els equipaments a les necessitats actuals i futures de la ciutat. Les intervencions afecten tant espais destinats a clubs i entitats esportives com instal·lacions d'ús lliure i equipaments municipals per als abonats i abonades. Segons explica Alberto García, cap de la sessió d'esports, el pla de treball es divideix en tres grans àmbits d'actuació. L'escoltem.
6: Jo t'ho dividiria en tres grans blocs, no? Un que va destinat a les entitats esportives, un teixit que tenim en la ciutat molt potent, amb més de 6.000 llicències federatives, i aquí, avui per avui, estem tractant d'actualitzar i de poder donar sortida a la demanda que tenim, especialment en pavellons, perquè ja en anteriors mandats es va fer una inversió més gran en el que serien camps. I aquí les principals actuacions són una remodelació de la pista de Can Roca. La pista de Can Roca, una pista semicoberta, amb terrazo. Bueno, no tenien les millors prestacions per la pràctica esportiva i ara serà una pista totalment tancada, dotada de parquet. I, a més, li volem donar una polivalència més de ciutat, no només de l'àmbit esportiu, i la dotarem també d'un escenari i d'un sistema audiovisual i de llum, perquè també es puguin fer activitats culturals. També adreçat a les entitats esportives, tenim el que seria la construcció d'un nou pavelló a la zona de Can Vinader, perquè la gent es pugui fer una imatge ràpida. Allà el que fem és doblar el pavelló que tenim, just al costat. Compartirem serveis a la zona de l'entrada, consergeria, una mica per optimitzar costos. Per aquí doblarem la capacitat que tenim de donar servei. Això seria el vinculat a entitats esportives.
2: En aquest primer bloc destaquen projectes pensats principalment per donar resposta a les necessitats de les entitats esportives de la ciutat. Entre les actuacions previstes hi ha la remodelació de la pista de Can Roca, que passarà a ser una pista semitancada a un espai completament cobert i equipat amb parquet. A més, el nou equipament incorporarà elements escènics i audiovisuals per poder acollir també activitats de caràcter cultural. Paral·lelament, es preveu la construcció d'un nou pavelló a la zona de Can Vinader, una actuació que permetrà ampliar de manera significativa la capacitat disponible per a la pràctica esportiva. Les millores també arriben als espais esportius oberts i d'ús lliure, amb actuacions repartides per diferents punts de la ciutat. De fet, aquests dies ja n'estan executant treballs de renovació a les pistes de bàsquet d'El Burrito a Can Vinader, on es prepara el paviment, es canvien les cistelles i es renova completament la superfície de joc. També està prevista la renovació integral de la pista multiesportiva de la Pineda, que inclourà nova gespa artificial, porteries, cistelles i millores en accessibilitat.
6: Després tenim també una sèrie d'actuacions més a l'espai públic, una mica per aquella gent que fa esport de manera lliure, per estar en forma, per oci. I aquí tenim la remodelació de diferents espais esportius, la pista que col·localment coneixem com El Burrito, a Mister Regle, a un noves cistelles, nou paviment. Arreglarem també la pista que està al Parc de Mar, al final del carrer 11. Aquella és una zona on, bueno, està molt propera al mar, es deteriora amb facilitat i canviem tot el que és a l'exterior. I potser l'obra més potent és l'Skate Park, a la zona de Can Rabadà, que hem d'acabar de contrastar les dades, però després del que té Barcelona a la Mar Vella serà el segon per dimensions a nivell de Catalunya. Aquest seria el segon apartat, el que seria de l'esport més de lleure.
2: A aquestes actuacions s'hi afegeixen altres projectes de la ciutat, com la millora de la pista situada al Parc del Mar, el futur skatepark de Can Rabadà, una instal·lació que aspira a convertir-se en una de les més destacades de Catalunya per les seves dimensions. El tercer bloc d'actuacions afecta directament els serveis esportius municipals i els seus abonats. En aquest sentit, el CEM Can Roca està executant diferents obres de manteniment i modernització, aprofitant un període menor afluència. Entre elles, destaca l'ampliació de la sala de fitness, que guanyarà espai gràcies a la reorganització de l'àrea de ciclisme indoor, així com la renovació de l'equip de deshumificació de la piscina d'ensenyament. Escoltem l'Alberto García Edo, cap de la secció d'esport, que ens parlava d'aquest tercer bloc d'abonats.
6: I després tenim el que fa referència al sistema esportiu que tenim a la ciutat amb abonats i abonades, que actualment tenim al CEM Can Roca, amb una llista d'espera important, i aquí amb l'adquisició a l'estiu passat de tots els terrenys i els equipaments de l'antic club de tenis Castelldefels, aquí s'ha dissenyat un nou gran equipament esportiu per a la ciutadania, un equipament esportiu que l'haurem d'afrontar en diferents fases pel volum d'obra i pel volum d'inversió, i ara mateix ja tenim planificada el que seria la primera fase amb l'enderroc de la piscina actual i la remodelació de lo que fins ara era la casa club de l'entitat per convertir-lo en un centre de fitness. Tres àmbits, el de les entitats, el de l'esport de lleure i per tothom, i aquests més dirigits als abonats.
2: Més enllà d'aquestes actuacions immediates, l'Ajuntament també continua planificant el desenvolupament del futur gran complex esportiu vinculat als terrenys de l'antic club de tenis Castelldefels, un projecte que es planteja per fases i que ha de permetre ampliar l'oferta esportiva municipal i donar resposta a la demanda creixent d'instal·lacions a la ciutat. Castelldefels s'assuma avui a la commemoració del Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, una data que vol conscienciar la societat sobre un greu problema de salut pública i fomentar accions que ajudin a prevenir les conductes suïcides. Segons recorda l'Ajuntament, el suïcidi continua sent una de les principals causes de mort prematura, especialment entre la població jove. De fet, que fa necessari reforçar la sensibilització i la prevenció i l'acompanyament. Un dels principals objectius de la jornada és trencar l'estigma que històricament ha envoltat el suïcidi i que sovint dificulta que les persones afectades puguin expressar el seu malestar o demanar ajuda. En aquest sentit, Pilar Solanes, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona, destaca la necessitat de parlar-ne amb normalitat i coneixement. L'escoltem.
7: El suïcidi històricament ve envoltat de molt estigma, d'una càrrega molt negativa, i la millor manera per lluitar, per facilitar que les persones que tenen una intenció suïcida o que estan en aquesta situació o que estan a punt de cometre un suïcidi, doncs per evitar tota aquesta línia, el millor és poder-ne parlar i poder-ne parlar obertament, poder-ne parlar amb coneixement de causa i poder expressar i poder conèixer els recursos que hi ha. Perquè el suïcidi és una causa de patiment. En general, la gent no es vol morir. La gent el que vol és deixar de patir. De patir un intens dolor per les causes que siguin que en aquell moment la vida els hi està portant. I, per tant, és fonamental que en puguem parlar perquè en puguem conèixer les causes i evitar aquest nombre de morts.
2: La Diputació de Barcelona aprofita aquesta jornada per reforçar les iniciatives incloses dins del seu Pla Estratègic de Salut Mental, que contempla accions de formació, sensibilització i difusió de recursos per prevenir el suïcidi. L'objectiu és que tant els professionals com la ciutadania disposin de més eines per detectar situacions de risc i saber com actuar davant d'elles. Segons explica Pilar Solanes, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona, conèixer els recursos existents i poder demanar suport resulta fonamental per afrontar moments de gran vulnerabilitat emocional. L'escoltem.
7: Ha de poder parlar amb coneixement. I per això nosaltres, a través del Pla de Salut Mental, el que llancem és aquesta línia de formació per tots els professionals, diguéssim, de la comunitat, és a dir, persones que treballen amb d'altres persones, que tenen contacte amb d'altres persones, siguin professionals o siguin agents comunitaris o sigui ciutadania, perquè coneguin els estigmes, les falses creences que hi ha al voltant del suïcidi, que en coneguin les raons, les causes i, sobretot, que coneguin de quina manera es pot ajudar amb aquestes persones que qualsevol de nosaltres en un moment de la nostra vida ens podem trobar en una situació de tenir pensaments suïcides o pensaments de que aquella situació que ens està angoixant, que ens està preocupant, no la podrem superar mai i que se'ns acaba el món, doncs poder comptar amb les persones que tenim al nostre voltant perquè ens puguin o donar una mà o connectar-nos amb recursos d'escolta que ja existeixen.
2: La Corporació Provincial també ha impulsat noves accions formatives dirigides als ajuntaments de la demarcació. La iniciativa sorgeix de l'experiència desenvolupada des de 2025 en diversos municipis, on s'ha treballat per millorar la detecció precoç i la resposta davant de situacions de risc. Aquesta experiència ha evidenciat que encara existeix un gran desconeixement sobre els recursos disponibles i moltes dificultats per abordar el tema amb naturalitat. Ho explica Pilar Solanes, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona.
7: El que hem après és que desconeixien totalment els recursos existents, els telèfons o el xat d'escolta. Per tant, d'aquest aprenentatge que hem fet, doncs, una campanya també a través de vídeos i de xats, etc., perquè puguin conèixer els recursos d'escolta tota la població. Dos, l'altra cosa que hem vist és que, efectivament, tant població com inclús professionals professionals, vull dir, des de una persona que està en una oficina d'atenció al públic, una treballadora social o un monitor d'esplai. Qualsevol professional que està treballant amb persones o una persona que treballa en un centre cívic tenien un gran desconeixement i que era com no fem res, com tu deies abans, no en parlem, no fem res, no sigui que agreugem la situació d'aquesta persona. Per tant, amb aquesta formació, això ja ho sabíem, però se'ns ha verificat que hi ha una por tremenda a abordar aquest tema i que l'hem de poder abordar amb normalitat.
2: Les dades posen de manifest la dimensió del problema. Segons la Diputació de Barcelona, el suïcidi és actualment la primera causa de mort entre les persones entre 15 i 44 anys, per davant dels accidents de trànsit. Una realitat que reforça la necessitat d'impulsar mesures de prevenció i acompanyament des de tots els àmbits de la societat. En parla la Pilar Solanes, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona.
7: En les persones de 15 a 44 anys és la primera causa de mort, per sobre dels accidents. Igual que amb els accidents, doncs, fem actuacions respecte a la circulació, les normes, etc., amb els cotxes, o les motos o les bicicletes, amb el suïcidi hem de poder fer el mateix. I l'altra cosa que hem vist i que ens ha ajudat aquesta formació amb els ajuntaments, que els hi volem agrair molt, no només la disposició que han tingut aquests ajuntaments, sinó que també ens han ajudat les principals associacions que treballen el tema del suïcidi. Una altra qüestió que era una dimensió quasi desconeguda per les persones que hem format, i és que a l'entorn de les persones que se suïciden hi ha un gran patiment, i això era un gran desconeixement. Quan una persona se suïcida, la seva família, els seus companys de feina, etc., estan abordant un dolor amb una sèrie de preguntes que, de les quals no tenen una resposta immediata, que hem de tractar i hem d'ajudar.
2: La prevenció també implica donar suport a l'entorn de les persones que manifesten ideacions suïcides o que l'han perdut algú per aquesta causa. Per aquest motiu, la Diputació treballa conjuntament amb els ajuntaments i entitats especialitzades per facilitar recursos i formació que ajudin tant a les persones afectades com les seves famílies i persones properes. Pilar Solanes ens destaca la importància d'aquest treball coordinat.
7: Hem traslladat amb tots aquests ajuntaments, i així ho continuarem fent, el coneixement d'aquestes associacions que ajuden a les persones que viuen al voltant d'algú que manifesta que es vol suïcidar o famílies o companys de feina que han hagut de patir la mort d'una persona estimada per un suïcidi. I és fonamental perquè sabem que aquestes persones, si no s'actua, si no s'hi parla, si no se les acompanya, tenen molt més risc de patir un suïcidi també. És a dir, que l'entorn al voltant de les persones, que,

0: Problemàtica. Poder parlar-ne obertament, compartir el patiment i demanar ajuda són els aspectes fonamentals per prevenir situacions de risc i afavorir l'acompanyament de les persones afectades i el seu entorn. Així ho remarca Pilar Solanes.
1: Sí, efectivament, a l'entorn, a més d'haver de pair, si em permets dir la paraula, i que és una cosa difícil de pair, la mort d'una persona estimada o tenir algú que manifesta que es vol suïcidar, a sobre tenen la situació aquesta d'estigma, la dificultat de poder-ho expressar perquè està com castigat, està molt estigmatitzat el suïcidi i, clar, si no pots expressar un dolor tan enorme com tens amb l'acompanyament d'altres persones com han patit, etc. Això les entitats que s'hi dediquen ho tenen molt ben estructurat, però una de les qüestions fonamentals, i tu ho assenyales, és poder trencar aquest estigma, perquè el suïcidi al llarg de la història ha estat profundament castigat culturalment i socialment, i només si sortim d'aquest pou, per entendre'ns, i en podem parlar, el podem, diguéssim, li podem anar, podem donar la mà no només a les persones que estan en situació o que estan amb ideacions suïcides, sinó també a l'entorn.
0: Coincidint amb aquesta jornada, les institucions recorden també alguns dels recursos d'ajuda disponibles. Les persones que necessitin suport poden contactar amb el telèfon de prevenció del suïcidi 900-925-555, amb la línia d'atenció a la conducta suïcida de Salut Respon a través del 061 o el xat de suport emocional per a joves de 14 a 29 anys. Accessible mitjançant el telèfon 680-354-155. El Centre d'Innovació i Emprenedoria de Castelldefels, el CIEC, serà l'escenari de dimarts vinent, 15 de setembre, de la presentació oficial de la segona edició de l'ON Acceleradora Startup, una iniciativa municipal orientada a impulsar projectes emprenedors i a reforçar l'ecosistema empresarial local. L'acte començarà a les 10 del matí a l'edifici Lògic i servirà per donar el tret de sortida a una nova edició d'un programa que, en la seva primera convocatòria, va despertar un gran interès entre emprenedors i professionals vinculats a la innovació i la creació de noves empreses. La jornada comptarà amb la participació del cap de l'Àrea de Promoció Econòmica i Foment de l'Ocupació, Santiago Amaro, que serà l'encarregat d'obrir l'acte. També intervendrà l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, que donarà la benvinguda institucional als assistents. Posteriorment, Santiago Amaro i el coordinador del programa, Luca del Oro, presentaran els objectius i les principals característiques de la nova edició de l'acceleradora Startup, una iniciativa que s'ha consolidat com una de les apostes municipals per fomentar l'emprenedoria, la innovació i la creació d'activitat econòmica a la ciutat. La trobada inclourà també la conferència Emprendre per què o per què, que a càrrec de l'empresari i divulgador Quino Fernández. La seva intervenció oferirà una reflexió sobre els reptes que afronten les persones emprenedores, així com sobre les motivacions, oportunitats i aprenentatges que acostumen a acompanyar la proposta en marxa d'un projecte empresarial. Més enllà de les ponències, la jornada vol esdevenir un punt de trobada entre les persones emprenedores, professionals, empreses i agents vinculats al desenvolupament econòmic. També servirà per compartir experiències, generar sinergies i donar a conèixer els recursos que el CIEC posa a disposició de l'emprenedoria local. L'acte marcarà l'inici de la segona edició de l'acceleradora Startup i reforçarà el paper del Centre d'Innovació i Emprenedoria de Castelldefels com a espai de referència per al desenvolupament de nous projectes empresarials, la captació de talent i la promoció de la innovació del municipi.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Indianápolis. El programa de música indie.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Acabeu d'escoltar L'Ovo Hombre en París de La Unión, que efectivament, com he dit, està basat en una història, tot i que la història original no és tan de terror, el videoclip de La Unión és terrorífic, però en canvi la història té un punt d'humor absurd, la veritat que és molt més divertida, així que us recomano també el relat de Boris Vian. Doncs ha arribat el moment que estàvem esperant, arriba l'hora del fanfic i tenim una versió molt especial, així que prepareu-vos perquè us sorprendrà.

0: Efectivament, avui jugarem a una versió diferent de l'hora del fanfic. I és que m'he inspirat en els típics filtres de TikTok que ens permeten imaginar-nos històries alternatives amb personatges de ficció, i cadascú agafarà diversos paperets de color verd, d'acord? I el que farem serà imaginar una història també, un thriller, una història una mica també de terror. El primer personatge que traiem serà la víctima del nostre cas d'assassinat. El segon personatge serà el detectiu, la tercera persona serà el primer sospitós i la quarta serà, si m'acosteu... Jo tinc un paperet, molt bé, i la quarta serà l'assassina, d'acord? Així que haurem d'imaginar com aniria aquesta història. Així que, vale. Nacho, qui és la nostra víctima?
1: Ostres. La nostra víctima és...
2: Chan, chan, chan.
1: Tiresias de la Odissea.
0: Mm. Aquesta no l'ha vist venir, eh? Perdoneu. Està pic humor, pic humor.
2: Se'ns s'ha desbocat. Aquí la nostra conductora s'ha desmelenat.
0: A veure, recordem que Tiresias...
3: L'entra d'un demoni o algo.
0: És un personatge de l'Odissea.
3: Mixa, estàs fatal. Te dan unos aires que jo a veces tengo que comprender.
0: Perquè no hi entès la broma, és un endeví. O sigui, ell és capaç de veure el futur.
3: I per aquesta tant, no la vio venir, no?
0: Aquesta no la... O sí, vés a saber, potser ja va veure que venia la seva mort i va ser com, bueno, m'ha arribat l'hora.
1: Bueno, ja, me voy a morir, qué ganas.
3: Dios mío, Misha, eres la mejor, de verdad. O sea, me quedo flipando y después ya me entra la risa.
0: Molt bé. Doncs, Carla, qui investigarà el cas d'assassinat de l'en David Tiresias?
3: ¿Penélope de l'Odissea?
0: ¿Qué me estás con Tyler?
3: Te lo juro, te lo prometo.
0: Ok.
3: Todo de la Odissea,
0: no la vi venir. Esta no la vi venir. Tampoc la ves... Aquesta no l'he vist venir jo. Ok, o sigui, la Penélope s'ha cansat d'estar esperant a casa seva.
3: Sí, ja ha dit, vamos a investigar, vamos a hacer cosas útiles y vamos a meternos en un gran berenjenal.
1: Ha pivotat. Sí.
0: I no m'estranyaria que l'assassí fos el propi Odisseu, eh? Jo sospitaria de l'Odisseu perquè quan el Tiresias li diu que les coses no aniran com ell vol, jo m'enfadaria una mica, o sigui que... Molt bé, doncs anem a veure qui és el primer sospitós. De qui sospita la Penélope quan comença a investigar?
4: Del Frodo Saquet, del Senyor dels Anells.
3: Ai.
4: No, Frodo Saquet, Frodo Bolsón, Frodo Baggins.
3: Ai, Dios. Ai, pobrecito mío. No, este és un multiverso.
0: Sí, efectivament. Recordem que aquests personatges els hem tret d'una bosseta amb noms de personatges de mons literaris completament diferents. O sigui, el pobre Frodo no tenia prou d'haver d'anar a Mordor, sinó que s'haurà d'anar a l'inframont. O sigui...
4: És que jo ja el veig amb aquelles ulleres que se li van posant, com se'ls va demacrant, i a sobre ara amb això...
3: Pobrecito, me da una pena. Sí, sí. Bueno, ¿quién es el asesino o la asesina, Misha?
0: Ui, doncs atenció perquè a l'assassí...
3: Ostres, ja, hombre, vale, sí. Masculino.
0: És... Mira, un personatge d'una distopia juvenil.
3: Ai! Ai!
0: No és, no, bueno, no és el Pita, que ja et veig
3: el
0: a venir.
3: El 4.
0: Nope. És en Thomas, del corredor del laberint.
3: Vale, hòstia. A este le da un aire de la medicina esa que le pincha.
0: Quina podria ser la motivació del Thomas per matar el Tiresias? ¿Té algun motiu? ¿Qué creieu?
3: Yo creo que por justicia o algo, no sé. En plan, yo creo que no era malo él, sino que hizo justicia, que tampoco se hace justicia matando, o sea, no sé qué estoy diciendo. No voy a hablar.
0: I si en Thomas sap que el Tiresias veu el futur, veu tot el que anava a passar als seus companys, tots els seus amics que anaven a morir, i no li diu res, llavors s'enfada amb el Tiresias perquè no l'ha avisat.
3: Mejor aún. A veure. Mejor aún porque tú puedes callarte, pero ¿y si le mata porque ve que su futuro y el de sus cercanos va a ser desastroso? Él tiene el poder de cambiarlo y no lo hace. Entonces dice, pues lo mato porque que me depare el futuro el que me venga, pero que tú no intervengas.
1: Intervengas.
0: Eso. ¡Ostras! ¡Guau! Quin gir, no? Home, el Thomas està basat a prendre decisions morals, ètiques complicades.
3: Por eso. Dir...
0: Guau.
1: No sé. Jo sé on soc, o sea...
0: Mare meva. I que la Penélope com a detectiu m'agrada, la idea. Sí. He de dir.
3: Sí.
4: Penélope és una dona feta a si mateixa, que ha hagut d'aguantar una colla de pretendents insuportables, pobreta meva.
3: Eso sí, hija, sí.
4: Sí, sí.
1: ¿Nos da tiempo para hacer otra ronda o no?
0: Venga, va, súper sí, rápida. Segona ronda.
3: A ver...
0: Express. Guardo un personatge a cadascú.
1: Express round.
0: Vinga, ara començarem a l'inversa. Jo tindré la víctima, que és... en Jacob, de Crepuscle.
3: Oh. Ai!
0: Stephenie Meyer.
3: Oh. Ai, me da pena.
4: I l'investigarà Jainer.
0: Oh, no! Ostres, també de nou, dones, sí, sí, dones que viuen aïllades, eh? Aquesta és la temàtica. Ui,
4: dones
0: una mica...
4: aïllades, eh? Amb un bon parell
0: i empoderades, exacte. Sí, sí. I qui és el primer sospitós del cas?
3: Filemón.
4: Oh! Ostres, el sospitós és un investigador, això és per reflexionar, eh?
3: Bueno, igual tiene más cabida, porque como sabe hacer las cosas y sabe cómo se pueden tapar...
4: Ben mirat, sí, sí.
1: A ver.
4: I qui serà l'assassí?
0: I qui és l'assassí?
3: O l'assassina?
0: Chan, chan, chan.
1: Tiene un poco de sentido, pero la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas.
0: Té sentit 100%.
3: Sí, 100% sí, sí. El Filemón, pobrecito.
0: El pobre Jacob ha mort decapitat. No ha sigut... En lloc dels vampirs, que saps que... a Crepuscle els has de tallar el cap per sí, matar-los, doncs pues li ha tallat mira, el cap al pobre Jacob.
1: Sí. Pues por eso no tiene mucho sentido.
3: Pero esta tiene sentido en plan al 100%, ¿eh? La otra ha sido un poco estrambórica, teníamos sí, que buscarle y tal, no sé qué, pero esta nos la han dado pan comido, ¿eh?
4: Sí, sí, sí, sí.
0: Jo crec que el Jacob es rebel·laria, no seria súbdit de la reina i...
1: Gràcies, destino.
4: Sí, jo veig a la Jane amb molta... molta integritat moral, investigaria a fons i, clar, la reina, a la mínima que li doni un aire, ja decapita el que se li passi per davant.
1: Sí. No, jo sigo...
0: No necessita la... gaires motivacions,
3: exacte,
0: la reina.
3: Exacte, no li calen gaires motivacions.
1: Con la imatge pegada de la pel·lícula de live action de ¿quién ha comido mi tarta? Esos tienes como...
0: Fa bastant de por, eh? Sí, l'Helena sí, Bonham Carter fent de reina.
4: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, bueno, doncs... La cabeza la tiene un poco grande para el cuerpito, pero bueno.
0: Misteri resolt. Mireia, Carla, Nacho, gràcies per haver-me acompanyat un programa més.
3: A tu sempre.
0: I ens veiem la setmana que ve aquí, al Club dels Experts.
1: Adéu. Adéu.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Amics de Ràdio Castelldefels,
2: encara no heu sentit cap programa d'Havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.

0: Aquest dimarts 8 de setembre comença oficialment el curs escolar 2026-2027. A Castelldefels, més de 8.700 alumnes d'infantil, primària, secundària i ensenyaments d'adults afronten un nou curs, un curs que arriba amb novetats, però també amb alguns interrogants, especialment per la convocatòria de vaga educativa prevista per demà. Durant les darreres setmanes, els centres educatius de la ciutat han aprofitat l'estiu per posar a punt les instal·lacions i preparar l'arribada de l'alumnat, i divendres passat la comunitat educativa de Castelldefels inaugurava oficialment el curs en un acte que enguany va canviar d'escenari i es va traslladar al Teatre Plaza. Avui volem fer balanç de com arriba a Castelldefels aquest nou curs, que s'ha fet durant l'estiu als centres educatius, quins són els reptes que té la ciutat i què podem esperar d'aquest nou curs 2026-2027. I ho fem amb el regidor d'Educació de Castelldefels, Ramon Amador. Ramon, molt bon dia, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Doncs, Ramon, demà comença aquest curs educatiu 2026-2027. Si haguessis de fer una fotografia de com està arribant aquest curs, com està ara la situació educativa a Castelldefels per aquest 8 de setembre, quina seria?
1: Bueno, a veure, comencem el curs, ja ho has comentat, que demà ja comença amb una vaga, però bueno, al marge d'aquesta vaga, i que doncs respecten absolutament el dret de vaga, i que ho comentarem, doncs arribem amb un curs amb molta il·lusió, amb més de, com has comentat, doncs, quasi 9.000 alumnes entre infants, joves, persones adultes també, no? I darrere d'aquesta xifra doncs, hi ha moltes realitats diferents, no? Les escoles bressol per una banda, l'educació infantil, primària, secundària, formació professional, formació de persones adultes i molts itineraris educatius, no? Arribem després d'uns, i hem de fer memòria també, perquè és important d'on venim, d'uns anys intensos. O sigui, fa 3 anys van canviar la inspecció educativa, va canviar també la regidoria de persona, però el més important és que van patir un tancament d'una escola, del Sant Ferran, que aquest passat curs, això, ara hem de fer una valoració sobre aquest tancament d'aquest curs, perquè ha sigut el primer any que diferents escoles han doncs pogut rebre aquest alumnat. I la valoració que jo he preguntat a les diferents direccions doncs ha estat que les famílies han acabat aquest primer curs, aquest alumnat nou del Sant Ferran, doncs han acabat molt contentes. Llavors, aquest pas, que ja sembla històric, ja sembla passat, però no és històric i passat, sinó que ho hem patit tota la comunitat educativa, aquest tancament, i ha marcat doncs un canvi, i la veritat és que tota la comunitat educativa de Castelldefels doncs ens hem de sentir orgullosos, no? I també aquest curs passat, com ja s'ha comentat i comentarem també ara, doncs hem patit i continuem patint, de demà la vaga, les reivindicacions del sector, no? Per tant, no volem oferir una imatge idealitzada ni negar les dificultats, però sí que estem preparats per garantir i per comprometre per un compromís des de la comunitat educativa i des de l'àrea d'educació doncs a iniciar un curs també doncs amb ganes.
0: Ramon, precisament estaves mencionant aquest orgull per diferents situacions complexes, que cada vegada és més complex també tot aquest entorn, tot aquest engranatge, perquè això recordem, gairebé 9.000 estudiants a la ciutat, molts tipus d'educacions, parlem infantil, primària, secundària, adults, tot això anirem a comentant-ho al llarg de l'entrevista, però ara jo, pensant en aquest orgull, volia recuperar unes paraules teves del discurs de divendres en aquest acte d'inauguració oficial del curs, i que deies que comença amb professionals compromesos, equips directius que lideren, famílies que participen, entitats que sumen i serveis educatius que acompanyen. Diries que és aquesta la principal fortalesa de la nostra ciutat?
1: Totalment d'acord. I de fet, no perquè sigui una feina de l'àrea d'educació de l'Ajuntament, ni molt menys, però sí que entre tots hem pogut doncs oferir aquesta fortalesa. De fet, des del primer moment que vaig agafar aquesta regidoria, els meus objectius tinc dues paraules claus per cada dia, que són meves, és enfortir i afavorir. Enfortir tota aquesta comunitat educativa, enfortir les direccions, enfortir els conserges, el servei d'assistència a les escoles, l'AMPA, les AFAs, la coordinada d'AMPAs, que també és nova, la Jimena, que està fent i ha començat també amb una gran tasca, altres entitats extraescolars que també fan, i són moltes locals que treballen aquí i són d'aquí, de Castelldefels, doncs fan tots fan una gran tasca, no? I per mi l'acte d'inauguració, per primera vegada en el Teatre Plaza, és que volia doncs l'assistència de tothom, perquè s'ha de fer un reconeixement a tothom. A vegades pensem només a les escoles, als mestres, als professors, bueno, darrere de l'educació a Castelldefels i a tot arreu, hi ha moltes persones que estan treballant i molt sovint estan fora del focus. O sigui, hi ha molts professionals que estan darrere i que fan possible doncs, aquesta gran tasca que és l'educació. No? L'acte d'inauguració, a part de la coach, a part de l'Andrea, doncs, vam sentir aquesta confiança i aquesta fortalesa d'aquesta comunitat.
0: De seguida seguim parlant també d'aquest acte d'inauguració, de les diferents parts que van tenir lloc també on es posava en relleu aquesta gran feina del sector educatiu, i a més també durant el discurs vas estar explicant algunes de les actuacions, algunes de les millores que s'han dut a terme, aquestes prioritats municipals, però això també em du a fer-te una pregunta sobre les feines que s'han fet durant l'estiu, perquè recordem que aquests mesos d'estiu que moltes persones pensen doncs l'escola està tancada, no està tancada. Es continuen fent moltes tasques.
1: Mira, i també em sembla que ho vaig dir al discurs, Castelldefels és una ciutat educadora. I no és només educadora de setembre al juny, sinó és educadora cada dia. I per això l'educació, que sembla, com tu has comentat, que estiguin tancades els centres, però no és així. Ni els centres ni els professionals que es dediquen a l'educació. Et comentava a micròfon tancat que m'has preguntat per les vacances, no? I dic, només, jo al final d'agost ja estic preparat per començar. Després de la festa major, ja la majoria de directors i directores dels centres ja comencen a treballar. Ja van a les escoles per veure això, actuacions que fem de manteniment, que aquesta sí que és una competència de l'Ajuntament, que fem actuacions de manteniment durant el tancament de les escoles, no només al Nadal, sinó també a l'estiu, sobretot a l'estiu, que fem pintura, reformes, petit manteniment de lavabos, fusteries, patis, pistes esportives i altres reparacions segons les necessitats de cada centre, que ens passen tot un llistat abans de marxar-se de vacances. No? I hem destinat també extraordinàriament doncs un pressupost municipal de 40.000 euros per fer millores relacionades a l'adaptació a les altes temperatures, sobretot en 6 escoles de les públiques de primària, perquè les altres 4 ja la competència és de la Generalitat, que són titularitat de la Generalitat. No? I a més d'aquests 40.000 euros per millora climàtica, doncs tenim també una subvenció per part de la Generalitat de 750.000 euros per fer grans reparacions, com són també i tenen a veure amb la climatització, però en aquest cas de l'hivern, renovació de calderes, impermeabilització de cobertes, renovació de fusteries, lavabos, millora d'accessibilitat, il·luminació LED, etc. I tot això doncs, tenim disposat ja una planificació i d'actuació i d'inversió molt important, que això també doncs, s'ha de tenir sobre la taula per veure tot el que s'està fent i que no s'està pràcticament veient. Per què? Perquè es fa en aquest tancament de centres. No?
0: Un dels temes que més preocupava precisament quan estava arribant al final del curs educatiu passat era el tema de les altes temperatures. I al llarg de l'estiu ho hem patit, aquestes alertes, prealertes que hem anat tenint al llarg de tots els mesos d'estiu, i que a més aquest setembre comença també amb altes temperatures. Així que ja ens expliques doncs, que 6 escoles de primària estan més preparades amb aquestes millores de
1: temperatura. Encara no s'han instal·lat tots, encara s'han instal·lat. Tinc constància que 4 sí, que són de la Generalitat i s'han fet aquest estiu, però nosaltres anem una mica més en retard, però està tot programat i progressivament doncs, s'actuarà. I, de fet, ja com ho comentes, és un tema que ens pertoca a tots i a totes, a tots els centres, perquè el tema del canvi climàtic ens afecta. O sigui, també estem valorant, i ho hem valorat, i ho valorem també, s'ha valorat des de la Generalitat, que el tema dels ventiladors no serà suficient. No serà suficient. O sigui, el sistema dels ventiladors el que fan és un moviment d'aire, refrigerar l'habitacle, no, la classe, sinó que és una renovació d'aire. No? I amb les grans temperatures, i que estem veient que cada vegada, cada any, pugen més, doncs s'haurà de veure quines millores podrem encara assumir més, perquè jo personalment crec que no és suficient els ventiladors. De fet, també hi ha un projecte des de la Generalitat que estan fent, que comença aquest curs, que està amb aerotèrmia en diferents escoles de Catalunya, i miraran a veure si aquesta prova pilot es pot difondre en totes les escoles.
0: Uh-huh. Ara que menciones també el paper de la Generalitat, en quin punt es troba la coordinació entre la nostra àrea d'educació municipal amb la Generalitat? Hi ha un bon diàleg?
1: Totalment. O sigui, quan jo parlo de la comunitat educativa, parlo també d'aquesta corresponsabilitat de les diferents administracions. Nosaltres tenim el que són uns recursos i unes competències, però la Generalitat és la que té més competències. La plantilla, el professorat, la gestió del professorat, les plantilles, el currículum, bona part de tots els recursos importants educatius són de la Generalitat. L'Ajuntament, el que s'ocupa és del, com hem comentat, el manteniment de les escoles públiques, de la llar d'infants. Bueno, la llar d'infants sí que tenim el 100% de la gestió, no? Perquè som municipals, no? Però també ens ocupem del desenvolupament de polítiques municipals d'escolarització, d'orientació, inclusió, acompanyament a les famílies, a prevenció de l'absentisme, i en aquest aspecte, en l'acompanyament a les famílies, el que tenim, i que també per aquest curs ha sigut el primer, és la creació de l'Oficina Municipal d'Escolarització. Tot aquest acompanyament que fem a les famílies, no li podem dir a una família que aquesta qüestió o aquest problema que té és de la Generalitat i enviar-li allà a Sant Feliu, no? No. O sigui, aquí moltes vegades les famílies no saben i no tenen per què de quina és la competència. Nosaltres el que fem és agafar la problemàtica, acompanyar, orientar i informar, no? Igual que en la prevenció de l'absentisme, hi ha una comissió municipal d'absentisme i abandonament escolar molt important, i per aquest i aquest va ser un dels motius de la visita de la representació del Japó, que van venir l'altre dia, de la prevenció i orientació de l'absentisme. I en aquest cas tenim una comissió, i la Generalitat també s'ha sumat a destinar a Castelldefels a una persona per donar-nos suport a aquest treball de prevenció i absentisme, no?
0: Mm-hmm. Doncs apuntada aquesta visita, de seguida també la comentarem una mica, però per acabar, aquestes prioritats municipals i totes aquestes actuacions que també explicaves al llarg de la teva benvinguda de l'acte de divendres, parlaves que entre aquestes actuacions que s'han impulsat, per exemple, hi ha la reducció de ràtios a I3. Què implica aquesta mesura i quin impacte espereu que tingui?
1: Bueno, molt gran. O sigui, ja et dic, nosaltres aquí a Castelldefels tenim ara mateix a I3 una ràtio de 18 alumnes, 18, i a tota Catalunya són de 20. O sigui, ho hem lluitat per aquesta reducció, perquè és important a I3, però no només a I3, també estem intentant lluitar i a veure què es diu des del Ministeri, que s'estan valorant una baixada també de ràtios de 0 a 3, o sigui, d'aquest cicle infantil de primer cicle, no? De primer d'infància 0 a 3. No? Bueno, estem atents a tota aquesta reducció. Què significa aquesta reducció de ràtio? Doncs una millora en l'atenció per tota el complex educatiu en aquest cas dels infants, no? Que també ja venen molts d'ells i d'elles en unes atencions diferents. Llavors, amb un professor i amb una atenció més petita d'infants, doncs es pot donar un millor servei, no? I així doncs és reforçar, el que pretenem és reforçar aquesta inclusió durant aquesta etapa, no? I aquesta inclusió també el que fem no és només I3, sinó que també des de l'Ajuntament hem destinat tota una partida per la inclusió al migdia, per la inclusió a les extraescolars, perquè tot aquests infants doncs, necessiten també, fora de l'escola, continuar amb una atenció personalitzada.
0: Un altre dels eixos és l'ampliació dels itineraris formatius. Què significa això per a un jove de Castelldefels que potser no encaixa amb les sortides més convencionals?
1: Doncs que no ha de sortir de Castelldefels. No, això és el primer, que ens queden aquí a estudiar, que no agafaran el tren, que no agafaran el bus per marxar fora. Aquí hem ampliat, s'ha ampliat un itinerari, un cicle formatiu bàsic, que és, ja coneixeu els mitjans i els superiors, però el bàsic encara no el teníem aquí a Castelldefels, llavors tenim allà un bàsic, ja no marxaran, no? I les persones, l'alumnat que tingui una mica més de dificultats, doncs podrà començar amb un nivell més baix, preparat per ells, llavors això és una banda. Però per una altra banda, també tenim un batxillerat tècnic. O sigui, a vegades hi ha persones, infants, bueno, joves sobretot, que no es decideixen per estudiar batxillerat o FP, no? Un cicle. Doncs hi ha un batxillerat tècnic que es junta l'FP i el batxillerat. I en 3 anys, aquí a les Marines, podrà fer un batxillerat tècnic que podrà, a l'acabar, doncs podrà continuar amb un FP d'un cicle superior o continuar amb la universitat.
0: I a més, també ja finalment en la teva benvinguda parlaves d'aquest nou reglament del Consell d'Educació per fer-lo més participatiu. Què canvia respecte del que era fins ara l'actual?
1: Doncs aquí el que era la equitat de participació, de representació de diferents, l'escola privada, l'escola concertada, la pública, el sector alumnat, el sector família, el sector sindicats, el sector polític també. Doncs aquí ara el que s'ha refet és actualitzar els objectius, que de fet, no sé si em sembla que ara no recordo de memòria, però em sembla que fa més de 20 anys que no s'havia reformulat aquest consell, aquest reglament. De fet, el primer que s'ha fet és canviar el nom. Ja no és un consell escolar, no? Sinó és un consell d'educació. I aquí ja l'amplia, el títol del Consell ja amplia doncs, a tot l'àmbit educatiu, ja no només escolar, que a vegades quan parlem d'escolar sembla primària i poca cosa més, no? Escolar, secundària, però no, aquí és un Consell d'Educació i està inclòs tot el món educatiu, tota aquesta comunitat educativa.
0: Doncs ara ja sí, passem a parlar de l'agenda. La setmana passada ja començava el mes de setembre amb diverses actuacions per part de l'àrea d'educació. Podem començar per la visita de dijous d'una delegació del Japó, que precisament, ho recordaves ara fa uns moments, Ramon, perquè tenia a veure amb un interès per part d'aquesta prefectura a conèixer les iniciatives en l'àmbit de l'abandonament escolar, que no es produeixi. Quins projectes tenim a Castelldefels? Què es va compartir amb aquesta delegació del Japó?
1: Bueno, el primer que ens va sorprendre és que abans de l'estiu un correu electrònic del Japó va arribar a Educació dient volem visitar-vos al setembre i mirar com treballeu l'educació a Castelldefels. Nosaltres la veritat és que ens va sorprendre moltíssim, no? De fet, per què? Perquè és un reconeixement a la feina que fa a Castelldefels en aquest àmbit educatiu, no? 25 persones del Japó, o sigui, van venir a conèixer el sistema educatiu català, que vam explicar també el sistema català, i especialment la manera com el despleguem nosaltres aquí al municipi, no? Van ser els únics de tota Espanya. Només van venir a visitar-nos a nosaltres, a Castelldefels. Això, doncs, per nosaltres és molt, molt doncs, especial, no? I com sabeu, van visitar diferents espais, servei local de transició escola, escola d'hostaleria, casa d'ofici, institut mediterrània, no? I es van, sobretot van enfocar el seu interès en l'orientació, transició educativa, treball en xarxa i la prevenció de l'abandonament escolar, no? a vegades ens concentrem tant en allò que falta per millorar, que a vegades nosaltres ens, i ho fem així, no? Cada any comencem a veure què podem millorar, no? I moltes vegades no valorem prou el que ja fem bé. I llavors, per nosaltres, aquesta visita ens va, doncs, ens va donar més, doncs, més suport i més alegria de que sí, ho estem fent bé, ho estem fent bé. Llavors, hem de continuar així, hem de millorar, sempre s'ha de millorar, lògicament, sempre hi ha coses a millorar, sempre, però ens sentim molt orgullosos i no conformar-nos, lògicament, però sí que ens, aquesta visita doncs, ens va encoratjar per continuar i valorar tot el que tenim ja.
0: I com va finalitzar aquesta visita? Quin va ser el feedback, els comentaris que vau rebre per part d'aquestes 25 persones que ens van visitar des del Japó?
1: Mira, hi ha coses que no s'han dit i no s'han comentat. Jo també vaig fer preguntetes, no, als dirigents i el més per mi important és que l'àrea d'educació, tota l'àrea d'educació, tot el personal tècnic, administratiu, a les responsables, tots es van ficar i van col·laborar i van treballar per l'acte. I una de les petites respostes que em van donar a una pregunta, com heu trobat aquesta recepció? Com heu trobat tot el que hem preparat? I ens van dir, ens ha agradat moltíssim tot el que heu fet, tot el que heu traduït al japonès. Perquè ells, jo no ho sabia, no parlen gaire, no parlen anglès, ho tenien tot preparat més per a l'anglès, però no parlen anglès. I tota la meva gent de l'àrea van preparar moltíssima documentació en japonès, una traducció automàtica, no?, de la IA, no? Però sí, els hi va agradar moltíssim. Els hi va agradar moltíssim també, sobretot, i això també va ser boníssim, que a cada espai, a cada servei, haguessin alumnes que hagin continuat estudiant de projectes Lora, del PFI, de diferents àmbits i diferents projectes que van explicar la seva experiència, el seu testimoni. I això també van veure que funciona i que els va agradar. I, de fet, un alumne va parlar en japonès, que sabia japonès, i això van aplaudir, aplaudiments per parlar un alumne en japonès i tots els japonesos, i que gràcia, això va ser molt bé, no? Llavors, bueno, estem en contacte, jo crec que aquesta relació doncs, pot tenir diferents actuacions, diferents experiències, ens van comentar com està la situació allà, ells també tenen els mateixos problemes que tenim aquí, de docents cremats, de no gaire docents, de molt joves amb abandonament, tenen un índex també alt d'abandonament, d'absentisme, bueno, doncs vam poder intercanviar doncs, les mateixes problemàtiques que tenim.
0: Uh-huh. Aquesta visita la teníem el dijous i el divendres ja arribava aquest acte d'inauguració oficial del curs educatiu, un acte que ens arribava ja amb aquest gran canvi de passar de celebrar-se cada any a la Sala Margarida Xirgu a fer-ho al Teatre Plaza.
1: Va ser, per mi, tot un èxit. Tot un èxit, va omplir tot el teatre de tota aquesta comunitat, de diferents professionals, de l'àrea d'educació, de també altres, perquè també l'educació a l'Ajuntament és transversal, ens ajuden moltíssim, bueno, moltíssim no, totes les àrees de l'Ajuntament, hi ha professionals també d'altres àrees que s'impliquen en l'educació del municipi i vam estar també presents. També l'AQUAS va estar molt propera a les problemàtiques educatives i bueno, després de tots els parlaments, dels parlaments també que van fer algunes persones jubilades, de la seva experiència a Castelldefels, de la seva experiència al centre, el que van compartir doncs, va ser un acte molt emotiu, i jo crec que podrem continuar perquè la Margarida Xirgu és petita. Normalment, abans d'aquest acte, nosaltres el que convidaven eren a representació de les escoles, hi venien tres o quatre persones de cada escola, però amb aquest canvi d'escenari de projecció de l'acte, doncs el que volem és que tota la comunitat, totes les persones que puguin del món educatiu, doncs puguin també gaudir d'aquesta trobada, que no deixa de ser una trobada a part de la COACH, sinó que és una trobada per d'inici de curs, de retrobament, de compartir, de reconèixer la feina, i de doncs, encoratjar a un nou curs, no? Empoderar, no? A tot el sector per continuar i avançar, no? Al marge d'aquesta convocatòria, vale? Jo també vaig comentar aquesta convocatòria, doncs que fem un agraïment per part de la Generalitat de tot el que està fent, però encara s'ha de fer més, s'ha de fer més. Doncs respectem el dret a la vaga, però nosaltres com a ajuntament no tenim doncs, aquesta mediació i no podem fer res, però doncs, s'ha d'atendre a les necessitats que cada vegada més diverses i complexes que hi ha als centres, més recursos pel professorat, pel personal educatiu, i nosaltres també doncs, estarem al costat de tot el sector per reivindicar també a la Generalitat tot el que es necessita. No?
0: Quina informació teniu actualment de com podrà ser el seguiment d'aquesta convocatòria de vaga demà aquí a Castelldefels aquest 8 de setembre?
1: Bueno, total, o sigui, tot els centres faran vaga. Durant els darrers mesos s'han aconseguit acords i millores, però encara no ja aquest dijous es va reunir la consellera amb els sindicats i encara hi ha cosetes doncs, que no s'han assolit o que la Generalitat no s'ha compromès a arribar, doncs, per exemple, arribar progressivament al 6%, que ja és un compromís de fa 20 anys del PIB en educació, no s'ha compromès a reduir les ràtios, no s'ha fet algunes coses en l'educació inclusiva, amb professionals estables, però bueno, encara s'ha de millorar les condicions laborals, les ràtios, disposar de més temps per coordinar-se i garantir centres adaptats a les necessitats actuals. Bueno, s'està fent un treball, encara continuant, treballant la Generalitat i els sindicats, i esperem que aquestes vagues, pel bé de les famílies també, s'ha de dir, perquè a mi ja m'estan arribant també com a regidor d'educació moltes queixes de les famílies, doncs que arribem a un bon punt, a bons acords, i que es continuï treballant en l'educació any darrere any per aconseguir tot el que ja s'havia compromès abans.
0: Doncs amb això arribem ja al final d'aquest espai informatiu on hem pogut parlar de fer tot aquest balanç, aquesta radiografia de com està l'àrea d'educació actualment a la ciutat. Sí que hem de recordar també que a part de demà, que ja comença el curs educatiu, el dimecres arribarà aquesta nova edició de la Festa del Cor dels Espais Familiars. Ja seguirem informant aquí a Ràdio Castelldefels de tot plegat. Així que només em queda Ramon Amador, regidor d'Educació de Castelldefels, agrair-te aquest temps i desitjar-te molt bon curs.
1: A tots, no només a mi, a tots i a totes,
0: a les famílies,
1: als infants, a les alumnes, a persones adultes també, al professorat, als sindicats, a la Generalitat, a tothom i continuarem doncs, parlant-ne.
0: Molt bé, Ramon, moltes gràcies i molt bon dia.
1: Bon dia.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana. Càpsules de salut.
1: La meva salut s'ha convertit en una eina habitual per a moltes persones. Permet consultar resultats mèdics, demanar hora, fer consultes als professionals i les professionals sanitàries, accedir a la targeta sanitària o gestionar diferents tràmits relacionats amb la nostra salut. Ara, però, el sistema d'accés canviarà progressivament. Un canvi que busca reforçar la seguretat de les dades sanitàries, però que també genera moltes preguntes, especialment entre les persones que tenen més dificultats digitals. Per entendre què canvia, com ens hi haurem d'adaptar i què passarà amb aquelles persones que necessiten ajuda per gestionar l'aplicació La Meva Salut, avui parlem amb en Jordi Gascón, referent de la unitat d'atenció a l'usuari del CASAP Can Bó. Jordi, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Doncs les primeres preguntes molt generals amb les que començar aquesta entrevista és què, quan i com. Què és el que canvia exactament a l'aplicació La Meva Salut?
2: Doncs canvia que a partir de molt aviat, potser una setmana o així, començaran progressivament a anar canviant l'accés de les persones a La Meva Salut, els usuaris, amb contrasenya. Fins ara es pot accedir amb contrasenya, es pot accedir amb certificat digital i amb el DNI electrònic i amb l'IDCAT. Doncs es anirà bloquejant l'accés amb contrasenya a poc a poc. D'acord? La raó per la que es fa és perquè hi ha hagut un munt d'atacs cibernètics, ciberatacs contra la meva salut, i en La Meva Salut hi ha informació molt sensible. Llavors la Generalitat ha decidit bloquejar-ho, el CatSalut ha decidit bloquejar-ho de forma molt més segura. Per tant, amb aquests sistemes d'accés, la identificació serà molt més segura del que és fins ara.
1: Doncs ja tenim el què, el quan ja ens estaves avançant, que serà progressivament.
2: Sí, fins al 2027. A partir del 2027 ja es cobrirà tothom.
1: I com us esteu preparant des del CASAP Can Bó per donar suport també a les persones que ara mateix tenen molts dubtes i no saben com fer-se aquest IDCAT mòbil?
2: Bé, nosaltres donem suport a totes les persones que tinguin problemes o incidències amb La Meva Salut. Continuament venen al mostrador a explicar-nos, doncs m'ha caducat la contrasenya, no puc accedir, qualsevol incidència que tenen amb La Meva Salut, per suposat, les atenem al mostrador o per telèfon, i això no canviarà, continuarem ajudant-los amb aquesta tasca. És un procés molt senzill, bàsicament es recomana donar-se d'alta de l'IDCAT mòbil, que és un procés molt senzill, es pot fer per la web de la Generalitat, es pot anar a una oficina d'atenció al ciutadà, que l'ajudaran, i també es pot demanar pel 112 si és necessari, però nosaltres estem totalment disposats a la unitat d'atenció a l'usuari a ajudar-los a aconseguir aquest certificat. I una vegada es té, és que és molt segur i a més és molt fàcil. Simplement entres a l'IDCAT, que se't posa el DNI, i llavors t'envia un missatge al mòbil i ja entres a l'aplicació de La Meva Salut en tota normalitat.
1: A més, aquí de l'IDCAT mòbil és interessant destacar, no requereix de cap instal·lació, a més
2: no.
1: És totalment gratuït.
2: I és gratuït, exacte, no requereix de cap instal·lació.
1: I una pregunta molt pràctica. Ara mateix les persones, perquè ens deies que ara mateix a La Meva Salut podem accedir, hi ha persones que potser ja feien servir l'IDCAT mòbil, hi ha moltes altres, entenc que moltes, i per això des de la Generalitat s'ha apostat per aquest canvi, perquè sigui només únicament per l'IDCAT mòbil i amb
2: els únicament atacs. També pots entrar també podràs entrar amb tots els sistemes d'accés que hi havia fins ara, excepte la contrasenya.
1: Correcte. Llavors, l'únic que desapareix és l'accés amb contrasenya.
2: Exacte,
1: només. I en aquest cas, les persones que ara mateix feien servir un usuari i contrasenya, què és el que han de preparar? Han de preparar-se ja, perquè estàvem parlant que serà progressivament, o sigui que ja és important.
2: Home, sí, a més, és molt fàcil, és un tràmit molt senzill, es pot fer per la web de la Generalitat. Entres a la web de la Generalitat, poses i d'aquest mòbil i ella mateixa passa la pàgina, on et pots donar d'alta i en un moment es treu aquest. I una vegada tingui l'IDCAT mòbil, podrà entrar amb l'IDCAT mòbil encara que tingui la contrasenya. No? O sigui, tenir la contrasenya no bloqueja l'accés amb altres eines. Hi ha gent que accedeix amb el certificat digital, per exemple. i aquest accés és correcte, o sigui, no canviarà, això no canviarà.
1: I l'altra gran nova funcionalitat que ens arriba és que es permetrà que una persona pugui autoritzar un familiar o una persona de confiança perquè sí. gestioni el seu perfil. Aquesta era una demanda ja sovint escoltada entre la ciutadania.
2: Sí, a veure, fins ara els pares podien accedir a la meva salut dels seus fills tutelats fins als 16 anys. A partir dels 16 anys necessitaven l'autorització per part d'aquella persona de 16 anys de que els pares poguessin continuar veient la meva salut d'ells. I també les persones tutelades. Persones tutelades judicialment tenien accés, podien donar accés a una altra persona perquè li tutelés la meva salut. La innovació que serà a partir, concretament, a partir del 2027... potser es fa abans, això no, tinc diverses reunions a les que tinc que assistir, això no ho tinc clar si es farà abans, però bueno, si es pot fer abans es farà, en quan ens donin permís ho podem començar a fer. És donar accés a persones a través d'una autorització, de manera que tu, per exemple, puguis tenir la meva salut dels teus pares, perquè ja són grans o confien en tu, llavors ells fan una autorització i et donaran accés.
1: I ara com es tradueix això en el dia a dia dels CAPs? Mencionàvem que des de la teva àrea, com a referent de l'àrea d'atenció a l'usuari, ja feu també resolució de dubtes.
2: Sí, doncs, sí.
1: Ara mateix, amb aquesta recent notícia que ens arribava fa pocs dies i que de fet a xarxes socials ja estem veient molts vídeos, moltes explicacions al respecte, van sorgint nous dubtes. Des del que sap CAP Can Bou, esteu rebent ja consultes en aquest sentit?
2: Alguna consulta hem rebut, Jo suposo que començarà a ser ja més... Bueno, ara pensa que hem estat de vacances, per tant ha baixat una mica l'afluència i jo crec que a partir de que ja sigui oficial, ja comencin a no poder entrar amb la contrasenya, doncs començarem a tenir consultes bastant més freqüents. I ja et dic, nosaltres estem a disposició dels usuaris per ajudar-los a amb aquest nou accés, que reitero que és molt senzill. O sigui, és molt senzill donar-se d'alta i una vegada el tens és molt senzill accedir.
1: I hi ha una cosa que convé recordar, que precisament quan començàvem ens ho deies, que aquest canvi arriba perquè des de Salut també s'han patit diferents sistemes, diferents problemes de seguretat,
2: de ciberseguretat, sí.
1: d'atacs cibernètics, correcte. I les dades de Salut són dades molt sensibles,
2: molt sensibles
1: i inclouen temes confidencials. Quines diries que són les principals errades o el que cometem a l'hora de no tenir cura de les nostres dades de salut?
2: Home, per exemple, deixar l'usuari i contrasenya al navegador i deixar la sessió oberta. Això, clar, és com donar-li accés a una altra persona. Si et veu la sessió oberta i estàs amb la contrasenya posada, és molt fàcil entrar a la meva salut en aquests moments. Clar, quan tinguem aquest sistema hauràs d'entrar per l'IDCAT i, per tant, com a mínim, hauran de tenir el teu mòbil per poder donar-se accés. No?
1: Uh-huh.
2: El tema de les dades, o pot ser una altra de les coses que podem tenir com a errada, és compartir els nostres historials amb altres persones, perquè, clar, és molt fàcil fer una fotografia quan tens la pantalla oberta, i això es pot difondre per qualsevol persona. Llavors, per això s'ha fet la meva salut, s'ha intentat blindar perquè precisament la gent no pugui entrar a les teves dades.
1: I malauradament, de manera general, en qualsevol àmbit, no només de la salut, quan s'implementen canvis per millorar la ciberseguretat, la ciutadania ho rep com més dificultats per fer les gestions. Però clar, hem de fer aquesta mirada de per què s'està arribant aquí.
2: Bueno, això és, jo ho veig una mica com una analogia, no? Vull dir, pensa que potser si tu vas circulant amb un cotxe i tens que fer un stop, potser en aquell moment et dona una mica d'ostres, jo podria continuar aquest carrer, està buit i tal, però que l'estop està allà perquè hi ha hagut accidents i per tant per evitar que et surti un altre cotxe i t'hi puguis tenir un accident, per això hem posat a l'estop. Doncs evidentment nosaltres al CatSalut el que ha fet és instal·lar aquestes mesures de seguretat per evitar accidents. Per evitar que entrin a la teva informació i després la facin servir.
1: Doncs Jordi, com ens estaves dient, aquesta notícia tot just ha sortit i esteu pendents també de noves reunions per sí. anar veient com arribarà tot.
2: Implementant. Però ja et dic, o sigui, és un sistema, és una cosa molt senzilla de fer i nosaltres, des del taulell, tots els administratius, ja no només parlo per Can Bou, sinó parlo per tots els administratius del CatSalut, evidentment dels nostres companys del castell, estaran a disposició dels usuaris per ajudar-los.
1: Perfecte. Jordi Gascón, referent de la unitat d'atenció a l'usuari del CASAP Can Bou, moltes gràcies per atendre's aquesta estona i ajudar-nos a resoldre dubtes.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Càpsules de salut. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Amb la mirada ja posada a la tardor, tot i que aquestes temperatures no conviden a fer aquesta mirada, però sí conviden a mirar la nova programació d'activitats als equipaments municipals de proximitat de Castelldefels, l'Espai del Mar i el Centre Cívic Vista Alegre ja tenen preparada la programació dels mesos d'octubre, novembre i desembre, amb propostes molt diverses, des de ioga, pilates o força funcional, fins a teatre, costura, cuina, manualitats, activitats específiques per a la gent gran i també per infants. I amb un element especialment important, el protagonisme de les entitats de la ciutat i la participació ciutadana. Les prescripcions començaran el dimarts 15 de setembre a les 10 del matí. Per explicar-nos què hi trobarem aquesta tardor i què hi ha darrere d'aquesta programació, parlem ara amb la Neus Fernández, coordinadora d'activitats del Centre Cívic Vista Alegre i de l'Espai del Mar. Molt bon dia, Neus, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé.
0: Doncs Neus, per començar així una mica de manera general, si haguessis de definir quin és l'esperit d'aquesta nova programació de tardor, quines, amb poquetes paraules, com ens ho explicaries?
1: Bé, jo crec que la programació està pensada com perquè sigui molt diversa, molt variada i per arribar a molts tipus de necessitats de persones de la ciutat.
0: Uh-huh. En aquesta ocasió crida l'atenció perquè és la primera vegada que teniu ja la programació impresa, heu preparat aquesta difusió també en aquest format i a més ens arriba en quatre grans blocs: cos i moviment, coneixements, salut i benestar i art i creació. Què explica aquesta creació dels blocs?
1: Doncs mira, és un treball que portem fent pràcticament 6 mesos amb els companys de comunicació de l'Ajuntament, perquè estàvem veient que via xarxes socials arribàvem a un tipus molt concret de gent, però ens faltava com una mica d'arribar a un altre tipus de població que potser no té tant a mà les xarxes socials, no? Espai del Mar ja es feia una publicació en paper d'uns números petits de fulletons, però a Vista Alegre fins ara no es feia. I bueno, doncs vam estar treballant amb els companys de comunicació per unificar la programació dels dos centres cívics i fer una impressió, un fulletó, que arribi a totes les cases, que arribi als equipaments, que tothom en pugui fer ús. I doncs plantejant com podíem expressar la gran quantitat de tallers i veient també una mica què fan les poblacions veïnes, no? Perquè doncs, està bé buscar exemples, que a veure què es pot importar. Vam veure que hi havia dues opcions, o bé separar-ho per equipaments o bé separar-ho per temàtiques. I vam decidir crear quatre temàtiques molt generalitzades. Salut i benestar, que té molt a veure amb la salut personal, amb la introspecció, amb el cuidar-se, amb mirar-se més cap endins, no? Cos i moviment, que té a veure amb el moment físic, amb ballar, amb moure's, amb córrer, amb fer capoeira, coses d'aquestes. Art i creació, que com he dit la paraula, és de crear coses, des de pintura, escultura, teatre, música, doncs aquesta és la part de l'art i la creació. I coneixements, que era una mica el calaix de sastre, de dir, bé, què passa amb totes aquelles coses que no tenen exactament a veure amb l'art ni amb el moviment, però ens agraden, no sé, doncs vam crear una això de coneixements, no? Doncs de llengua de signes i coses d'aquestes.
0: Mm-hmm. Veiem que hi ha activitats per a perfils molt diferents. És una programació pensada perquè pràcticament tothom pugui trobar una proposta?
1: Jo crec que aquesta és la idea, aquest és l'objectiu principal, no? Que tota ciutadana, una persona ciutadana de Castelldefels pugui obrir el fulletó i dir, ah, doncs, ostres, això sí que m'interpel·la, no? Ja tinguis 5 anys o en tinguis 80 o ja siguis d'aquí d'allà o de més enllà encara, no? Tothom es pugui sentir d'alguna manera en algun moment interpel·lat. I si no és així, fer-nos-ho arribar.
0: Com sempre, Neus, que sempre ens ho recordes que podem fer arribar les nostres també propostes, suggeriments de millora, tant al Centre Cívic Vista Alegre com a l'Espai del Mar, i sempre us plantegeu fer aquestes novetats, perquè de fet recordem que el curs anterior, la temporada anterior, la darrera va ser la de primavera, que va acabar el juny,
1: Hem fet alguna coseta a l'estiu, però més en petit format.
0: Exacte. Sí, primavera. Clar, acabava el juny, i a partir també de totes aquestes peticions, suggeriments, moments, vau dir, vinga, va, no hem tingut suficient i al juliol oferim més activitats, que va funcionar molt bé, veritat?
1: Molt bé, la veritat és que estem molt contents de la rebuda de la programació d'hivern, d'estiu.
0: Que això també t'ho dic perquè he vist que algunes d'aquestes activitats d'estiu, que precisament creació d'espelmes i sabons artesanals, aquestes van arribar al juliol de noves i veig que les repetiu, és
1: perquè
0: dir que va funcionar bé.
1: Se'ns va quedar una bona llista d'espera. I vam pensar, doncs, si tenim gent a llista de pera vol dir que tenim gent interessada i la reprogramem per donar cabuda a totes aquestes persones que es van quedar amb les ganes de participar.
0: Mm-hmm. Doncs abans d'entrar a mirar en detall totes aquestes propostes que ens porteu des dels espais, els dos equipaments, Centre Cívic Vistalera i Espai del Mar, m'agradaria preguntar-te concretament sobre la personalitat de cadascun dels equipaments. Trobeu, podries definir, hi ha personalitats diferents, hi ha públics diferents?
1: I tant, mira, Espai del Mar és un espai petitó, molt cuidadet, molt mimadet, que està a la platja, pel qui no el conegui, està a la planta baixa al costat del Nàutic i està molt encaminat a fer coses de salut i benestar, de ciència, d'investigació, de tecnologia, una mica. Aquesta és com el tirar, no? la base de l'Espai de Mar és la ciència, la salut i els coneixements generals. No? Vistalegre està a muntanya, és un centre molt gran, amb molta activitat, moltíssimes passen, tota l'estona passen coses. I el que està més tirat cap a l'art i la creació. És un centre que es va pensar una mica així, tenim una sala de teatre supermaca, tenim espais amb piques per pintar i tenim espais com molt mòbils, molt polivalents, no? per intentar encabir doncs, coses molt diferents. A l'Espai al Mar hi ha una sala petita i una més gran, una sala gran, que caben unes 80-90 persones, i a Vistalegre tenim doncs, tres sales petites i una el teatre que acaben fins a 120 persones. Doncs les activitats també les plantegen una mica diferents. Però sí que tenen el seu... Tot i que hi ha públic que, depèn de l'activitat, va un la banda i l'altra i li és indiferent a aquesta persona, li interessa l'activitat i no on es faci, sí que hi ha públic fidelitzat a cada un dels centres.
0: I, a més, també de l'Espai del Mar i del Centre Cívic Vistalegre, em cridava l'atenció d'aquest fulletó que heu preparat, el paper tan important que tenen les entitats, perquè per qui no hagi vist encara el fulletó, doncs ja només obrir-lo trobes l'explicació de l'Espai del Mar, amb el seu contacte, l'horari, després Centre Cívic Vistalegre i una tercera columna, que és les entitats. O sigui, trobo que ja que sigui la tercera columna és com un sí, tenim els dos equipaments, però sense aquesta tercera columna, la nostra tercera pota, no funcionaríem, no?
1: No, funcionaríem. Per nosaltres són molt importants les entitats de ciutat. Pensem que és una part important de tota la ciutadania, no? De tota la convivència, la ciutadania, la participació. Sense les entitats, crec que la vida de la ciutat no seria la mateixa. I per això creiem que li hem donat la rellevància que tenim. Fins ara, els tallers, nosaltres, quan érem trimestrals, nosaltres anàvem fent publicitat als propis tallers, els que programàvem nosaltres, i sí que teníem informació sobre les entitats, perquè nosaltres som un centre d'informació, a més d'un centre cívic, doncs som la porta d'entrada de moltes preguntes i teníem doncs, aquesta informació de què fan les entitats, quina hora tenen, però vam creure que era molt important que estiguessin al mateix nivell que la nostra programació. Doncs quan tu obres el fulletó, a cada apartat hi ha les entitats de cada un dels centres cívics i les entitats i les activitats que fan les entitats. Tot i que les inscripcions a aquestes activitats han de passar per les entitats i per això vam posar aquí tots els contactes de les entitats, perquè les inscripcions a les activitats que fan les entitats les gestiona la pròpia entitat. Però creiem que és igualment important donar aquesta difusió perquè quan més gent conegui les entitats, més fortes seran les entitats, per tant, més forta serà el teixit i la ciutat. No?
0: Uh-huh. Amb això, si et sembla bé, passem ja a la primera... O sigui, passem de pàgina, canviem ja de pàgina del fulletó i ens trobem al primer gran bloc, que és el de salut i benestar. Si algú ara ens està escoltant i pensant que estem a setembre i comencen aquests bons propòsits, no? De, vinga, iniciar un nou curs, torno de vacances i vull cuidar-me jo també una mica al cos. Quines opcions tenim?
1: Mira, salut i benestar és un apartat que està pensat per, com parlava abans, feia 5 cèntims, de la cura interior i exterior del cos i de la persona. I parlem de coses com esquena sana, higiene postural, com evitar mal les postures. Aquí, més endavant, també hi haurà coses de sol pèlvic, de doncs això, doncs coses que anem, gimnàsia per la gent gran, coses que anem fent per programacions que creiem que és important que doncs, ve una persona fisioterapeuta professional i els dona consells de mira, si estàs moltes hores a l'ordinador, aquestes postures, aquests exercicis per no sobrecarregar-te, perquè això no et porti més enllà. No? Després hi ha tot uns tallers que fem a Vista Alegre, que li diem ment activa, vida plena, que són exercicis de moviment i memòria basades en aforament de tècniques teatrals. Es fa principalment amb gent gran i és una manera de que ells facin comunitat, es coneguin amb el grup, que riguin, que expressin, que parlin, sobretot els fem parlar molt i els fem treballar molt la memòria i que expliquin coses, perquè moltes vegades, i crec que t'ho he comentat una vegada, a partir d'aquests tallers detectem coses com salut no desitjada o necessitats concretes que després traslladem als departaments pertinents. Però sí que ens serveix molt d'excusa, no? De fer sortir la gent de casa, que no estigui sola, que estigui amb nosaltres, que rigui, que xerri, que... I alhora treballem l'interior i treballem l'exterior. I després tenim un altre taller que és nou, que és el moviment conscient, que és una mica, no, això, respiració, moviment, per què em moc, què faig, què necessito, per què aquest moviment no em puc fer, hi ha alguna cosa que no només és muscular, ja, no? És un treball interior i exterior del cos. I després tenim totes les activitats de les entitats que proposen doncs, això, qigong, tai chi, yoga, pilates... Val? A cada un dels apartats veuràs que hi ha un subapartat com destacat. No? A salut i benestar no, perquè no, sí que hi és, però no igual que els altres. A tots els altres apartats és les activitats infantils, estan destacades amb color. A Salut i Benestar hem volgut destacar un projecte que es diu Vida Plena, que són activitats comunitàries per a la gent gran. Sobretot treballen temes de solitat no desitjada. I fan coses una activitat mínima al dia, als matins, i alguna per la tarda, que és molt de parlem amb la vida, parlem de la vida en general, parlem de la mort també. Hi ha també tallers de digitalització, que li diuen, que és com l'ABC del mòbil, com fer-li fotos als teus nets i saber com es fan. Hi ha un tema que treballen, una espècie de musicoteràpia, treballen diversos temes basats en la música. Ara començaran a fer un tema d'exercicis en cadira, no? Però està molt, molt encaminat a persones grans que habitualment estan soles. Mm-hmm. I és un projecte molt interessant i l'hem pogut destacar perquè... No és que sigui més important o no que la resta, però en aquest cas pensem que fa un treball comunitari molt necessari.
0: Mm-hmm. I en aquest cas doncs, ens destacaves que la proposta que ens porteu nova és aquest moviment conscient.
1: Sí.
0: Totes, i a part, la resta sí que ja venen de la programació que havíeu anat fent, sí. No? O potser amb alguna evolució, amb algun canvi també.
1: Sí, són tallers que han funcionat durant el curs passat. Per exemple, el Ment Activa i Idea Plena l'hem fet 2 trimestres, però perquè és un grup gran de persones, però que sempre hi ha gent que es queda fora, perquè, clar, el professional pot assumir el volum X de persones. No pot ser un taller útil quan tens 50 persones allà al taller. No? Doncs, com sempre tenim gent de llista d'espera, doncs hem volgut tornar a programar perquè hi hagi renovació, perquè unes altres persones puguin fer-lo servir. Creiem que és molt beneficiós per a les persones grans aquest tipus de taller. L'esquena sana l'anem reprogramant cada 2-3 trimestres perquè, i sempre hi ha gent diferent perquè tots treballem molt, molt, molt asseguts a una cadira davant d'un ordinador i tota l'esquena se'n ressenteix molt. No? Però les activitats de les entitats sí que són anuals, les nostres es canvien cada trimestre i busquem coses noves, però quan veiem que un taller funciona, hi ha llista d'espera i que ja segueix ja vendre aquesta demanda, doncs intentem tornar a reprogramar en un futur breve.
0: Mm-hmm. En aquest cas, que parlaves de les entitats, les que participen en aquesta divisió de salut i benestar són l'Associació de Veïns i Veïnes de Vista Alegre, la xarxa d'intercanvi de Castelldefels. Ah, i el grup de dones també.
1: El grup de dones, la SAF, l'Associació d'Afectats per la Fibromiàlgia, l'ansietat i l'estrès, Sí, sí, hi ha diverses entitats que estan dins d'aquest PAC.
0: I totes aquestes activitats, quan parlem ara pensant en les prescripcions que començaran la setmana vinent, són, com posa aquí, per exemple, Esquena Sana és els dilluns a la tarda, a 4:45 de 5 de la tarda fins a 5:45 de la tarda. Quan una, si una persona es planteja inscriure's, ja és inscripció per les, totes les sessions que es facin.
1: Quan tu t'inscrius a una sessió, sí que hi ha activitats que li diem activitats puntuals, que són només un dia, però quan tu t'escrius a una inscripció que té diverses sessions, tu fas una inscripció per totes les sessions.
0: Totes
1: si és que en la sala són els 22 euros, les 5 sessions d'una hora.
0: Uh-huh. Ara que menciones, aquesta concretament té un cost per aquestes 5 sessions,
1: sí.
0: I, però després hi ha d'altres que són completament gratuïtes.
1: Sí,
0: també.
1: Sí.
0: O sigui que és qüestió d'accedir a aquesta programació, que a més ara també torno un moment enrere perquè hem parlat de que en aquesta programació heu fet aquesta novetat de preparar un programa que agrupa tota la programació d'Espai del Mar i de Centre Cívic Vista Alegre, d'imprimir-lo també,
1: sí.
0: Però a més continueu fent la difusió a xarxes que ho mencionaves, que teniu l'Instagram de cadascun dels perfils,
1: i
0: també a la pàgina web de l'Ajuntament, que de fet aquesta mateixa setmana, crec que era ahir, que es publicava la notícia amb tot l'anunci ja de la programació, i aquí també es troba el programa. Per les persones que ens estiguin escoltant que no l'hagin aconseguit en paper o que ara mateix no es puguin apropar, doncs no patiu, que ho trobeu tot digital.
1: A les dues pàgines web, a l'apartat d'inscripcions de l'Espai del Mar i l'apartat d'inscripcions del Centre Cívic Vista Alegre, hi ha el document en format digital.
0: Uh-huh.
1: O sigui que el podeu tenir i descarregar-vos a casa. Aquells que treballem més en online que en paper, doncs també el teniu allà. O als Instagrams.
0: Exacte. Que això sempre us funciona molt bé.
1: Sí.
0: I anava a fer un incís també, Neus. Apunteu per al taller aquest de vida digital que ens explicaves que està adreçat a ajudar doncs, a fer servir primers passos a WhatsApp, fer fotografies dels nets i netes, no? Doncs apunteu de trobar la programació digital dels centres cívics.
1: Veus?
0: Així també us ajudareu a que no cal que agafin el paper.
1: Parlarem amb la gent de Vida Plena perquè introdueixin aquest punt. Sí que és cert que també estem començant a treballar ja preparant hivern, que us semblarà molt raro, però ja estem començant a preparar cosetes per l'hivern, treballarem amb l'OMLAB per fer programació conjunta, també. Mm-hmm. Doncs introduem temes digitals també a la programació general.
0: Sí, sí. Bueno, tan raro, si algú que ens escolta es dedica també a programació, ja sabem que sempre de tot això, en actes i en organització d'activitats, t'has de preparar amb mesos d'antelació. Ja deies que, per exemple, aquesta programació i aquest fulletó portàveu ja 6 mesos des d'abans d'acabar la darrera temporada que ja l'estàveu preparant, perquè és que si no, d'un dia per l'altre, és que
1: fins
0: i tot per les coses més petites del dia a dia. Tu quan vols organitzar un aniversari, doncs ja saps que si ho fas un dia per l'altre no et vindrà ningú. Així que lo mismo aquí.
1: Igual.
0: Doncs amb això passem al següent bloc, que és art i creació. Que a més, tot això molt maco, amb diferents colors, fàcilment identificable. Ui, mare meva, com estem. I en aquest cas, també, com ens deies, el destacat, que són, separa activitats d'adults i activitats infantils.
1: Sí. Comencem amb les adults. Bueno, és el que parlava abans. Art i creació està pensat una mica cap allà on pots deixar volar la teva imaginació i crear coses i cantar, ballar i cosir si cal. Val? Doncs tenim un taller que liem manualitats amb la gent gran, tenim una professional que cada setmana amb el grup de persones que tingui fan manualitats. És una mica per treballar, per no perdre el moviment de les mans i convertir-se fina, treballar molt el cap, fer-los pensar, que creïn... Veieu que tirem molt a cuidar i mimar a la població gran de la ciutat. Ens agrada molt treballar amb ells perquè són superdivertits, ens ho passem molt bé. I doncs, tenim coses com molt específiques cap a aquesta franja d'edat, però si hi ha una persona que té menys de 60 anys però que li ve de gust i hi ha places, doncs benvingut sigui, però penseu que està una mica encaminat cap aquí. I cada setmana, doncs, entre el grup plantegen l'activitat que volen fer la setmana següent. No? Tenim una novetat, que és el Teatre d'Improvisació per la Llengua. Va haver-hi un grup de persones que són nouvingudes a la ciutat que no controlen, evidentment, molt bé el català i algunes d'elles els hi costa una mica controlar el castellà. I es van com organitzar i van dir, mira, volem començar a fer alguna cosa per practicar la llengua perquè doncs, hem fet els cursos de normalització lingüística, però necessitem com practicar-la. No? I a més, ens agrada molt el teatre. I vam pensar, doncs apa, juntem les dues coses. I doncs, això, treballaran a partir d'escenes doncs, la pràctica i la fluïdesa en l'ús de la llengua tant catalana com castellana. Després tenim un tema de, ja crec que són ja puntuals, que és un imatges bordades, o sigui, és un taller que dura dues sessions perquè amb una no n'hi ha prou, que brodarem sobre una foto. Cada un portarà la seva fotografia o la seva imatge, un cartell, un pòster, un dibuix, el que vulgui, i li donarem volum a través del brodat. ¿Vale? També tenim un altre que va funcionar molt bé fa tres trimestres, que és pintem davant el mar. I és a Espai del Mar, els que no conegueu, doncs, us el recomano, ja té una terrassa preciosa i doncs posem tots els cavallets a la terrassa mirant al mar i pintem el que veiem, el que sentim o el que ens vingui de gust. No? Però és, una, és un moment molt, molt especial, molt d'intimitat, de compartir, és molt guai. La veritat és que va funcionar superbé i la gent es l'ha tornat a demanar. I a partir d'aquí comencem amb el que fan les entitats. No? Doncs, teatre per grans i petits, teatre per la gent gran, la coral Margalló, pintura per la gent gran, costura i patronatge i l'associació musical de Castelldefels, la banda, que la tenim allà assajant els dissabtes. No? Qualsevol d'aquestes activitats de les entitats, doncs us heu d'adreçar a l'entitat i parlar amb ells i demanar doncs, quines necessitats teniu per començar a fer els tallers. Hi ha molts diferents de costura i patronatge, potser en tenen 5 o 6 diferents i la coral assaja els dilluns i podeu anar... Mira, ahir assajaven la coral, va venir 3 o 4 persones a preguntar sobre la coral i van venir en aquest horari, per tant, els vam pujar i vam poder parlar amb ells directament. O sigui que és molt guai.
0: Tot això és el que tenim per adults i després tenim la proposta infantil.
1: Infantils, tenim un taller que durarà tot el trimestre i et pots apuntar o a tot el trimestre o a activitats. Doncs avui, aquest dilluns, puc, doncs m'hi apunto, no? Que no cal que vinguis si no necessites o no pots tots els trimestres. Que es diu ens embrutem les mans. El títol ja ho diu. És un taller per embrutar-se les mans. Faran tallers de manualitats, pintura, escultura, poti-poti, plastilina. N'estem preparant un per la Setmana de Ciència, que és plastilina conductiva, que condueix, pot servir per conduir la corra. És molt divertit. És un taller molt divertit.
0: Que educatiu.
1: I educatiu, que treballem amb els companys d'Aviva i Ciència. Doncs això, un d'aquests dilluns passarà això, però d'altres dilluns, doncs cada dilluns passarà alguna cosa. Després tindrem més encaminat cap a Halloween la tardor, un de màscares de Halloween, un que és, li hem dit Contes Infinits, que és una manualitat amb papiroflexia i pintura que tu pots anar girant, construeixes una figura en volum, la pots anar girant i cada cop que la gires apareixen uns dibuixos diferents. Uh-huh. I un taller de xapes que perquè la persona, l'infant, pugui dissenyar la xapa que li vingui de gust i amb la màquina de xapes la fem i te la pots endur a l'estoig, a la motxilla, penjada a la samarreta.
0: Aquest m'encanta, eh? Jo t'he de dir que recordo les festes del Super 3 i sempre feien tallers de xapes, era el meu taller preferit.
1: És que és superguai. De fet, hem comprat una màquina de xapes a l'Espai del Mar perquè som molt fans de les xapes.
0: I això no ho faureu per adults?
1: Bueno, ens ho plantejarem, per què no? Sí que és cert que volia comentar que hi ha una icona al costat d'alguns tallers que és com un coet. Això vol dir que és una activitat edonauta. L'edonauta, ja ho parlareu amb els responsables quan toqui, però és un projecte de ciutat que fomenta la participació a la vida de tallers culturals, coneixements, gratuïts i tal, que es diu que té aquest coet per infants de tercers i quarts de primària. Doncs fomenten una mica que aquests infants puguin entrar dins del circuit d'activitats de ciutat. Veureu que hi ha diverses activitats amb aquest dibuixet, doncs és una donauta, tenen el seu propi passaport, quan fan l'activitat se'l posa un segell, bueno, és una cosa molt xula.
0: Mm-hmm. Val? Molt bé, doncs amb això passem a coneixements, que ja veig també que tenim la secció infantil amb dues activitats amb el segell adonauta.
1: Exacte. Vale, coneixements, ja hem dit que aquest és un poti-poti de...
0: Ui, Neus, disculpa, perquè m'acabo d'adonar que estem ja als últims minuts.
1: Ui, corre.
0: No sé què ens ha passat, que mira que pensàvem, tenim molta estona per entrar molt en detall, però al final se'ns ha anat una mica. Llavors, fem una mica molt ràpid. Tenim coneixements, que tenim adults i activitats infantils, també.
1: Tenim escape rooms, llengua de signes, creació d'espelmes, sabons artesanals, jardí etern i coses més que apareixeran més de cara a la Setmana de la Ciència. Però bueno, entreu a la pàgina web i ja els teniu tots detallats. I després tenim el cos i moviment, que tenim coses com força funcional, defensa personal, country, la salut i diversió, que és un programa del Departament de Gent Gran, Activa't Gent Gran, que el porta un grup de dones del centre mateix que s'autoinvierten i que s'autoajuden, val? Uh-huh. I un taller de capoeira infantil pel 3 d'octubre. I ja, per acabar, l'última activitat, és estem intentant tirar endavant un projecte que li diem Teixim Caliu, que les convidem a les persones que fan ganxet, punt, coses de llana i tal, a fer escalfamans per, de cara al desembre, repartir-los a les residències de gent gran de la ciutat.
0: Un projecte molt maco.
1: És un projecte comunitari que hi haurà en diversos punts, Espai del Mar i Vista Alegre segur, però hi ha algunes entitats que s'hi volen sumar i doncs convidem a tot, començarà a l'octubre, o sigui que anem amb temps amb aquest, però convidem a les persones això, que vulguin fer alguna coseta, els expliquem com es fan i després ho repartirem a les residències.
0: A la propera ocasió et preguntaré més en detalls sobre aquest projecte, com ha nascut i com es planteja.
1: Hem anat superràpid aquest.
0: Sí, no, és que de cop ha estat com, ostres, que ens hem menjat l'estona. Però no patiu, perquè igualment aviat recuperarem també la secció que tenim setmanalment al matinal, al Desperta, on cada setmana ens vas fer repàs. Doncs a l'octubre, quan comencin les activitats, ho anirem fent. Últim incís, quan comencen les prescripcions?
1: 15 de setembre a les 10 del matí via web i presencial als dos equipaments.
0: Perfecte. Apuntadíssim. Farem recordatori des de Ràdio Castelldefels. Només em queda agrair-te a Neus Fernández, coordinadora d'activitats del Centre Cívic Vista Alegre i de l'equipament també de l'Espai del Mar, aquesta gran estoneta on hem pogut detallar ja al final una mica més ràpid, però igualment jo crec que la idea ha quedat molt clara i que tothom s'animi a participar i fer teixit també amb totes les entitats que hi ha darrere, que com explicava són molt importants.
1: Benvinguts a tothom.
0: Doncs moltes gràcies, Neus, i molt bon dia.
1: Igualment.
2: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Avui volem fer seguiment de diferents obres i projectes que afecten els equipaments municipals de Castelldefels. N'hi ha que estan en plena execució, d'altres que estan a punt d'iniciar una nova fase i també projectes de més abast que han de permetre ampliar la xarxa d'equipaments esportius de la nostra ciutat. Per saber en quin punt es troba cadascun d'aquests projectes, quins són els terminis previstos i, sobretot, quan els podran començar a utilitzar els ciutadans i ciutadanes, ens acompanya ara l'Albert García, cap de la secció d'esports de l'Ajuntament. Molt bon dia, Albert, com estàs?
1: Bon dia, Estefania, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Comencem per una fotografia general. Actualment, des de l'àrea d'esports, teniu en marxa molts projectes. Ens pots fer un repàs 5 cèntims i després anirem un per un comentant-los.
1: Vinga, perfecte. Sí, jo ampliaria una mica la mirada i diria que més que des de l'àrea d'esports, des de l'Ajuntament de Castelldefels, perquè són molts els àmbits implicats. L'àrea d'esport, el que seria el disseny i la funcionalitat, però també des dels serveis territorials en tota la qüestió més vinculada a l'obra i fins i tot et diria que els departaments més de funció interna com a l'econòmic per poder dotar de calés totes aquestes inversions. Mira, jo t'ho dividiria en tres grans blocs, no? Un que va destinat a les entitats esportives, un teixit que tenim en la ciutat molt potent, amb més de 6.000 llicències federatives, i aquí, avui per avui, estem tractant d'actualitzar i de poder donar sortida a la demanda que tenim, especialment en pavellons, perquè ja en anteriors mandats es va fer una inversió més gran en el que seria en camps. I aquí les principals actuacions són una remodelació de la pista de Can Roca. La pista de Can Roca és una pista semicoberta, amb terrazo. Bueno, no tenien les millors prestacions per la pràctica esportiva i ara serà una pista totalment tancada, dotada de parquet. I a més li volem donar una polivalència més de ciutat, no només de l'àmbit esportiu, i la dotarem també d'un escenari i d'un sistema audiovisual i de llum perquè també es puguin fer activitats culturals. També adreçat a les entitats esportives, tenim el que seria la construcció d'un nou pavelló a la zona de Can Vinader. Perquè la gent es pugui fer una imatge ràpida, allà el que fem és doblar el pavelló que tenim, just al costat. Compartirem serveis a la zona de l'entrada, consergeria, una mica per optimitzar costos. Per aquí doblarem la capacitat que tenim de donar servei. Això seria el vinculat a entitats esportives. Després tenim també una sèrie d'actuacions més a l'espai públic, una mica per aquella gent que fa esport de manera lliure, per estar en forma, per oci. I aquí tenim la remodelació de diferents espais esportius. La pista que col·localment coneixem com el Burrito, a Mister Regle, a noves cistelles, nou paviment. Arreglarem també la pista que està al Parc de Mar, al final del carrer 11. Aquella és una zona on, bueno, està molt propera al mar, es deteriora amb facilitat i canviem tot el que és a l'exterior. I potser l'obra més potent és l'Skate Park, a la zona de Can Rabadà, que hem d'acabar de contrastar les dades, però després del que té Barcelona a la Mar Vella serà el segon per dimensions a nivell de Catalunya. Aquest seria el segon apartat, el que seria de l'esport més de lleure. I després tenim bueno, el que fa referència al sistema esportiu que teníem a la ciutat amb abonats i abonades, que actualment tenim al CEM Can Roca, amb una llista d'espera important, i aquí amb l'adquisició a l'estiu passat de tots els terrenys i els equipaments de l'antic club de tennis Castelldefels, aquí s'ha dissenyat un nou gran equipament esportiu per a la ciutadania, un equipament esportiu que l'haurem d'afrontar en diferents fases pel volum d'obra i pel volum d'inversió. I ara ja mateix ja tenim planificada el que seria la primera fase amb l'enderroc de la piscina actual i la remodelació de lo que fins ara era la casa club de l'entitat per convertir-lo en un centre de fitness. Tres àmbits, el de les entitats, el de l'esport de lleure i per tothom i aquests més dirigits als abonats.
0: Ara sona un resum molt ràpid, però estem parlant de projectes de grans dimensions. Com és, una pregunta general abans ja d'entrar en detall a cadascuna de les obres, com s'està visquent tota aquesta situació de tantes obres, tants projectes en marxa des de l'àrea d'esports?
1: Bueno, la veritat és que ens està generant unes tensions importants perquè tothom ha fet reformes a casa seva i sap de les incomoditats que això suposa. Doncs aquí li hem tingut que demanar a les entitats un esforç perquè amb el temps que estem fent les obres hem reduït els espais que poden utilitzar i la veritat és que han tingut un comportament exemplar, donar solucions, adaptats a unes condicions que no són les que tenien habitualment. Agrair molt a les entitats la feina dels tècnics d'esports, però bé, en propers mesos ho tindrem les obres enllestides i tothom ho podrà gaudir. I també tenim una certa tensió amb la part dels serveis territorials que gestiona la construcció d'aquests edificis, perquè tenim, a part d'aquests equipaments esportius, tenim altres equipaments en construcció a la ciutat i la veritat és que bueno, doncs la gent té una implicació important perquè tothom això pugui tirar endavant.
0: Per tant, estem en uns mesos, aquest setembre que és tornada a moltes persones, no? Tornada a la feina, tornada a les escoles, tornada a aquesta normalitat ja de la rutina del dia a dia, doncs amb il·lusió, perquè a finals d'any ens esperen moltes sorpreses, molts avenços que ara anirem detallant amb cadascuna de les obres. Si et sembla, comencem per l'skatepark, perquè precisament a finals d'agost, des de la pàgina web de l'Ajuntament, es publicava una notícia on s'actualitzava l'estat de les obres. Es parlava ja d'un 80% d'execució. I s'anunciava també que aquest mes de setembre arribava una fase important. El formigó projectat que ha de donar ja forma definitiva a les estructures. Entenem, realment, ara ja, si veiem les fotografies, veiem com les fustes que donen aquesta forma i quan ja es col·loqui el formigó és quan realment ja podrem imaginar com quedarà tot, com acabarà de quedar, no?, aquest nou futur skatepark, que a més ens mencionaves que vol ser un skatepark de referència, perquè es situaria com el segon per dimensions aquí a Catalunya. Què hem d'esperar d'aquest projecte? Com avança?
1: Sí, doncs aquest projecte, ara estem en un punt, com, tal com tu dius, amb un nivell d'execució molt important, on ja es comença a veure. Sí que és cert que hem corregut massa, que ara posarem el formigó projectat, però bueno, es quedaran la part dels detalls i els acabats, que semblarà que anem més a poc, però bueno, que és un procés necessari. Aquesta és una obra, bueno, que jo el primer que voldria destacar és que el disseny d'aquest parc s'ha fet amb tota la gent de la ciutat que està amb les diferents disciplines que podran gaudir d'aquest espai, eh? Des de patins, patinets, skates, i ha estat fruit d'un disseny participatiu. Precisament abans d'ahir els vam convidar a una visita d'obra perquè poguessin fer el seguiment i si calia fer alguna correcció amb aquesta voluntat de ser participatius i adaptar-lo el millor possible. És una obra que va començar a començar-la perquè vam tenir un dels habituals problemes amb la contractació pública, amb una empresa que no va acabar sent l'adequada, vam tenir que tornar a fer una licitació i això ens va endarrerir perquè si no el parc ja seria avui una realitat, però certament ara ja es comença a veure el que serà el parc. Si tot va bé, que va al mes de desembre el podríem inaugurar. I és una instal·lació de referència fins al punt de que tenim coneixement que alguns dels... Bueno, hi ha disciplines que s'han convertit en olímpiques, amb la qual hi ha un tirón important, i tenim constància de que algun dels principals esportistes catalans es vol traslladar a Castelldefels o molt a prop per poder fer servir l'espai com a espai d'entrenament i preparació. No només serà important la dimensió, que com et deia ens podem situar segurament al segon de Catalunya, però també les característiques el faran molt atractiu i ens agradaria tenir-lo doncs, abans que acabi l'any enllestit.
0: Uh-huh. I què té aquest equipament que el diferenciaria d'altres equipaments, d'altres espais d'skatepark que podem trobar a Espanya i a Catalunya?
1: Sí, bé, aquí el tamany és important perquè el fet de que sigui molt gran ens ha permet dissenyar diferents zones per diferents disciplines, la qual cosa el fa més atractiu per més gent. I després també hem volgut adaptar-lo per poder fer competicions oficials, no? Per poder gestionar algun tipus d'esdeveniment a la ciutat vinculat amb les diferents disciplines que faran servir l'espai.
0: A més, molt important, ens explicaves que aquest skatepark serà una realitat gràcies també al disseny participatiu, que s'ha escoltat també les peticions de les persones que practiquen aquest esport, a l'skatepark, i a més, sota el lideratge, el disseny l'ha dut a terme un skate, ara no trobo la paraula, una persona que practica skate, sí, i que ho fa de manera professional també, que és el Chris Khan, que a més és molt actiu a xarxes i un perfil reconegut.
1: Molt actiu en xarxes, ciutadà de Castelldefels i persona de reconegut prestigi a Europa, on ja ha fet diferents obres, no? Aquí també, jo també vull destacar el Departament de Participació de l'Ajuntament de Castelldefels, que va ser qui va gestionar tot aquest procés participatiu, que és veritat que es va fer ja fa uns anys, i aquí també els skaters de la ciutat han tingut molta paciència perquè fins que no han pogut trobar el finançament no s'ha pogut executar un projecte que ja portava un parell d'anys dissenyat, i han tingut la sort de tenir el Christian molt implicat perquè practica, perquè ha estat dintre de l'èlit i perquè a més ara professionalment es dedica a això i és de Castelldefels.
0: Molt bé, amb això tanquem aquest capítol de l'skatepark. Passem a un altre capítol. Hem de parlar d'un altre dels projectes que tindrà més impacte en la demanda d'equipaments esportius de la ciutat, el futur SEM Centre, que està a les antigues instal·lacions del Club de Tenis Castelldefels. En quin punt es trobarà mateix aquest projecte?
1: Bé, aquí el que hem fet una mica amb les necessitats que ja detectem que tenim en tota la llista d'espera que tenim al SEM Can Roca i de més, estem treballant en el disseny d'un espai on pugui tenir una zona d'activitats en sec, el que coneixem més com a una zona de fitness, una zona de màquines cardiovasculars, una zona també de treball a l'exterior, perquè la meteorologia que tenim a la ciutat ens ho permet, i també un espai d'aigua. Per capacitat, per volum, no afrontar totes les fases de manera simultània és complicat. Llavors ara el que hem fet és, en breu tindrem ja un bon projecte del que podia ser tot el centre, amb la zona d'aigua inclosa i de més, però el que estem treballant és per tenir en les properes setmanes un projecte executiu de tot el que serien les sales de fitness, activitats i zona de vestidors. Un projecte executiu que puguem aprovar abans que acabi l'any i possiblement també començar a licitar per tenir obres el 2027 abans que acabi l'any, que ens ha d'alliberar una miqueta a donar sortida a tota aquella demanda que avui per avui tenim al SEM Can Roca i que no podem assumir.
0: Fins ara el que ja s'ha fet és posar en funcionament aquestes pistes de tennis i pàdel, també s'habilitava l'aparcament com a zona blava. Es preveu que de cara a l'any vinent potser aquestes obres i aquestes fases permetin començar a emprar el centre de manera esglaonada o seria una inauguració completa?
1: Bueno, inaugurarem una primera fase, si tot va bé, d'aquesta zona que t'he dit de fitness, màquines i sales per activitats dirigides, que una mica completaran l'oferta que ja hem posat en marxa de tennis i pàdel, a més de donar-li sortida com a espai d'aparcament a tot el que tenim de zona blava aquí a la zona. L'any que ve estarem d'obres, no són unes obres, no parlem de mesos, sinó que parlem d'un any i potser més, no? Possible que fins al final del 27, principis del 28, no puguem posar en marxa aquesta primera fase de lo que seria, bueno, per donar més cabuda a abonats que vulguin fer activitat física.
0: Per tant, d'aquí apuntem que durant les properes setmanes sortirà aquest projecte executiu, una vegada aprovat, aquí tindrem més detalls també, entenc, de com quedarà planificat exactament el calendari. Amb això passem ara a valorar com avancen altres obres. Passem ara a parlar del projecte de nova construcció al nou poliesportiu municipal a les actuals pistes exteriors de Can Vinader. En aquest cas, el projecte preveu uns 2.000 metres quadrats, una grada per a més de 300 espectadors, 4 vestidors i un espai multiesportiu. En quin punt estan ara mateix aquestes obres?
1: Vinga. Aquesta obra va començar cap al mes d'abril. Ara mateix està feta tota la fonamentació i els que hagin marxat de vacances i hagin estat 3-4 setmanes sense passar per allà hauran vist un canvi significatiu perquè s'ha fet tot el treball de fonamentació i tot el tema d'instal·lacions que van per sota terra, la qual cosa semblava que en els 2-3 primers mesos havien fet molt poca cosa, però ara mateix ja estan aixecats els pilars, ja s'estan posant les xarxes que han de suportar tot el sostre i durant el mes d'octubre ja tindrem el que és la caixa d'aquest equipament tancada i la previsió és finalitzar obres cap al mes de març del 2027. És una obra important, es tracta d'un pavelló, un PAP 3, segons la normativa que té la Generalitat, és a dir, és un pavelló amb 3 pistes transversals que ens permetrà augmentar de manera significativa la capacitat que tenim per acollir equips tant per entrenaments com per a competicions.
0: Quan començàvem aquesta entrevista, precisament ens reparties a totes les obres en 3 grans blocs. El primer, el de les entitats. Uh-huh. I en aquest cas concret, més enllà de l'edifici d'aquest nou poliesportiu, què suposarà aquest nou pavelló per les entitats esportives de la ciutat?
1: Clar, les entitats les entitats estan treballant molt bé a la ciutat. Tenen un pes significatiu dintre del sistema esportiu, amb projectes molt interessants i, clar, això el que fa és que consoliden la massa social que tenen d'esportistes i, a més de consolidar-la, la majoria creixen. Aquest creixement fa que necessitin de més espais. Més espais que fins ara estem donant sortida a les pistes, amb les pistes escolars i que haurem de continuar donant sortida amb els equipaments escolars. Però que els equipaments escolars són exteriors, tenen uns condicionants quan la meteorologia, com per exemple ahir per la tarda, és adversa, que implica suspendre entrenaments i demés. I amb aquests dos equipaments nous, més destinats a les entitats, el que farem és que puguin prestar un millor servei pels seus esportistes, puguin assumir algun petit creixement, dic petit creixement perquè ja la demanda actual dona per omplir els pavions que estem fent i haurem de seguir continuant fent ús dels equipaments escolars. Però ara, si féssim una ràtio, una comparativa en ciutats del voltant, estarem molt per sobre dels equipaments esportius tipus pavelló que tenen les ciutats del nostre voltant. Jo crec que aquí ara ens situarem en un punt privilegiat respecte a altres municipis.
0: Mm-hmm. Mencionaves dos equipaments. L'altre equipament, ara estàvem parlant d'aquest nou poliesportiu de Can Vinader, i l'altre gran projecte també de reforma i millora d'equipaments municipals, d'equipaments esportius concretament, és la cobertura total de la pista de Can Roca. En aquest cas parlem d'un nou pavelló de 1.500 metres quadrats. En quin estat es troba actualment aquest pavelló? I quines necessitats també heu donat resposta amb aquest projecte? Perquè aquí s'han tingut en compte peticions veïnals, parlem també de reducció de soroll i d'implementació, de poder-lo fer servir per altres usos, també.
1: Sí, aquesta és una de les... Segurament, una vegada eliminada el que coneixien com la pista poliesportiva, on està ara mateix la biblioteca, és la primera instal·lació, la més antiga de la ciutat, que ha tingut diferents remodelacions, l'última el 2011, però tot i així... tenia mancances per lo que seria la pràctica esportiva, perquè el fet d'estar només amb el sostre provocava que de vegades la condensació feia que hi hagués humitat a la pista, si hi ha vent la pols entrava dintre, al mes de maig amb el tema del pol·len i la quantitat d'arbres que tenim a la zona de Can Roca també feia difícilment utilitzable aquest espai o no en les millors condicions. I si bé l'espai ja el teníem allà, jo crec que la gent, l'usuari antic, es sorprendrà quan vegi el canvi que s'està fent allà. L'Estat Senyor guanyarà moltíssim. Primer perquè es tancarà de manera completa, evitant la pols, evitant humitats, evitant fred a l'hivern, i ara estic pensant sobretot amb les noies de la rítmica que utilitzaven la sala que teníem allà al costat, sense sabates, amb el maillot i tal. Bueno, aquí jo crec que guanyarem molt, però també canviem la superfície de terrazo per una superfície de moltes millors prestacions, amb un parquet de fusta flotant. Es renova l'equipament, ampliem magatzems, i després el que tu comentaves, no? Allí tenim activitats, amb veïns també relativament a prop. El fet de que estigui oberta doncs provoca problemes de soroll. Tenim el patinatge, és una de les estacions referències del patinatge, que entrena en música, la rítmica també fa servir la música. Això ara ho evitarem, però també estem dotant a l'equipament d'un escenari, un escenari complex i un escenari poc habitual. Aquí som una mica pioners. Segurament aquesta obra també l'acabarem abans que acabi l'any, però la instal·lació de l'escenari s'haurà de fer durant el primer trimestre del 2027. És una fabricació específica, es plegarà automàticament, es desplegarà també de manera automàtica, amb un sistema de llums i pantalla, perquè una mica també el que volem és anar més enllà de les activitats esportives, que a nivell cultural també es pugui fer servir, i quan el fem servir amb alguna activitat que provoqui soroll, minimitzar els problemes de descans que provoqui amb el veïnat. Jo crec que aquesta instal·lació sorprendrà quan es vegi la reforma final que s'està fent.
0: Mm-hmm. Doncs amb això gairebé hem esgotat el temps que teníem per aquesta entrevista. Les últimes preguntes eren ja amb unes millores, unes actuacions que s'anunciaven a finals d'agost, que en aquest cas ja són actuacions molt concretes, que també ens mencionaves una mica al principi de l'entrevista. La pista de bàsquet del Burrito, la pista de bàsquet de la Pineda i també una actuació al FEM Can Roca amb unes feines de remodelació de la sala de fitness. Correcte.
1: Sí, bé, la veritat és que tenim una demanda important de llocs per fer esport de manera lliure, els caps de setmana, pares, fills, mares, filles, i bueno, el fet d'estar a l'exterior també fa que tinguin un desgast significatiu, i aquí ara el que fem és la millora del paviment i de les cistelles de la pista del Burrito a Vista Alegre, que també veurà molt al costat un parc amb fonts d'aigua durant el trimestre, per això vindrem una altra dia a parlar, si vols. Aquella pista quedarà en unes condicions molt millors. La pista poliesportiva que tenim al final del carrer 11, al Parc del Mar, tot el tema de barana estava perillós i complicat, sobretot per l'efecte del salitre, el estat tan a prop del mar, i es remodelarà sencer. I aquesta última actuació que tu comentaves, bueno, la sala de spinning. Clar, l'equipament el vam renovar el 2019, les modes amb el tema del fitness evolucionen de manera molt ràpida, l'spinning estava com molt de moda i esperàvem una demanda de cycling que no l'estem tenint, amb la qual cosa el que fem és reduir l'espai de cycling per donar-li més espai a les altres activitats que fem dintre de l'espai de fitness.
0: Perfecte, doncs Albert García, cap de la secció d'esports de l'Ajuntament, moltes gràcies per aquesta estona aquí al magazín Així Som i aquest repàs tan detallat de totes les actuacions que teniu en marxa.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Molt bon dia.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: La platja de Castelldefels afronta la recta final de la temporada de bany amb una adaptació dels seus horaris del Servei de Vigilància, Salvament i Socorrisme. Entre avui, dia 7 de setembre i el 27 de setembre, el dispositiu funcionarà de dilluns a divendres d'11 a les 6 de la tarda, mentre que els dissabtes i diumenges i festius ho farà de 10 del matí a 7 de la tarda. El servei, gestionat per Proactiva Serveis Aquàtics, manté la seva tasca de prevenció d'accidents.

0: Més vigilància i assistència a les persones usuàries al llarg dels gairebé 5 quilòmetres de litoral de Castelldefels. El dispositiu disposa de 5 punts d'assistència fixos, 6 cadires de vigilància situades a peu de platja, 5 torres avançades de vigilància i un punt avançat de control repartits pel conjunt del litoral. Paral·lelament, la platja continua oferint serveis específics per facilitar l'accés al bany a les persones amb mobilitat reduïda. Aquesta temporada s'ha reforçat especialment el punt accessible situat a l'accés 32 a la zona de la plaça de les Palmeres amb millores en accessibilitat, espais reservats i nous elements de suport per als usuaris. Els serveis de bany adaptat també es mantenen als accessos del carrer Venezuela, República Argentina, Avinguda dels Banys, carrer 10 i plaça de les Palmeres. Aquestes prestacions funcionen dins de l'horari de servei de salvament i socorrisme i requereixen reserva prèvia en el cas de grups i col·lectius. L'Ajuntament recorda de la importància de seguir les indicacions del personal socorrista i respectar el sistema de banderes que informa de l'estat de la mar i extremar les precaucions durant el bany. Qualsevol incidència recomana avisar immediatament els serveis de socorrisme presents a la platja o trucar al telèfon d'emergències 112. La Biblioteca Ramon Fernández Jurado repren aquest setembre el seu ritme habitual d'activitat després del període estival. Ho fa amb la recuperació de l'horari habitual el pròxim 14 de setembre, el retorn de les propostes culturals i educatives que es desenvolupen al llarg de l'any i una programació que combina literatura, música, divulgació científica, patrimoni local i activitats familiars. La directora de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, Miriam Huguet, ens explicava a Ràdio Castelldefels la recuperació de la normalitat en aquest inici de curs.
1: El dilluns 14 ja reprenem l'horari habitual de la biblioteca i també les activitats. Just el dilluns 14 ja tornem amb la programació d'activitats que fem a la biblioteca. Com ja sabeu, tenim una programació mensual per adults, també activitats familiars i doncs tornem.
0: Aquest nou curs arriba amb una agenda especialment intensa durant el mes de setembre. Entre les propostes previstes destaca la continuïtat de la programació musical de l'equipament, una línia de treball que els darrers anys ha anat guanyant protagonisme gràcies a tant a les activitats divulgatives com les actuacions en directe. La biblioteca manté l'aposta per apropar la música a nous públics i convertir-la en una porta d'accés més a la cultura. La directora de la biblioteca, la Miriam Huguet, detalla en una de les cites musicals destacades d'aquest mes.
1: D'aquest mes de setembre m'agradaria destacar una col·laboració que fem amb la Diputació de Barcelona amb un projecte que es diu Música a Fons. Com ja sabeu, aquí a la biblioteca tenim música, tenim una selecció musical, amb CDs és com la podem oferir, però a més, des de les activitats tenim una secció que es diu Zona Sonora. A Zona Sonora cada mes intentem que hi hagi mínim una proposta relacionada amb la música. Aquest mes de setembre tornem a comptar amb el David Sánchez per parlar de blues, que ja és el nostre col·laborador habitual amb aquestes sessions que agraden tantíssim, però dins del projecte Música Fons de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona podrem oferir un concert que crec que us pot agradar moltíssim, que serà de música tradicional llatina, a càrrec de Luna Orleans, que és un projecte musical, no?, que narra històries i expressa idees a través de la música, no? Aquesta autora, la Luna, té influències del jazz, música llatina i pop i fusiona tots aquests estils per crear aquest projecte únic i sorprenent que us convidem a que vingueu el divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda. Serà aquí a la Margarida Xirgo i crec que pot ser molt interessant.
0: La programació també reserva un espai destacat per la divulgació científica i ambiental. Durant les pròximes setmanes s'organitzaran activitats vinculades a l'astronomia, tallers relacionats amb les energies renovables i iniciatives per acostar el coneixement científic a la ciutadania. Aquestes propostes s'afegeix una sortida al Moll de Pescadors de Vilanova i la Geltrú per conèixer de primera mà aspectes relacionats amb la pesca i la conservació marina. La directora de la Biblioteca, Ramon Fernández Jurado, la Miriam Huguet, repassa algunes d'aquestes activitats.
1: aquest mes de setembre tenim diverses coses interessants, no em vull enrotllar gaire, però sí que fem una, ja que parlàvem de la Biblioplatja, m'agrada destacar que el dimarts 22 de setembre, a 6:45 de la tarda, tornarem a comptar amb l'Agrupació Astronòmica de Castelldefels per fer una xerrada de recordant l'eclipsi de sol del 12 d'agost, on faran un viatge per les imatges d'aquest esdeveniment astronòmic, que crec que pot ser molt interessant. Després seguim amb les col·laboracions amb l'ONLAB, ONLAB Castelldefels, fem diferents projectes. Aquest mes de setembre fem el teu primer projecte d'energia solar, carrega els teus dispositius amb energia solar, crearem un projecte. També m'agradaria destacar una sortida que farem el dimecres 30 de setembre al moll de pescadors de Vilanova i la Geltrú. Anirem allà i aquesta visita, no, veurem com va aquesta cadena i aquesta conservació marina. Tindrem, per exemple, veurem l'arribada de les embarcacions amb la captura del dia, coneixerem el funcionament de la llotja, entendrem el procés de venda i distribució del peix. Aquesta activitat la podem oferir gràcies a la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient i també ens sembla molt interessant. Dimecres 30 a les 3 de la tarda, això sí que l'hora és una mica així, però és el dia, és quan arriben les barques i és quan es fa la visita per poder veure tot el procés.
0: Una de les novetats de la temporada és la creació de la secció Conèixer Castelldefels, que agruparà activitats orientades a difondre el patrimoni històric, cultural i natural del municipi. L'objectiu és reforçar el vincle entre la biblioteca i la ciutat, posant en valor espais, elements patrimonials i aspectes de la història local que sovint passen desapercebuts. Escoltem a la Míriam Muguet, directora de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, que ens explica sobre aquesta nova iniciativa.
1: Aquest mes de setembre introduïm una secció nova a la nostra revista d'activitats, que sí que intentem separar una miqueta per temàtiques, que es diu Conèixer Castelldefels. Aquesta nova secció de Conèixer Castelldefels ve sent, ja anàvem fent, perquè de sempre que intentem sempre col·laborar amb entitats de Castelldefels, associacions, per donar a conèixer, no?, el patrimoni de Castelldefels, tant cultural, històric, ambiental, però bueno, l'hem volgut com donar-li una mica de nom i es diu Conèixer Castelldefels. Llavors, cada mes hi haurà una o diferents activitats relacionades com per conèixer més el nostre municipi, la nostra ciutat, Castelldefels. I aquest mes de setembre farem una visita amb la Cristina Martín per conèixer les Torres de Defensa. Vale, farem un passeig per les torres de defensa que tenim aquí a prop de la biblioteca i explicarem la seva història, usos, per què es va construir i per què es conserven aquestes torres, no?, aquí a Castelldefels. Serà molt interessant. La idea també pels propers mesos que hi hagi activitats per adults però també activitats infantils, no?, que apropin als infants a conèixer més Castelldefels.
0: A més de les activitats per adults, la programació familiar continuarà sent un dels pilars de l'equipament. Tallers, hores del conte, activitats educatives i propostes ambientals formen part d'una oferta pensada perquè els infants i famílies utilitzin la biblioteca com un espai de trobada i aprenentatge i lleure durant tot l'any. La directora, la Míriam Muguet, ens detalla algunes de les activitats previstes per als més petits.
1: No només hi ha activitats per adults, sinó que hi ha programació familiars. Tenim una altra sessió, vam fer ja una sessió i la tornem a repetir, però va agradar molt, en col·laboració amb el CASAP Can Bou. I és el taller El ratolí Pérez i la màgia de les dents, que comptem amb la Imma Santana, que és higienista dental, i també amb la Lola Conde, que és una tallerista, i fan un petit taller, no?, on s'explica més la part de les dents, com ens hem de rentar les dents, no?, té aquesta part més educativa, però després té la part de fer un taller també, que es fan unes portetes del ratolí Pérez, que també agrada molt per infants de 5 a 8 anys. I bueno, tornem amb els tallers artístics de Koala, que fem els dissabtes al matí, els ratolins de biblioteca, com ja deia, l'hora del conte, que fem també mensual pels més petits. Tornem també amb les hores del medi ambient, això sempre amb la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient. Aquest mes coneixerem els cetacis, que són els gegants del mar, i hi ha una altra activitat que també farem un hort de tardor. O sigui que també cosetes interessants.
0: La biblioteca també continua ampliant els seus recursos més enllà del préstec tradicional de llibres. Entre els serveis que han tingut molt bona resposta per part dels usuaris destaca el fons de jocs de taula, una col·lecció que s'ha anat consolidant amb els anys i que ofereix opcions tant per utilitzar dins de l'equipament com per endur-se a casa. Així ens explicava la Míriam Muguet sobre aquest servei.
1: Sí, som una de les biblioteques que tenim un fons de taula, un fons amb jocs de taula més extens. En tenim tant amb la part familiar com per jugar aquí, com per endur en préstec. Sí, mm-hmm. sí. La veritat és que funciona molt bé i creiem que és una manera d'acostar a la cultura, també.
0: Paral·lelament, aquest setembre també es presenta la nova programació de Punt de Lectura, que recull bona part de les activitats vinculades a la literatura, els clubs de lectura i les tertúlies que es desenvoluparan fins a finals d'any. La iniciativa permet als usuaris conèixer amb antelació les propostes previstes i planificar la seva participació en les diferents sessions. Així ens explicava la Míriam Muguet les principals novetats d'aquesta programació.
1: Presentem la nova programació de Punt de Lectura. El Punt de Lectura és on agrupem totes les activitats més relacionades amb lectura i literatura, on es troben totes les tertúlies i així. I aquí trobeu tota la programació de setembre a desembre. Totes les tertúlies literàries i tot relacionat que tindrem. Hi ha els 15 minuts comptats, que també comencem el 14, que és tot relacionat amb la lectura, els ratolins de biblioteca, que és l'hora del conte pels més petits, els diferents clubs de lectura infantils i juvenils, que arrenquen a l'octubre, però ja podeu veure quina és la programació, així com les altres tertúlies, en anglès, en francès, llegir teatre, clàssics catalans, la literària, el documental del mes, no? Tota aquesta programació que tenim habitual, doncs ja tindreu el flyer a partir d'aquesta tarda amb tota la informació per si ja podeu veure què farem doncs, el mes d'octubre, novembre o desembre, perquè aneu apuntant les dates a l'agenda i no us en perdeu cap. M'agradaria destacar, doncs mira...
0: Entre les activitats programades hi haurà trobades amb autors, sessions dedicades al cinema, documentals i diverses propostes literàries dirigides als públics de totes les edats, mantenint així una oferta estable que s'estén durant tot el trimestre. Així ens parlava la directora Míriam Muguet, destacant alguns dels continguts previstos.
1: De faràndula literària, per exemple, el mes de novembre parlarem de Manuel de Falla en el 150è aniversari del seu naixement. El Club de Cinema també m'agradarà destacar el novembre que parlarem de Carrie, de Brian De Palma en el 50è aniversari de la seva estrena. Documentals del mes, us els recomano, tant el que comencem ara amb l'Amazomania, que serà aquest mes de setembre, on ens situa a l'Amazones, entre d'altres. Tertúlies, comptarem amb aquests mesos. Primer començarem amb el Pep Prieto. El Pep Prieto és un escriptor que va guanyar el Premi Prudenci Bertran amb la seva novel·la Rosita. El tindrem aquí per parlar-ne. Seguirem el mes d'octubre amb la Maria Barbal, una escriptora consagrada i que ens agrada molt. Seguirem amb la Montse Barderi. I el mes de desembre parlarem d'Alfred Ullmann. En el 125è aniversari del seu naixement, tindrem a la traductora Dolors Udina, que és d'aquí de Castelldefels, que ha traduït l'obra Reencuentro, l'amic retrobat de Fred Ullmann, també per comentar aquesta obra. Bueno, només per destacar, però que sapigueu, Punt de Lectura, amb moltes ganes de que reprengueu el curs, no? De torneu a apuntar. Llavors aquí tindreu pues, això, ens agrada perquè així ja veieu tota la informació de setembre-desembre d'aquesta programació més habitual.
0: Amb aquest ampli ventall de propostes, la Biblioteca Ramon Fernández Jurado inicia una nova temporada amb la voluntat de continuar sent un espai de referència cultural a la ciutat. L'objectiu és consolidar la participació dels usuaris habituals, atraure nous públics i seguir acostant la lectura, el coneixement i la cultura a la ciutadania a través d'una programació diversa i oberta a totes les edats. Així ens explicava quins són els reptes que es marca l'equipament durant aquest inici de curs, la Míriam Muguet.
1: Doncs jo m'agradaria arribar a més gent, la veritat. Sí que tenim poder seguir fidelitzar i mantenint els usuaris que confien en nosaltres, que venen, que estan contents, poder-los mantenir, per suposat, però potser també arribar no, a qui no conegui el que li podem oferir, perquè li podem oferir, sí que estàvem parlant més d'activitats, però no ens oblidem que aquí a la biblioteca tenim un fons documental molt ric, tant de coneixements com d'oci, que els hi pot arribar i els hi pot agradar també el tema del servei de préstec, si alguna cosa no la tenim, poder-li portar d'una altra biblioteca, no? Els diferents serveis que tenim que els puguin conèixer, els hi agradin i els facin servir.
0: La temporada arrenca així amb desenes d'activitats previstes fins al final d'any i amb la voluntat de continuar convertint la biblioteca en molt més que un espai de lectura, reforçant el seu paper com a punt de trobada cultural, educatiu i social per als veïns i veïnes de Castelldefels.
2: ha estat notícia aquest dimarts.
0: El curs 2026-2027 arrenca a la ciutat amb actuacions de millora als centres educatius, l'ampliació de l'oferta formativa i una reducció de la ràtio a les llars d'infants i una convocatòria de vaga al sector educatiu. Més de 8.700 alumnes d'infantil, primària, secundària, formació professional i educació per persones adultes inicien aquests dies el curs 2026-2027. L'inici de les classes ja arriba marcat per la convocatòria de vaga d'aquest dimarts, però també per les actuacions de millora impulsades als centres educatius i per diverses novetats que volen reforçar l'acompanyament de l'alumnat i les seves famílies. En una entrevista concedida a Ràdio Castelldefels, el regidor d'Educació, Ramon Amador, ha destacat que el nou curs comença amb il·lusió malgrat els reptes que ha afrontat la comunitat educativa durant els darrers anys.
3: A veure, comencem el curs, que demà ja comença amb una vaga, però bueno, al marge d'aquesta vaga i que doncs, respecten absolutament el dret de vaga i que ho comentarem, doncs, arribem amb un curs amb molta il·lusió, amb més de, com has comentat, doncs, quasi 9.000 alumnes entre infants, joves, persones adultes també, no? I darrere d'aquesta xifra doncs, hi ha moltes realitats diferents, no? Les escoles bressol per una banda, l'educació infantil, primària, secundària, formació professional, formació de persones adultes i molts itineraris educatius, no? Arribem després d'uns, i hem de fer memòria també, perquè és important d'on venim, d'uns anys intensos. O sigui, fa 3 anys van canviar la inspecció educativa, va canviar també la regidoria de persona.
0: Una de les prioritats municipals continua sent la millora dels equipaments educatius. Des de l'inici de l'actual mandat, l'Ajuntament ha intensificat les inversions a les escoles i preveu superar els 1,1 milions d'euros destinats a actuacions de millora entre els anys 2023 i 2028. Durant els mesos d'estiu s'han dut a terme treballs de manteniment i adequació als centres, mentre que una part important dels recursos s'estan destinant a adaptar les escoles a les conseqüències de les altes temperatures. Sobre aquestes actuacions, Ramon Amador ha detallat les inversions previstes per part de l'Ajuntament com de la Generalitat.
3: I hem destinat també extraordinàriament doncs un pressupost municipal de 40.000 euros per fer millores relacionades a l'adaptació a les altes temperatures, sobretot en 6 escoles de les públiques de primària, perquè les altres 4 ja la competència és de la Generalitat, perquè són titularitat de la Generalitat, no? I a més d'aquests 40.000 euros per millora climàtica, doncs tenim també una subvenció per part de la Generalitat de 750.000 euros per fer grans reparacions, com són també i tenen a veure amb la climatització, però en aquest cas de l'hivern, renovació de calderes, impermeabilització de cobertes, renovació de fusteries, lavabos, millora d'accessibilitat, il·luminació LED, etc. I tot això, doncs, tenim disposat ja una planificació i d'actuació i d'inversió molt important, que això també doncs, s'ha de tenir sobre la taula per veure tot el que s'està fent i que no s'està pràcticament veient. Per què? Perquè es fa en aquest tancament de centres, no?
0: L'adaptació dels centres educatius al canvi climàtic és precisament un dels grans reptes dels pròxims anys. A Castelldefels ja s'han impulsat actuacions d'ombrejat dels patis i mesures per millorar el confort tèrmic dels espais escolars, però el debat sobre la climatització continua obert. En aquest sentit, el regidor considera que serà necessari continuar avançant en noves solucions més eficients.
3: És un tema que ens pertoca a tots, a tots els centres, perquè el tema del canvi climàtic ens afecta. O sigui, també estem valorant, i ho hem valorat, i ho valorem també, s'ha valorat des de la Generalitat, que el tema dels ventiladors no serà suficient. No serà suficient. O sigui, el sistema dels ventiladors el que fan és un moviment d'aire, no és refrigerar l'habitacle, no, la classe, sinó que és una renovació d'aire, no? I amb les grans temperatures i que estem veient que cada vegada, cada any, pugen més, doncs s'haurà de veure quines millores podrem encara assumir més, perquè jo personalment crec que no és suficient els ventiladors. De fet, també hi ha un projecte des de la Generalitat que estan fent, que comença aquest curs, que està a aerotèrmia en diferents escoles de Catalunya, i miraran a veure si aquesta prova pilot doncs, es pot doncs, difondre en totes les escoles. Mm.
0: Paral·lelament, el consistori manté les seves polítiques d'acompanyament educatiu i suport a les famílies. Aquest curs ha consolidat serveis com l'Oficina Municipal d'Escolarització, que ofereix orientació i assessorament a les famílies independentment de quina administració tingui les competències de cada tràmit. A més, una de les novetats destacades és la reducció de la ràtio a les llars d'infants municipals en l'etapa de 0 a 3 anys, una mesura que facilita una atenció més personalitzada als infants. Així ho explicava el regidor d'Educació en declaracions a Ràdio Castelldefels.
3: Nosaltres aquí a Castelldefels tenim ara mateix a I3 una ràtio de 18 alumnes, 18, i a tota Catalunya són de 20. O sigui, ho hem lluitat per aquesta reducció, perquè és important I3, però no només I3, també estem intentant doncs, lluitar i a veure què es diu des del Ministeri, que s'estan valorant una baixada també de ràtios de 0 a 3, o sigui, d'aquest cicle infantil de primer cicle, no? d'infància 0 a 3. No? Bueno, estem atents a tota aquesta reducció. Què significa aquesta reducció de ràtio? Doncs una millora en l'atenció, per tota tot el complex educatiu en aquest cas dels infants, no? Que també ja venen molts d'ells i d'elles en unes atencions diferents. Llavors, amb un professor i amb una atenció més petita d'infants, doncs es pot donar un millor servei, no? I així doncs és reforçar el que pretenem, és reforçar aquesta inclusió durant aquesta etapa. No? I aquesta inclusió també el que fem no és només I3, sinó que també des de l'Ajuntament hem destinat tota una partida per la inclusió al migdia, per la inclusió a les extraescolars, perquè tot aquests infants doncs, necessiten també, fora de l'escola, continuar amb una atenció personalitzada.
0: El nou curs també comporta una ampliació de les opcions formatives disponibles a la ciutat. L'objectiu és que cada vegada més estudiants puguin desenvolupar el seu itinerari acadèmic sense haver de desplaçar-se fora de Castelldefels. Entre les novetats hi ha la incorporació d'un cicle formatiu bàsic i la posada en marxa d'un batxillerat tècnic que combina la formació professional amb els estudis de batxillerat.
3: Doncs que no ha de sortir de Castelldefels. No, això és el primer, que ens queden aquí a estudiar. Que no agafaran el tren, que no agafaran el bus per marxar fora. Mm. Aquí s'ha ampliat un itinerari, un cicle formatiu bàsic, que és, ja coneixeu els mitjans i els superiors, però el bàsic encara no el teníem aquí a Castelldefels. Llavors tenim ja un bàsic, ja no marxaran, no? I les persones, l'alumnat que tingui una mica més de dificultats, doncs podrà començar amb un nivell més baix, preparat per ells. Llavors, això és una banda. Però, per una altra banda, també tenim un batxillerat tècnic. O sigui, a vegades hi ha persones, a infants, bueno, joves sobretot, que no es decideixen per estudiar batxillerat o FP, no? Un cicle. Doncs hi ha un batxillerat tècnic que es junta l'FP i el batxillerat. I en 3 anys, aquí a les Marines, podrà fer un batxillerat tècnic, que podrà, a l'acabar, doncs podrà continuar amb un FP d'un cicle superior o continuar amb la universitat.
0: Pel que fa a la convocatòria de vaga, que coincideix amb l'inici del curs, des de l'Ajuntament han volgut mostrar respecte per les reivindicacions del sector educatiu, tot reclamant que les administracions continuïn treballant per donar resposta a les necessitats dels centres i dels professionals. Ho explicava Ramon Amador durant l'entrevista a Ràdio Castelldefels.
3: Una trobada, a part de la COACH, sinó que és una trobada per d'inici de curs, de retrobament, de compartir, de reconèixer la feina i de doncs, encoratjar a un nou curs, no? Empoderar, no? A tot el sector per continuar i avançar, no? Al marge d'aquesta convocatòria, no? Jo també vaig comentar aquesta convocatòria, doncs que fem un agraïment per part de la Generalitat de tot el que està fent, però encara s'ha de fer més, s'ha de fer més, doncs respectem el dret a la vaga, però nosaltres com a ajuntament no tenim doncs, aquesta mediació i no podem fer res, però doncs, s'ha d'atendre a les necessitats que cada vegada més diverses i complexes que hi ha als centres, més recursos pel professorat, pel personal educatiu i nosaltres també doncs, estarem al costat de tot el sector per reivindicar també a la Generalitat tot el que es necessita. No? Mm-hmm.
0: Amb tot, Castelldefels inicia el curs 2026-2027 reforçant la seva aposta per la qualitat educativa amb noves inversions als centres, millores d'acompanyament a les famílies i una oferta formativa més àmplia per als alumnes de la ciutat.
2: Ha estat notícia aquest dimecres.
0: L'Espai del Mar i el Centre Cívic Vista Alegre ja tenen a punt la programació d'activitats per als mesos d'octubre, novembre i desembre. La ciutadania podrà formalitzar les preinscripcions a partir del pròxim 15 de setembre per participar en una oferta que inclou tallers, cursos i propostes adreçades a públics molt diversos. Més enllà de les activitats que s'hi desenvolupen al llarg de l'any, els centres cívics s'han convertit en espais fonamentals per la cohesió social dels barris. Aquests equipaments municipals afavoreixen la participació ciutadana, promouen les relacions entre veïns i ofereixen oportunitats perquè persones de totes les edats comparteixin experiències, apreguin noves habilitats i mantinguin una vida activa. Aquest paper és especialment rellevant entre la gent gran, que troben aquests espais d'activitats, companyia i eines per combatre la solitud no desitjada. La programació d'aquesta tardor es podrà consultar tant en format digital com a través dels diferents canals d'informació dels equipaments municipals. A més, ja s'està treballant en futures propostes que s'incorporaran en els pròxims mesos. Ho explica Neus Fernández, tècnica de participació ciutadana de l'Ajuntament de Castelldefels.
4: Dos pàgines web, l'apartat d'inscripcions de l'Espai del Mar i l'apartat d'inscripcions del Centre Cívic Vista Alegre, hi ha el document en format digital. Uh-huh. O sigui que el podeu tenir i descarregar-vos a casa. Aquells que treballem en online que en paper, doncs també el teniu allà. O als Instagrams. És cert que també estem començant a treballar ja preparant hivern, que us semblarà molt raro, però ja estem començant a preparar cosetes per l'hivern, treballarem amb l'OMLAB per fer programació conjunta, també. Mm-hmm. Doncs introduirem temes digitals, també, a la programació. Bé, jo crec que la programació està pensada com perquè sigui molt diversa, molt variada, i per arribar a molts tipus de necessitats de persones de la ciutat.
0: La nova programació s'ha organitzat en una única publicació compartida pels dos equipaments. L'objectiu és facilitar la consulta de tota l'oferta disponible i arribar al màxim nombre possible de persones independentment de l'edat o dels seus interessos. La tècnica de participació ciutadana ens explica com s'ha treballat aquesta nova estructura.
4: Doncs mira, és un treball que portem fent pràcticament 6 mesos amb els companys de comunicació de l'Ajuntament, perquè estàvem veient que via xarxes socials arribàvem a un tipus molt concret de gent, però ens faltava com una mica d'arribar a un altre tipus de població que potser no té tant a mà les xarxes socials. No? Espai del Mar ja es feia una publicació en paper d'uns números petits de fulletons, però a Vista Alegre fins ara no es feia. I bé, doncs vam estar treballant amb els companys de comunicació per unificar la programació dels dos centres cívics i fer una impressió, un fulletó, que arribi a totes les cases, que arribi als equipaments, que tothom pugui fer ús. I doncs, plantejant com podíem expressar la gran quantitat de tallers i veient també una mica què fan les poblacions veïnes, no? perquè doncs, està bé buscar exemples, que a veure què es pot importar, vam veure que hi havia dues opcions, o bé separar-ho per equipaments o bé separar-ho per temàtiques. I vam decidir, doncs això, crear 4 temàtiques molt generalitzades.
0: Per facilitar-ne la consulta del fulletó, les activitats s'han agrupat en quatre grans blocs temàtics: salut i benestar, cos i moviment i art i creació, i també coneixements. Aquesta classificació permet identificar de manera senzilla les diferents propostes disponibles. La Neus Fernández detalla aquests àmbits.
4: Salut i benestar, que té molt a veure, doncs, això, amb la salut personal, amb la introspecció, amb el cuidar-se, amb mirar-se més cap endins, no? Cos i moviment, que té a veure, doncs, amb el moment físic, amb ballar, amb moure's, amb córrer, amb fer capoeira, coses d'aquestes. Art i creació, que, com he dit la paraula, és de crear coses, des de pintura, escultura, teatre, música, doncs aquesta és la part de l'art i la creació, i coneixements, que era una mica el calaix de sastre de dir, bé, què passa amb totes aquelles coses que no tenen exactament a veure amb l'art ni amb el moviment, però ens agraden, no sé, doncs vam crear una, això de coneixements, no? Doncs de llengua de signes i coses d'aquestes.
0: La programació inclou activitats tan diverses com ioga, pilates, teatre d'improvisació, pintura, defensa personal, llengua de signes, costura, cuina creativa i entre moltes altres. L'objectiu és oferir alternatives que responguin als interessos de diferents perfils de la població. Tot i compartir una mateixa programació, els dos equipaments mantenen característiques pròpies i complementàries. L'Espai del Mar, situat a la zona marítima, desenvolupa una activitat més vinculada al benestar, als coneixements i la divulgació, mentre que el Centre Cívic Vista Alegre disposa d'espais més amplis que permeten acollir una intensa activitat artística i cultural. Així ho destaca Neus Fernández.
4: Mira, l'Espai del Mar és un espai petitó, molt cuidadet, molt mimadet, que està a la platja, pel qui no el conegui, està a la planta baixa, al costat del Nàutic, i està molt encaminat a fer coses de salut i benestar, de ciència, d'investigació, de tecnologia, una mica. Aquesta és com el tirar, no? La base de l'Espai del Mar és la ciència, la salut i els coneixements generals, no? Vista Alegre està a muntanya, és un centre molt gran, amb molta activitat, moltíssimes passen, tota l'estona passen coses. I el que està més tirat cap a l'art i la creació. És un centre que es va pensar una mica així, tenim una sala de teatre supermaca, tenim els espais amb piques per pintar i tenim espais com molt mòbils, molt polivalents, no? per intentar encabir, doncs, coses molt diferents. A l'Espai al Mar hi ha una sala petita i una més gran, una sala gran, que caben les 80-90 persones, i a Vista Alegre tenim, doncs, tres sales petites i una, el teatre, que acaben fins a 120 persones. Doncs les activitats també les plantegen una mica diferents. Però sí que tenen el seu... Tot i que hi ha públic que, depèn de l'activitat, va un la banda i l'altra, i li és indiferent, a aquesta persona li interessa l'activitat i no on es faci, sí que hi ha públic fidelitzat a cada un dels centres. Mm-hmm.
0: Sí, sí. Una altra de les apostes importants d'aquesta temporada és reforçar la visibilitat del teixit associatiu local. Les entitats de Castelldefels tindran una presència destacada dins de la programació dels centres cívics, contribuint a ampliar l'oferta d'activitats i a enfortir la vida comunitària del municipi. Sobre aquest paper de les associacions de la ciutat parla Neus Fernández.
4: Per nosaltres són molt importants les entitats de ciutat. Pensem que és una part important de tota la ciutadania, no? De tota la convivència, la ciutadania, la participació. Sense les entitats, crec que la vida de la ciutat no seria la mateixa. I per això creiem que li hem donat la rellevància que tenim. Fins ara, els tallers, nosaltres, quan érem trimestrals, nosaltres anàvem fent publicitat als propis tallers, els que programàvem nosaltres, i sí que teníem informació sobre les entitats, perquè nosaltres som un centre d'informació, a més d'un centre cívic, doncs som la porta d'entrada de moltes preguntes i teníem, doncs, aquesta informació de què fan les entitats, quina hora tenen, però vam creure que era molt important que estiguessin al mateix nivell que la nostra programació. Doncs quan tu obres el fulletó, a cada apartat hi ha les entitats de cada un dels centres cívics i les entitats i les activitats que fan les entitats. Tot i que les inscripcions a aquestes activitats han de passar per les entitats i per això vam posar aquí tots els contactes de les entitats, perquè les inscripcions a les activitats que fan les entitats les gestiona la pròpia entitat. Uh-huh. Però creiem que és igualment important donar aquesta difusió perquè quan més gent conegui les entitats, més fortes seran les entitats, per tant, més forta serà el teixit i la ciutat, no?
0: Entre les activitats compartides pels dos equipaments destaca el projecte solidari Teixim Caliu, una iniciativa que reunirà persones voluntàries per confeccionar peces d'abric destinades a les persones grans de Castelldefels. Un exemple més de la funció social que desenvolupen aquests equipaments convertits en espais de convivència, participació i construcció de comunitat als diferents barris de la ciutat. Les preinscripcions per participar en les activitats de tardor s'obriran el pròxim 15 de setembre i les places s'otorgaran per ordre d'inscripció fins a complementar l'aforament disponible.
2: Ha estat notícia aquest divendres.
0: Castelldefels continua desplegant diverses actuacions de millora i ampliació d'instal·lacions esportives amb l'objectiu d'adequar els equipaments a les necessitats actuals i futures de la ciutat. Les intervencions afecten tant espais destinats a clubs i entitats esportives com instal·lacions d'ús lliure i equipaments municipals per als abonats i abonades. Segons explica Alberto García, cap de la sessió d'esports, el pla de treball es divideix en tres grans àmbits d'actuació. L'escoltem.
5: Jo t'ho dividiria en tres grans blocs, no? Un que va destinat a les entitats esportives, un teixit que tenim amb la ciutat molt potent, amb més de 6.000 llicències federatives, i aquí, avui per avui, estem tractant d'actualitzar i de poder donar sortida a la demanda que tenim, especialment amb pavellons, perquè ja amb anteriors mandats es va fer una inversió més gran en el que serien camps. I aquí les principals actuacions són una remodelació de la pista de Can Roca. La pista de Can Roca, una pista semicoberta, amb terrazo. Bueno, no tenien les millors prestacions per la pràctica esportiva i ara serà una pista totalment tancada, dotada de parquet. I a més li volem donar una polivalència més de ciutat, no només de l'àmbit esportiu, i la dotarem també d'un escenari i d'un sistema audiovisual i de llum, perquè també es puguin fer activitats culturals. També adreçat a les entitats esportives, tenim el que seria la construcció d'un nou pavelló a la zona de Can Vinader, perquè la gent es pugui fer una imatge ràpida. Allà el que fem és doblar el pavelló que tenim, just al costat. Compartirem serveis a la zona de l'entrada, consergeria, una mica per optimitzar costos. Per aquí doblarem la capacitat que tenim de donar servei. Això seria el vinculat a entitats esportives.
0: En aquest primer bloc destaquen projectes pensats principalment per donar resposta a les necessitats de les entitats esportives de la ciutat. Entre les actuacions previstes hi ha la remodelació de la pista de Can Roca, que passarà a ser una pista semitancada a un espai completament cobert i equipat amb parquet. A més, el nou equipament incorporarà elements escènics i audiovisuals per poder acollir també activitats de caràcter cultural. Paral·lelament, es preveu la construcció d'un nou pavelló a la zona de Can Vinader, una actuació que permetrà ampliar de manera significativa la capacitat disponible per a la pràctica esportiva. Les millores també arriben als espais esportius oberts i d'ús lliure, amb actuacions repartides per diferents punts de la ciutat. De fet, aquests dies ja n'estan executant treballs de renovació a les pistes de bàsquet d'El Burrito a Can Vinader, on es prepara el paviment, es canvien les cistelles i es renova completament la superfície de joc. També està prevista la renovació integral de la pista multiesportiva de la Pineda, que inclourà nova gespa artificial, porteries, cistelles i millores en accessibilitat.
5: Després tenim també una sèrie d'actuacions més a l'espai públic, una mica perquè hi ha gent que fa esport de manera lliure, per estar en forma, per oci, I aquí tenim la remodelació de diferents espais esportius, la pista que col·localment coneixem com el Burrito, a Mista Regle, a un nova cistelles, nou paviment. Arreglarem també la pista que està al Parc de Mar, al final del carrer 11. Aquella és una zona on, bueno, està molt propera al mar, es deteriora amb facilitat i canviem tot el que és a l'exterior. I potser l'obra més potent és l'Skate Park, a la zona de Can Rabadà, que hem d'acabar de contrastar les dades, però després del que té Barcelona a la Mar Vella serà el segon per dimensions a nivell de Catalunya. Aquest seria el segon apartat, el que seria de l'esport més de lleure.
0: A aquestes actuacions s'hi afegeixen altres projectes de la ciutat, com la millora de la pista situada al Parc del Mar, el futur skatepark de Can Rabadà, una instal·lació que aspira a convertir-se en una de les més destacades de Catalunya per les seves dimensions. El tercer bloc d'actuacions afecta directament els serveis esportius municipals i els seus abonats. En aquest sentit, el CEM Can Roca està executant diferents obres de manteniment i modernització, aprofitant un període de menor afluència. Entre elles, destaca l'ampliació de la sala de fitness, que guanyarà espai gràcies a la reorganització de l'àrea de ciclisme indoor, així com la renovació de l'equip de deshumificació de la piscina d'ensenyament. Escoltem l'Alberto García Edo, cap de la secció d'esport, que ens parlava d'aquest tercer bloc d'abonats.
5: I després tenim el que fa referència al sistema esportiu que tenim a la ciutat amb abonats i abonades, que actualment tenim al CEM Can Roca, amb una llista d'espera important, i aquí amb l'adquisició a l'estiu passat de tots els terrenys i els equipaments de l'antic club de tennis Castelldefels, aquí s'ha dissenyat un nou gran equipament esportiu per a la ciutadania, un equipament esportiu que l'haurem d'afrontar en diferents fases pel volum d'obra i pel volum d'inversió. I ara ja mateix ja tenim planificada el que seria la primera fase amb l'enderroc de la piscina actual i la remodelació de lo que fins ara era la casa club de l'entitat per convertir-lo en un centre de fitness. Tres àmbits, el de les entitats, el de l'esport de lleure i per tothom i aquests més dirigits als abonats.
0: Més enllà d'aquestes actuacions immediates, l'Ajuntament també continua planificant el desenvolupament del futur gran complex esportiu vinculat als terrenys de l'antic club de tennis Castelldefels, un projecte que es planteja per fases i que ha de permetre ampliar l'oferta esportiva municipal i donar resposta a la demanda creixent d'instal·lacions a la ciutat. Castelldefels s'assuma avui a la commemoració del Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, una data que vol conscienciar la societat sobre un greu problema de salut pública i fomentar accions que ajudin a prevenir les conductes suïcides. Segons recorda l'Ajuntament, el suïcidi continua sent una de les principals causes de mort prematura, especialment entre la població jove. De fet, que fa necessari reforçar la sensibilització i la prevenció i l'acompanyament. Un dels principals objectius de la jornada és trencar l'estigma que històricament ha envoltat el suïcidi i que sovint dificulta que les persones afectades puguin expressar el seu malestar o demanar ajuda. En aquest sentit, Pilar Solanes, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona, destaca la necessitat de parlar-ne amb normalitat i coneixement. L'escoltem.
6: El suïcidi històricament ve envoltat de molt estigma, d'una càrrega molt negativa, i la millor manera per lluitar, per facilitar que les persones que tenen una intenció suïcida o que estan en aquesta situació o que estan a punt de cometre un suïcidi, doncs per evitar tota aquesta línia, el millor és poder-ne parlar i poder-ne parlar obertament, poder-ne parlar amb coneixement de causa i poder expressar i poder conèixer els recursos que hi ha. Perquè el suïcidi és una causa de patiment. En general, la gent no es vol morir. La gent el que vol és deixar de patir. De patir un intens dolor per les causes que siguin que en aquell moment la vida els hi està portant. I, per tant, és fonamental que en puguem parlar perquè en puguem conèixer les causes i evitar aquest nombre de morts.
0: La Diputació de Barcelona aprofita aquesta jornada per reforçar les iniciatives incloses dins del seu Pla Estratègic de Salut Mental, que contempla accions de formació, sensibilització i difusió de recursos per prevenir el suïcidi. L'objectiu és que tant els professionals com la ciutadania disposin de més eines per detectar situacions de risc i saber com actuar davant d'elles. Segons explica Pilar Solanes, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona, conèixer els recursos existents i poder demanar suport resulta fonamental per afrontar moments de gran vulnerabilitat emocional. L'escoltem.
6: Ha de poder parlar amb coneixement. I per això nosaltres, a través del Pla de Salut Mental, el que llancem és aquesta línia de formació per tots els professionals, diguéssim, de la comunitat, és a dir, persones que treballen amb d'altres persones, que tenen contacte amb d'altres persones, siguin professionals o siguin agents comunitaris o sigui ciutadania, perquè coneguin els estigmes, les falses creences que hi ha al voltant del suïcidi, que en coneguin les raons, les causes i, sobretot, que coneguin de quina manera es pot ajudar amb aquestes persones que qualsevol de nosaltres en un moment de la nostra vida ens podem trobar en una situació de tenir pensaments suïcides o pensaments de que aquella situació que ens està angoixant, que ens està preocupant, no la podrem superar mai i que se'ns acaba el món, doncs poder comptar amb les persones que tenim al nostre voltant perquè ens puguin o donar una mà o connectar-nos amb recursos d'escolta que ja existeixen.
0: La Corporació Provincial també ha impulsat noves accions formatives dirigides als ajuntaments de la demarcació. La iniciativa sorgeix de l'experiència desenvolupada des de 2025 en diversos municipis, on s'ha treballat per millorar la detecció precoç i la resposta davant de situacions de risc. Aquesta experiència ha evidenciat que encara existeix un gran desconeixement sobre els recursos disponibles i moltes dificultats per abordar el tema amb naturalitat. Ho explica Pilar Solanes, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona.
6: El que hem après és que desconeixien totalment els recursos existents, els telèfons o el xat d'escolta. Per tant, d'aquest aprenentatge que hem fet, doncs, una campanya també a través de vídeos i de xats, etc., perquè puguin conèixer els recursos d'escolta tota la població. Dos, l'altra cosa que hem vist és que, efectivament, tant població com inclús professionals, vull dir, des d'una persona que està en una oficina d'atenció al públic, una treballadora social o un monitor d'esplai, qualsevol professional que està treballant amb persones o una persona que treballa en un centre cívic, tenien un gran desconeixement i que era com no fem res, com tu deies abans, no en parlem, no fem res, no sigui que agreugem la situació d'aquesta persona. Per tant, amb aquesta formació, això ja ho sabíem, però se'ns ha verificat que hi ha una por tremenda a abordar aquest tema i que l'hem de poder abordar amb normalitat.
0: Les dades posen de manifest la dimensió del problema. Segons la Diputació de Barcelona, el suïcidi és actualment la primera causa de mort entre les persones entre 15 i 44 anys, per davant dels accidents de trànsit. Una realitat que reforça la necessitat d'impulsar mesures de prevenció i acompanyament des de tots els àmbits de la societat. En parla la Pilar Solanes, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona.
6: en les persones de 15 a 44 anys és la primera causa de mort, per sobre dels accidents. Igual que amb els accidents, doncs, fem actuacions respecte a la circulació, les normes, etc., amb els cotxes, les motos, les bicicletes, amb el suïcidi hem de poder fer el mateix. I l'altra cosa que hem vist i que ens ha ajudat aquesta formació amb els ajuntaments, que els hi volem agrair molt, no només la disposició que han tingut aquests ajuntaments, sinó que també ens han ajudat les principals associacions que treballen el tema del suïcidi. Una altra qüestió que era una dimensió quasi desconeguda per les persones que hem format, i és que a l'entorn de les persones que se suïciden hi ha un gran patiment, i això era un gran desconeixement. Quan una persona se suïcida, la seva família, els seus companys de feina, etc., estan abordant un dolor amb una sèrie de preguntes que, de les quals no tenen una resposta immediata, que hem de tractar i hem d'ajudar.
0: La prevenció també implica donar suport a l'entorn de les persones que manifesten ideacions suïcides o que l'han perdut algú per aquesta causa. Per aquest motiu, la Diputació treballa conjuntament amb els ajuntaments i entitats especialitzades per facilitar recursos i formació que ajudin tant a les persones afectades com les seves famílies i persones properes. Pilar Solanes ens destaca la importància d'aquest treball coordinat.
6: Hem traslladat amb tots aquests ajuntaments, i així ho continuarem fent, el coneixement d'aquestes associacions que ajuden a les persones que viuen al voltant d'algú que manifesta que es vol suïcidar o famílies o companys de feina que han hagut de patir la mort d'una persona estimada per un suïcidi. I és fonamental perquè sabem que aquestes persones, si no s'actua, si no s'hi parla, si no se les acompanya, tenen molt més risc de patir un suïcidi també. És a dir, que l'entorn al voltant de les persones que hi ha hagut un suïcidi s'ha de cuidar de manera molt i molt especial. S'ha d'acompanyar els que tenen idees suïcides, però també el seu entorn. I, malauradament, quan algú hi ha hagut una mort per suïcidi, a l'entorn també se l'ha de poder acompanyar. I en aquest sentit hem establert acords amb entitats que ja ho estan treballant de fa anys i a les que hem d'agrair la seva disposició a fer la formació, el model de formació que hem fet amb els ajuntaments, però també la seva disposició a donar servei a totes les persones de la província.
0: Els experts coincideixen que un dels grans reptes continua sent eliminar els prejudicis i el silenci que encara envolten aquesta problemàtica. Poder parlar-ne obertament, compartir el patiment i demanar ajuda són els aspectes fonamentals per prevenir situacions de risc i afavorir l'acompanyament de les persones afectades i el seu entorn. Així ho remarca Pilar Solanes.
6: Sí, efectivament, a l'entorn, a més d'haver de país, si em permets dir la paraula, i que és una cosa difícil de pair, la mort d'una persona estimada o tenir algú que manifesta que es vol suïcidar, a sobre tenen la situació aquesta d'estigma, la dificultat de poder-ho expressar perquè està com castigat, està molt estigmatitzat el suïcidi i, clar, si no pots expressar un dolor tan enorme com tens amb l'acompanyament d'altres persones com han patit, etc. Això les entitats que s'hi dediquen ho tenen molt ben estructurat, però una de les qüestions fonamentals, i tu ho assenyales, és poder trencar aquest estigma, perquè el suïcidi al llarg de la història ha estat profundament castigat culturalment i socialment, i només si sortim d'aquest pou, per entendre'ns, i en podem parlar, el podem, diguéssim, li podem anar, podem donar la mà no només a les persones que estan en situació o que estan amb ideacions suïcides, sinó també a l'entorn.
0: Coincidint amb aquesta jornada, les institucions recorden també alguns dels recursos d'ajuda disponibles. Les persones que necessitin suport poden contactar amb el telèfon de prevenció del suïcidi 900-925-555, amb la línia d'atenció a la conducta suïcida de Salut Respon a través del 061 o el xat de suport emocional per a joves de 14 a 29 anys. Accessible mitjançant el telèfon 680-354-155. El Centre d'Innovació i Emprenedoria de Castelldefels, el CIEC, serà l'escenari de dimarts vinent, 15 de setembre, de la presentació oficial de la segona edició de l'ON Acceleradora Startup, una iniciativa municipal orientada a impulsar projectes emprenedors i a reforçar l'ecosistema empresarial local. L'acte començarà a les 10 del matí a l'edifici Lògic i servirà per donar el tret de sortida a una nova edició d'un programa que, en la seva primera convocatòria, va despertar un gran interès entre emprenedors i professionals vinculats

vendre per què o per què, que a càrrec de l'empresari i divulgador Quino Fernández, la seva intervenció oferirà una reflexió sobre els reptes que afronten les persones emprenedores, així com sobre les motivacions, oportunitats i aprenentatges que acostumen a acompanyar la proposta en marxa d'un projecte empresarial. Més enllà de les ponències, la jornada vol esdevenir un punt de trobada entre les persones emprenedores, professionals, empreses i agents vinculats al desenvolupament econòmic. També servirà per compartir experiències, generar sinergies i donar a conèixer els recursos que el CIEC posa a disposició de l'emprenedoria local. L'acte marcarà l'inici de la segona edició de l'acceleradora Startup i reforçarà el paper del Centre d'Innovació i Emprenedoria de Castelldefels com a espai de referència per al desenvolupament de nous projectes empresarials, la captació de talent i la promoció de la innovació del municipi.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web.
1: Ràdio Castelldefels. Són les dues.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Vet aquí que una vegada una nova setmana i ja és aquí l'hora del conte. I com tenim per costum, obrim el gran llibre d'Onavilles i ja volen dues noves històries que desitgem compartir amb totes les emissores de la xarxa de comunicació local i amb Ràdio Andorra. Contes per petits i grans, la recomanació d'un llibre i, com és habitual, la nostra amiga i companya Txell García ens portarà una nova pàgina web i tancarà el programa amb música. I tot això serà gràcies a les veus de Cristina Güell, Txell García, Berta i Pol Colomer, Lluís Miquel García, veu i control, i qui us parla, la Pilar Castro. La primera història pels més menuts és de Charles Perrault. Porta per títol Pell d'Asa. Pell d'Asa és un conte de reis, prínceps, princeses i fantasia. Charles Perrault va ser un escriptor francès i autor del cèlebre llibre de contes amb relats que van esdevenir clàssics, sent versionats pels germans Grimm i per altres. Així que escolteu Pell d'Asa.

En un sumptuós palau, temps era temps, hi vivia un rei poderós que era estimat per tots els seus súbdits. La seva dona, la reina, era la persona més encisadora que us podeu imaginar. Va tenir una filla que, a més de molt bufona, era tan simpàtica i intel·ligent com els seus pares. El país gaudia d'un curiós privilegi. A les quadres, al costat d'uns envejables cavalls, hi havia un ruc. Però no era pas un as a qualsevol. En comptes de bonyigues,

0: aquell ase treia un munt de monedes d'or fi, que eren recollides pels parlafraners cada matí. Però un dia la reina, tan estimada per tothom, va caure malalta. Anaren a visitar-la els metges de més anomenada de tot el món, però cap no va saber curar-la. A les portes de la mort, la reina va dir al seu marit:
1: "Aviat em moriré. Voldria, estimat, que em prometessis una cosa."
0: El pobre rei, amb el cor destrossat, va respondre:
2: "El que tu vulguis, amor meu."
0: La moribunda, amb la mica de veu que li quedava, va seguir:
1: "Doncs bé, no tornis a casar-te, si no és que trobes una dama més bonica i virtuosa que jo. No vull que m'oblidis."
2: "Mai, mai t'oblidaré. Pots estar ben segura que compliré això que m'estàs dient."
0: I tot just va acabar de dir aquests mots que la malalta moria entre els seus braços. El país va estar de dol per la mort de la reina durant molts i molts mesos. A la fi, però, els consellers del rei van dir-li que calia pensar en unes noves noces. S'havia d'assegurar que un fill, temps a venir, pogués heretar el tro. El rei hi accedí i va manar que li portessin retrats de les més belles i virtuoses dones. Un cop els va tenir tots, s'adonà que no n'hi havia cap dona comparable amb la seva finada muller. En realitat, només la seva filla, la princesa, que ja havia complert els 17 anys, era tan bella i amable com la seva mare. I el rei, enfosquit el seu cor i mal aconsellat per una malvada fada, va decidir de casar-se amb la seva filla. I ho va fer saber. Sense cap mena de dubte, s'havia tornat boig. La dissortada princesa s'entristí molt i, des de que va conèixer el monstruós projecte del seu pare, no deixava de plorar de nit i dia. En aquesta situació, va decidir d'anar a veure la seva fada padrina per demanar-li consell. La fada li va dir:
3: "No t'espantis, bonica. Fes la ronça, sense dir-li clar i ras que no. Pots dir-li que li faràs cas quan et regali tres vestits. Un, color del temps. L'altre, color de la lluna. I el tercer, més lluint que el sol."
0: La princesa ho va dir al rei, que no s'esglaià gaire davant la petició. Els sastres i orfebres reials van treballar de nit i dia per satisfer la princesa i molt aviat acabaren els tres vestits, uns vestits enlluernadors, els més bells del món. Per sortir-ne ben parada, la padrina li va dir a la princesa que li demanés al rei la pell de l'ase, que era la font de riquesa inesgotable del regne. Ambdues van pensar que el monarca seria prou sensat com per no accedir-li a aquest capritxós desig. Però l'endemà mateix el rei va fer matar l'ase i, en lliurar la pell a la princesa, la vella noia deia plorant:
4: "Què se'n farà de mi ara?"
0: A cau d'orella li va dir la fada:
3: "Res no et passarà. Cobreix-te amb la pell del ruc, empastifa't la cara perquè ningú no sàpiga qui ets, fica els tres vestidets en un farcell i fuig del palau quan es faci de nit. Fes-me confiança i seràs feliç."
0: Aquelles contrades pertanyien a un regne els sobirans dels quals tenien un fill únic, el príncep, molt afeccionat a la caça. Un bon dia, en tornar el príncep d'una cacera, s'aturà a la fonda per refer-se. Després d'esmorzar, va donar un tomb pels voltants i anar a parar a una miserable cabana. En ella hi vivia Pell d'Ase, com l'anomenava tothom. Portat per la curiositat, el príncep va treure el cap per la finestra i descobrir la noia guarnida amb el seu brillant vestit de color sol. Embruixat per la bellesa de la jove desconeguda, s'enamorà per sempre més. De tornada a la fonda, tots li digueren que en aquella cabana hi vivia Pell d'Ase, una noia bruta que s'encarregava d'una cor de porcs, que sempre feia pudor i mai no es rentava. El príncep no va gosar de preguntar res més. Es pensava que havia tingut una al·lucinació. Però quan era ja a palau, començà a trobar-se trist, molt trist. Va perdre la gana i l'il·lusió per caçar. I a més, li vingué una febre terrible. estava a punt de morir quan va balbucejar a la seva mare.
5: Mare, només em posaré bo si un Nadal pell d'asa em fa un pastís per mi.
0: Avisaren pell d'asa, qui va tenir un feliç pressentiment. Quan s'estava agrumollant la pasta del pastís, hi va deixar caure el seu anell d'or. El príncep va trobar molt bo el pastís, però en destriar l'anell dins de la boca va quedar-se esglaiat. Era un anell molt prim i petit. La febre tormentà de nou el jove príncep. Els metges van dir que estava malalt d'amor, que només un amor sincer podria alliberar-lo de la mort. Els pares van dir al noi el que deien els metges i ell va contestar:
5: «Em casarem la dona que pugui dur aquest anell».
0: S'emprovaren l'anell les duqueses, marqueses, burgueses, filles de soldats, ciutadanes, camperoles i d'altres joves del regne, però a cap d'elles no li anava bé aquell anell tan fi. A la fi, li arribà el torn a pell d'asa. Els qui la portaren a palau anaven amb el nas tapat de tanta pudor que feia. S'apropà amb timidesa al jove príncep, li oferí les seves delicades mans. Els reis i d'altres testimonis quedaren bocabadats. L'anell s'ajustava perfectament al seu dit. Aleshores, la noia deixà caure la pell d'asa que portava al damunt. Un esclat de lluentor il·luminà la sala. Amb el seu vestit de color lluna estava més bonica que mai. L'enamorat moribund la va reconèixer de seguida i es revifà de sobte, i tothom es sentí alleujat. Ben aviat es celebraren les noces, a les quals assistiren tots els reis del món, entre ells el pare de pell d'asa. En reconèixer la seva filla, plorà d'alegria i li va demanar perdó. Feia ja molts anys que no estava boig. S'havia casat amb una amable vídua i era feliç, gairebé tan feliç com ho va ser des de llavors, pell d'asa, a la vora del seu estimat príncep.

La propera història és una llegenda, treta d'un recull fet pel Joan Soler i Amigó. És una aventura descrita en el llibre Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell. El seu títol, El cavaller Aspèrcius i la vella dragona. Una llegenda apta per tots els públics. Una llegenda que acaba com voldríem els més grans que acabessin totes les històries de la nostra vida. Escolteu El cavaller Aspèrcius i la bellíssima dragona.

0: Anant de Sicília a Constantinoble, la galera del cavaller Aspercius, company del famós Tiranno Blanc, va ensopegar amb un fort vent contrari. Per més que va intentar capejar el temporal, la fortuna va llançar la galera cap a l'illa de Creta. Va estampar-se contra unes roques, va fer un gros capgirell i es va enfonsar. Només es va salvar el cavaller Aspercius amb 10 homes. Van començar a caminar cap a l'interior de l'illa, buscant un poble o alguna casa on poder menjar i reposar d'aquell tràngol. I vet aquí que van trobar un home vell que guardava un ramat de bens i li van demanar si a l'illa hi havia algun poble. Però l'illa era deshabitada perquè estava encantada. L'home els va veure tan xops i amb els vestits tan estripats que els va portar al seu casalot i els va donar menjar i acolliment. Tot sopant, Aspercius li va preguntar com era que l'illa hagués estat encantada i l'home els va explicar.
1: Heu de saber que el príncep d'aquesta illa tenia una filla molt bonica i una bruixa anomenada Diana la va convertir en una lletíssima dragona de 7 colzes de llargada que tothom l'anomenava la senyora de les illes. Aquesta dragona viu a la cova que formen les voltes d'un castell i només surt 3 cops a l'any, però no fa mal a ningú si no es fiquen amb ella. I només podrà ser desencantada si un cavaller animós s'atreveix a fer-li un petó als llavis.
0: Molts cavallers ho havien intentat, però en acostar-se a la dragona i veure-la tan horrible, fugien com uns desesperats. I la dragona els seguia i acabaven caient cavall i cavaller cinglera avall, tot petant contra les roques. D'altres es morien de l'espant només de veure-li la cara. Aspercius va tornar a preguntar al vell.
2: És veritat tot això que expliqueu?
1: Per res del món us diria cap mentida.
0: I el cavaller ja no va dir res més, i en tot moment estava pensatiu. I és que, sense l'ajuda de ningú, volia provar sort i desencantar la princesa dragona. Va decidir que se'n sortiria o moriria en la prova. Aquella nit, Aspercius no va dormir gaire.

0: De bon matí, abans no es fes de dia, es va llevar, tot procurant no fer soroll per no despertar els seus companys. No fos cas que volguessin anar amb ell al castell, i volia anar sol. Va sortir del casalot, va agafar un gros bastó que altres armes no tenia, i es va posar en camí cap al castell, i es va agenollar en gran devoció i es va encomanar a Nostre Senyor perquè el guardés de tot mal i li donés ànims per desencantar aquella princesa convertida en dragona. Aleshores es va alçar amb gallardia i va llançar un gran crit perquè la dragona el sentís. I així que va sentir-lo, va sortir de la cova del castell en grans bruels. I el cavaller Perseus, en sentir aquell enrenou, li va agafar una por grandíssima i van començar a tremolar-li les cames i els genolls i es va tornar a genollar a terra i a resar totes les oracions que sabia. Quan es va veure la dragona tan a tocar amb aquella cara estrafolària, va tancar els ulls i va arrufar les celles i es va quedar arrupit a terra. El pobre Perseus, de tan agosarat com havia començat, estava més mort que viu i no es movia poc ni molt, ni una pestanya. Quan la dragona es va adonar que no es movia, es va acostar molt suaument al cavaller. El va agafar d'una abraçada i li va fer un petó als llavis. I el cavaller va perdre els sentits i es va desmaiar. La dragona a l'instant es va tornar una boniquíssima donzella i va agafar el cavaller i se'l va posar a la falda i va començar a besar-lo i a fregar-li els polsos i a fer-li petons i més petons per retornar-lo. I a cau d'orella li deia i repetia:
1: «Cavaller, no tingueu por de res. Obriu els ulls i veureu tot el que us espera».
0: Al final, Perseus es va decidir a obrir els ulls i va veure aquella donzella tan preciosa que no parava de besar-lo. I fent un gran esforç, es va posar dret i li va adreçar aquestes paraules:
2: «Tanta és la gràcia i perfecció de la vostra gran persona que el meu cor no para de sospirar per vos, i la vostra dolça mirada em fa sentir feliç. Així que vaig sentir parlar de vos, l'atreviment em va fer venir a deslliurar-vos, i ara no volia altra cosa que servir-vos com a senyora que sou de mi i totes les meves coses».
0: I la donzella li va respondre:
1: «M'heu fet conèixer la vostra valentia i en premi a les vostres virtuts jo faré que visqueu sempre feliçment».
0: I el va prendre per la mà i el va fer entrar a la seva cova. I en una bellíssima cambra el cavaller la va besar més de 1000 vegades i sense voler perdre temps en paraules la va prendre entre els seus braços i van ser feliços per sempre més, gaudint del seu amor.

El conte de la serventa. Aquest és el títol del llibre que us recomanem aquesta setmana, traduït per Xavier Pàmies. La seva autora, la Margaret Atwood, és una poeta, novel·lista, crítica literària, professora universitària i activista política canadenca. Va néixer el novembre del 1939 a la ciutat d'Ottawa. Va passar gran part de la seva infància entre el nord de Quebec, Ottawa i Toronto. El 1957 va començar els seus estudis universitaris de filologia anglesa a la Universitat de Toronto. Va obtenir un màster a la Universitat de Harvard i iniciar l'activitat docent a la Universitat de Columbia Britànica. Posteriorment, fou professora de filologia a la Universitat Sir George William de Montreal, Universitat Alberta, Universitat York de Toronto i la Universitat de Nova York. El conte de la serventa. Una miqueta de la seva sinopsis diu que la Ofred viu a la República de Galat, un règim totalitari i teocràtic, basat en el control del cos femení per part del govern. En un futur no gaire llunyà, assolat per una natalitat en declivi, les dones fèrtils com ella només tenen una missió a la vida: garantir la descendència de l'èlit dominant. El seu relat descarnat, estones fred i irònic, d'altres vehement, desvelarà les tenebres d'una societat que es pretén virtuosa i ens demostrarà que ni l'estat més repressor pot contenir el desig de llibertat. Des de la seva publicació, el 1985, El conte de la serventa ha esdevingut un veritable clàssic de la literatura en llengua anglesa, i és que aquesta sàtira colpidora del fanatisme religiós i el totalitarisme interpel·la més que mai el nostre present i ens fa considerar la fragilitat dels nostres drets i llibertats més preats. Aquesta és la segona edició d'aquest llibre, així que no deixeu de llegir El conte de la serventa.

www.failblog.org. Si voleu riure i passar una estona divertida, heu de provar aquest portal. Deixeu-vos contagiar per l'humor dels fails o el que és el mateix, els acudits visuals tan presents en les xarxes socials. Els temes estan classificats per temàtiques, per veure la cara més còmica d'allò que més us agrada. www.failblog.org

0: Avui l'Albert...
1: Joan Dausà és un músic, actor i presentador català procedent de Sant Feliu de Llobregat, nascut el 1979.
0: I arriben lectors...
1: Des dels 14 anys que ja cantava i tocava la guitarra en un grup juvenil i ja a la universitat va muntar un grup anomenat Nafent.
0: I obro la porta...
1: Ha fet papers d'extra a la televisió, com el Cor de la Ciutat, i això el va impulsar a començar a estudiar a l'Institut del Teatre.
0: I va arribant tota la colla.
1: Recentment ha presentat el seu nou disc, ni més ni menys que el Tibidabo, davant de més de 800 persones. El disc porta per nom Ara som gegants i integra temes íntims i reflexius per parlar de plantar cara a la por i a les inseguretats.
0: El joc d'aquelles nits d'estiu, no parleu tan fort que la nena dorm.
1: Us deixem amb el tema Caure no feia mal.

0: Benvinguts i benvingudes de nou a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez, amb la companyia de Lluís, en Lluís García.
1: Hola, Mercè.
0: Hola. Ara que som a l'estiu i estem de vacances, us portem una selecció de contes perquè us pugueu divertir, espantar, entretenir i tot el que convingui.
1: Exacte, és una tria de contes que ja us hem ofert amb altres programes i que ara els recuperarem perquè torneu a gaudir de tots ells durant les vacances.
0: Sí, i no heu de fer res d'especial per escoltar l'Hora del Conte. Només cal sintonitzar el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local en aquesta mateixa hora i en aquest mateix dia cada setmana, perquè gràcies a la xarxa de comunicació local us arriben els contes arreu de Catalunya i Andorra.
1: I entre tots els que fem l'Hora del Conte us presentarem tres contes cada setmana i acabarem, com sempre, amb bona música.
0: Genial. Anem pel primer d'aquesta setmana. Lluís, tu saps quantes cordes té una arpa?
1: Una arpa, no sé, 20, 30?
0: Doncs una miqueta més, mira, en té
1: més.
0: 47.
1: Sí, 47?
0: Sí, i és complicadíssim afinar l'arpa.
1: M'ho imagino.
0: Sí. I per què dic això? Doncs perquè el primer conte d'avui es diu L'arpa que volia ballar.
1: Ai, sí, és molt maco aquest conte. Un conte que està inspirat amb la música de la Berta Puigdemassa i la dansa de la Mené Carrat.
0: La Berta és una noia normal i li agrada tant tocar l'arpa que és la cosa més normal del món que ella s'hi dediqui.
1: Sí, però de vegades es posa trista perquè també li agrada la dansa i li agradaria ballar tan bé com tocar l'arpa.
0: El millor serà, però, que deixem que la nostra estimada Pilar ens expliqui el conte i descobrim quin misteri hi ha amb l'arpa que volia ballar.

0: La Berta és una noia normal. Sí, ja sé que em direu que tocar l'arpa no és gens normal, però és que a la Berta li agrada tant tocar l'arpa que és la cosa més normal del món que s'hi dediqui. De fet, si li demaneu quina és la seva feina, ella us dirà que és arpista, que és el nom que tenen les persones que toquen l'arpa. I no us penseu que tocar l'arpa és cosa fàcil ni senzilla. S'ha d'estudiar molt i practicar encara més per poder tocar tan bé com ella. A la Berta també li agrada molt la dansa i quan era més petita també volia ser ballarina. Però un dia es va adonar que ser ballarina també era molt complicat i que no podria estudiar l'arpa i la dansa al mateix temps. Va haver d'escollir una de les dues coses i al final es va decidir per l'arpa. Ella ara està molt contenta i s'ho passa molt bé tocant l'arpa, però la nena petita que viu en el seu cor encara s'estima la dansa i de vegades es posa una mica trista per no poder haver fet realitat l'altre gran somni de la seva vida. Per sort, cada cop que la Berta es posa trista, comença a tocar l'arpa i tots els mals desapareixen. Com si el so dolç, suau i tímid de l'arpa no agradés gens a la tristor i aquesta, fastiguejada, acabés marxant ben lluny. Sigui com sigui, la Berta un dia de bon matí es va preparar per practicar una mica. De manera que abans de començar va afinar la seva arpa. Totes les notes han d'estar al seu lloc i totes les cordes han de sonar com cal si vols que la música soni perfecta. La Berta s'hi passava ben bé 20 minuts cada cop que ho feia. Si us sembla molt, penseu que l'arpa té 47 cordes i s'han d'afinar una per una.
1: Ara aquesta una miqueta més. Aquesta està bé. Aquesta també. Caram, aquesta, que desafinada està.
0: Aquell dia la Berta va fer com sempre i quan va tenir la seva arpa ben afinada va començar a tocar. Però passada una estoneta va notar que una corda tornava a sonar desafinada.
1: Que estrany!
0: Va agafar el seu afinador i va tornar a tensar la corda fins que va donar el to correcte. Un cop fet, va continuar tocant fins que passat un moment la corda va tornar a sonar desafinada.
1: Què passa aquí?
0: Va inspeccionar la corda de punta a punta. Pensava que potser estava malmesa i que hauria de canviar-la, però la corda estava perfecta i no veia cap defecte. Va ser aleshores que va veure com un filet que sortia de dins de la corda. Quina cosa més estranya! Va agafar el fil amb els dits i va començar a estirar i estirar. I el fil anava sortint de la corda i cada cop es feia més llarg. La Berta anava estirant fins que el fil es va trencar i va sentir un crit que feia.
2: Ai!
1: Ai? Qui ha dit ai? Qui hi ha aquí?
0: La Berta va mirar al seu voltant però no va veure a ningú. Estava sola a casa. Potser s'ho havia imaginat. Aleshores va mirar el fil que encara tenia als dits i es va adonar que no era un fil, era un cabell. Un cabell que estava dintre de la corda de la seva arpa. La pobra noia estava desconcertada i no entenia res. Va tornar a mirar amb atenció la corda d'on havia sortit aquell cabell i va veure que ara sobresortia una coseta blanca. Va mirar d'agafar-la amb la punta dels dits i la va estirar. La Berta va anar estirant i estirant i aleshores va veure com d'aquella corda sortia una ungla ben llarga i després de la ungla va sortir el dit d'aquella ungla. I estirant, estirant, al final van sortir els 5 dits d'una mà. Quan ella ho va veure es va espantar una mica, però la mà li va fer un gest per calmar-la i demanar-li que seguís estirant. La Berta no estava molt convençuda, però va fer cas, va agafar la mà ben fort i va seguir estirant. Aleshores va anar sortint un braç i un altre braç i una cama i una altra cama i al final va sortir una noia sencera. La noia s'assemblava molt a la Berta i duia un vestit blanc com el de la Berta. Es va quedar dreta davant d'ella sense dir res.
1: Qui ets tu?
2: Em dic Bené i sóc la teva passió per la dansa.
1: La meva passió per la dansa? Què vol dir això? I com has sortit d'aquesta corda tan prima?
2: La teva música m'ha cridat. He vingut a ensenyar-te a ser ballarina. Tu sempre has volgut ser ballarina.
1: Doncs sí, sempre ho he volgut, però tot això és molt estrany. I tu m'ensenyaràs a ballar?
2: Si tu vols, puc fer que siguis ballarina.
0: Va somriure la Bene. La Berta no sabia què pensar. Encara estava una mica espantada i no s'acabava de creure res de tot allò. Però el somriure de la Bene, d'alguna manera, la va convèncer que tot allò no era un somni i que estava passant de debò.
1: D'acord. I què hem de fer, doncs?
2: Has de tocar la teva arpa i jo ballaré seguint la teva música. Però al mateix temps, la teva música haurà de seguir la meva dansa. Ho entens?
1: No gaire.
2: És com si ens parléssim sense paraules. Tu amb la música i jo amb la dansa. Jo et pregunto ballant i tu em contestes tocant. Tu em preguntes tocant i jo et contesto ballant, sí?
1: És complicat, això.
2: Ja veuràs com no. Comencem a poc i fent coses senzilles.
0: Dit i fet, van començar a tocar i a ballar. La Berta tocava melodies curtes i senzilles. La Bene es movia lentament i amb suavitat. Quan la Berta tocava una nota alta, la Bene alçava els braços i quan ella s'acostava, la Berta tocava una nota més baixa. De mica en mica es van anar compenetrant i, efectivament, van començar a parlar-se sense paraules. L'una feia servir la música i l'altra la poesia del moviment. Així s'hi van estar molta i molta estona. El sol era tan brillant al cel que els seus vestits blancs encara ho semblaven més. I a mesura que el sol s'anava movent pel cel, la Bene cada cop feia moviments més agosarats mentre la música de la Berta l'anava seguint i al mateix temps la motivava a ballar encara més apassionadament. Ara el sol estava tan baix que la seva llum rogenca feia que els seus vestits fossin vermells. A mesura que la Berta anava agafant confiança, començava a moure's ella també. Sense deixar de tocar, es movia al voltant de la seva arpa i alhora seguia els moviments de la ballarina. Quan la Bene s'apropava a un costat de l'arpa, la Berta es movia cap a l'altra banda. Al final, la Bene es va apropar i va agafar la mà de la Berta. Es van apartar de l'arpa i van començar a ballar les dues juntes. Mentre ballava, la Berta se sentia molt feliç. Per fi s'havia fet realitat aquell somni que tenia de petita. Seguia ballant i ballant i no volia que aquell somni acabés mai. Però al final estaven tan cansades que van haver d'aturar-se. Es van abraçar i la Berta, encara esbufegant de l'esforç, li va donar les gràcies a la Bene per haver-n'hi fet aquell regal tan meravellós. El dia havia passat volant i el sol hi havia marxat. Arribava la nit i amb ella la foscor. El vermell dels seus vestits s'havia transformat en un trist color negre. Quan la Bene va mirar la seva roba i va veure aquell color negre, es va posar molt seriosa i li va dir a la Berta:
2: «Ara haig de marxar, ja no em puc quedar més temps amb tu».
0: La Berta, al sentir això, va protestar:
1: «Però no pots marxar encara, m'has d'ensenyar moltes coses, només hem començat, no pots marxar».
2: «Ho sento, Berta, no pot ser, quan arribi la nit hauré de deixar-te».
1: «No, això no està bé. No em pots deixar plantada. M'has dit que faries que fos una ballarina de debò i per això cal molt més temps. Això és molt cruel. Ets una mala persona i t'ho diu molt».
0: La Berta va empentar bruscament a la Bene i es va separar d'ella mentre li clavava una mirada plena de fúria i ràbia. Estava molt enfadada. La Bene va mirar d'apropar-se a la Berta, però ella va recular. Aleshores la Bene va cridar:
2: «Jo no sóc una mala persona. He vingut expressament per ajudar-te i ara m'ho pagues d'aquesta manera? Ets tu la mala persona. Una desagraïda ets. Mira per on».
0: La Bene li va tornar la mirada, també plena d'ira i rancor.
1: «Ja pots marxar quan vulguis. No et vull veure més».
2: «D'acord, doncs. Ara marxo i tranquil·la que no em veuràs mai més. Adéu».
0: Per més enfadada que estigués la Berta, quan va sentir la paraula adéu, se li va trencar el cor i va començar a plorar.
1: «Si us plau, perdona'm, Bene. El que he dit no és veritat. No ets una mala persona. M'has donat el dia més feliç de la meva vida».
2: «Perdona'm tu també, Berta. Tampoc ets una mala persona».
1: «És que em feia molta il·lusió que et quedessis amb mi per sempre. Per això estic tan trista».
2: «A mi també em fa molta pena haver de marxar. Ho estàvem passant molt bé, oi que sí? Qui sap?»
1: «M'agradaria molt. Ens ho passaríem molt bé i així em podries ensenyar més coses per poder ser una ballarina».
2: «Berta, no t'haig d'ensenyar res. Tu ja ets una ballarina».
1: «No, no. Jo no sóc una ballarina com tu».
2: «Com jo no ho ets, però ets una ballarina. No t'has fixat en les teves mans?»
1: Les meves mans?
2: Els dits de les teves mans salten d'una corda a l'altra de la teva arpa amb la mateixa elegància que una ballarina salta per un escenari. Les teves mans acompanyen amb la mateixa elegància els teus dits. Les teves mans tenen el do de la música, però també tenen la poesia del moviment. De la mateixa manera, els teus braços acompanyen el moviment de les mans i de les espatlles el moviment dels braços. Al final, tot el teu cos balla amb la mateixa elegància que la millor ballarina. Per això, tu també ets una ballarina.
0: La Berta es va quedar sorpresa. No havia pensat mai d'aquesta manera, però immediatament es va adonar que la Bene tenia raó. Aleshores va córrer cap a la Bene. La va abraçar molt fort i li va tornar a donar les gràcies. Es van quedar les dues abraçades en silenci un moment, com intentant apurar el poc temps que els quedava juntes. Al final, la Berta va preguntar:
1: de debò tornaràs un altre dia a veure'm?
2: Segur que sí, ja ho veuràs, i segur que em podré quedar més temps.
1: I jo què faré mentre no hi siguis? Et trobaré molt a faltar, no vull que marxis.
2: Pots anar pensant totes les coses que farem juntes el dia que torni. Ja veuràs, tanca els ulls.
1: D'acord, ja els tinc tancats.
2: Ara explica'm totes les coses que farem juntes quan torni.
1: Doncs el que farem és tornar a ballar i tocar l'arpa com avui. Segur que encara serà més divertit. Ens ho passarem tan bé i serà tan bonic que farem actuacions perquè tothom ho pugui veure. Ja veuràs com els agradarà molt. Ens convidaran a festivals de dansa amb altres ballarins. I també podrem anar a festivals de música d'arpa i els deixarem a tots amb la boca oberta. I viatjarem per tot el món i serem famoses. Fins i tot a Austràlia ens coneixeran. Ah, però per això haurem de tenir un nom artístic. Ens podríem dir el duo Arpa Dansa o el duo Bene Berta. No, espera, ens direm H2B. Ja està, decidit. I després el que farem és anar a...
0: La Berta va callar i va obrir els ulls. La Bene ja no hi era. Havia marxat mentre ella anava parlant i parlant. L'havia distret per fer el comiat menys dolorós. De sobte es va sentir sola i trista. Va mirar la seva arpa, la va agafar i va començar a tocar una melodia dolça que la va animar una mica. La música sempre tenia aquest poder sobre ella. De mica en mica la Berta va seguir amb la seva vida normal. Tocava l'arpa sempre que podia i feia recitals. Li agradava molt poder tocar per la gent i fer-los oblidar els seus problemes, ni que fos per una estona. Ella, per la seva banda, no s'oblidava de la Bene i en algun moment del dia sempre pensava en ella. Es demanava quan compliria la seva promesa de tornar. Trigaria molt de temps? Si estaria molta estona? No ho sabia. I tot i que tenia moltes ganes de tornar-la a veure, havia après a esperar i a gaudir de la vida. Sabia que el moment arribaria. I mentrestant ella, quan tocava l'arpa, a més d'estar pendent del ritme, de les notes i de tot plegat, de vegades mirava com les seves mans ballaven sobre les cordes i sentia com tot el seu cos les seguia amunt i avall, a dreta i esquerra. I dins el seu cor se sentia com una ballarina dansant la seva pròpia música. Això la feia molt feliç. Però com que l'arpa és un instrument molt difícil, tampoc es podia encantar massa per no equivocar-se. I sempre, sempre havia de practicar a casa per no perdre gens ni mica de la seva destresa. Un dia estava a casa tota concentrada, tocant escales i arpegis amunt i avall, fins que va notar que una de les cordes s'havia desafinat. Va parar un moment i aleshores va sentir que algú cridava:
2: ai!
0: Quan la Berta ho va sentir, un gran somriure es va dibuixar automàticament a la seva cara.

0: El segon i darrer conte d'avui és El tresor del capità Ferric.
1: Un conte d'Antoni Argent Ballús, amb il·lustracions a la versió de paper de Núria Ramon Díez.
0: I el capità Ferric és un pirata del mar que va dedicar molts anys a trobar un gran tresor. Un tresor que, sense adonar-se, el tenia més a prop del que creia.
1: I és que els tresors de debò, de vegades, els tenim davant nostra. Ai, escoltem el tresor del capità Ferric.

0: Hi havia una vegada un pirata que es deia Ferrick. Era el capità del seu vaixell i, juntament amb la seva tripulació, buscava un gran tresor amagat en una illa de l'oceà Atlàntic. Segons deia, aquella troballa els convertiria a tots els homes molt rics, però ja feia més de 5 anys que buscaven i no havien trobat res de res. Malgrat tot, el capità Ferrick no es rendia i estava disposat a seguir cercant el tresor costés el que costés. Ara bé, cada cop estava més enfadat per no trobar-lo. Un dia, després d'una forta tempesta, un dels pirates va veure les restes d'un naufragi i s'hi van apropar. Quan van ser a tocar de les fustes que sonaven, van veure una noia agafada a un tauló que demanava auxili.
1: Com et dius?
0: Va cridar el capità Ferrick des del vaixell.
2: Em dic Clàudia.
1: Dóna'm un motiu per acollir-te a bord.
2: Soc molt intel·ligent.
1: Vaja, molt intel·ligent. Tal com per trobar tresors, fa 5 anys que en busco un. Creus que em pots ajudar a trobar-lo?
2: Segur que sí.
0: Aquella resposta va agradar al capità Ferrick, que va acceptar que pugés al vaixell i li va oferir menjar i beure perquè es refés. Al cap d'una estona, quan la Clàudia ja estava una mica recuperada, el capità Ferrick li va explicar:
1: fa anys que busco un tresor i si ets tan intel·ligent com dius, hauràs de trobar-lo.
2: Deixa'm 6 dies i et diré on és el teu tresor.
1: I ara, què em dius? Fa anys que busco el tresor i no he tingut pas sort. Ara, amb tan poc temps, tu em diràs que el puc trobar? Mira que si m'enganyes, et llançaré l'aigua i seràs l'aperitiu dels taurons.
0: La Clàudia, de fet, no en tenia ni idea d'on podia ser aquell tresor, però intuïa que ben aviat vorejarien la costa i comptava escapar-se tan bon pus veiés terra ferma. Així doncs, va decidir fer veure que rumiava on era el tresor, mentre estafarejava el vaixell per dins. Era la primera vegada que trepitjava una nau pirata i es van adonar que estava en molt bones condicions. I no només això, sinó que la tripulació feinejava a tota hora i semblava que s'avenien molt. Allò li va sorprendre. Sempre havia sentit a dir que els pirates eren dolents, mandrosos, bruts i malparlats, però aquells no ho semblaven pas. No paraven de treballar, reien i anaven ben nets. L'havien salvada i la tractaven molt bé. Només el pirata li havia semblat una mica poca solta amb allò de voler llançar-la al mar. Va decidir parlar amb cadascú dels pirates i va descobrir que tots ells estaven molt contents amb el capità. Tots coincidien que era molt bo, que sempre s'havia portat molt bé amb ells i que feien tot allò que els manava perquè confiaven plenament en ell. La Clàudia es va quedar molt parada. A ella no li havia semblat pas gaire agradable. Parlant amb uns i altres, va saber que el capità Ferrick els havia acollit en el seu vaixell quan no tenien res per menjar i quan ningú els donava feina, ja que havien comès alguns robatoris temps enrere. Un pirata d'avançada edat se li va acostar i li va dir que coneixia bé el capità i estava segur que només tenia al cap trobar el tresor per no pensar en la desgràcia que havia patit en perdre la seva família anys enrere. Ja feia uns quants anys que en Ferrick havia comprat aquell vaixell i, amb el temps, l'havia anat reformant mentre acollia persones que l'acompanyessin a buscar el tresor somiat. Durant 5 dies, la Clàudia va poder parlar amb tota la tripulació i, de mica en mica, va anar descobrint on era aquell tresor que durant tant de temps havia buscat el capità Ferrick. Va decidir que no fugiria i, al migdia del 6è dia, el capità va preguntar-li si havia descobert on era el tresor que buscava.
1: Han passat 6 dies i encara estic esperant que em diguis on és el troba el tresor. Estàs segura que saps on és?
2: Sí, capità, ho sé.
1: Què dius ara? Com pot ser que ho sàpigues? Digues-m'ho i marxem ara mateix a buscar-lo. Vols un mapa de l'oceà?
0: Va exclamar esverat en Ferrick.
2: No em cal.
1: I doncs, i com hi arribarem?
2: El tresor es troba en aquest mateix vaixell.
1: Però què t'empatolles? Ja et vaig dir que no m'enganyessis. En aquest vaixell no hi ha cap de tresor. Me'l conec pam a pam. Parla o el llançarem els taurons.
3: Sí, sí, sí. Parla d'una vegada, vinga.
0: Van cridar els altres pirates, tan desconcertats com el capità.
2: Aquests dies he pogut comprovar que el tresor que busques el tens al vaixell. És la teva tripulació. Ells són el tresor. Et seguirien allà on anessis i farien tot el que diguessis, perquè confien en tu. Per a ells, ets una persona molt important, que els dona seguretat i protecció. Ets una persona valenta. Ets el seu guia. Quants anys fa que naveguen amb tu?
1: Més de 5.
0: Va respondre en Ferri, que semblava haver-se quedat sense paraules.
2: Has procurat donar-los menjar i un llit. Els has protegit amb les teves decisions i t'has arriscat pensant en ells.
1: I què vols dir amb tot això?
2: Per a ells, ets la millor persona que han conegut. Ets el seu tresor. No et segueixen per trobar cap botí, sinó perquè amb aquesta recerca omples d'il·lusió les seves vides. Quan estaven temps de passar penúries, de ser maltractats o d'estar sols, quan no sabien què fer amb la seva vida, tu els vas donar una oportunitat. Cap d'ells t'abandonaria.
0: La Clàudia, llavors, va callar un moment.
2: Teniu família, capità?
1: No. Tenia una dona i un fill, però van morir en un accident.
2: Doncs mira bé aquests homes que tens aquí davant. Ells s'han convertit en la teva família, en el millor tresor que puguis tenir. No busquis fortunes que no existeixen, perquè al vaixell tens el que fa anys que busques.
3: Et llançarem els taurons!
0: En Ferri, després d'un llarg silenci, va dir...
1: No, deixeu-la. Té tota la raó. Des de que la meva dona i el meu fill van morir, m'he capficat en un botí que ni tan sols sé si ha existit mai. Us he fallat i us demano perdó.
3: Perdó, capità!
0: Va dir un altre pirata.
3: Ja has sentit la Clàudia. Ens ha tractat molt bé des del primer dia. I gràcies a tu ens tenim els uns als altres. I hem viscut aventures inolvidables. Oi que sí, pirates?
4: Sí, sí, sí!
1: Però ara que hem descobert que el nostre gran tresor és l'amistat, què farem?
2: Tinc una idea. Pertanyo a una família important de comerciants. Necessitem vaixells grans com aquest i mariners experts que coneguin els mars i oceans com vosaltres. Podríeu treballar amb nosaltres i no us faltaria de res.
0: Després de parlar-ho amb la resta de pirates, el capità Ferri va dir...
1: Tracte fet.
0: I aquella mateixa nit, tots junts van celebrar la descoberta del tresor que buscaven i el canvi de rumb en les seves vides.
5: Mercè, si alguna cosa no m'agrada de l'estiu, són els mosquits. Mira, no hi ha cosa més desagradable que les picades dels mosquits, perquè no pica un sol, no, no. Quan em piquen, almenys a mi, em piquen 3 o 4 o 5 o tota la família.
6: Tots venen cap a tu.
5: Sí.
6: Bé, a mi tampoc m'agraden, però amb la cançó amb la que ens acomiadem avui. Fins i tot els mosquits... semblen més agradables.
5: Sí, haig de dir que sí, perquè es tracta del tema els mosquits de la dama de Gelabert i tot el que fa aquesta dona, la veritat és que sona molt bé.
6: És veritat, és veritat. Tornarem la setmana vinent amb més contes. Vosaltres, el que heu de fer és sintonitzar la vostra emissora de ràdio local en aquesta mateixa hora i dia. I us diem un adéu, però un adéu molt curtet, i amb ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.

0: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels Online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
2: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes,

0: 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org
2: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Aquest 10 de setembre es commemora el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, una jornada que busca posar el focus en una realitat que sovint continua envoltada de silenci, estigma i també moltes preguntes. Les dades ens mostren la dimensió del problema. A la demarcació de Barcelona, l'any 2024, es van registrar gairebé 400 defuncions per suïcidi i entre les persones d'entre 15 i 44 anys, el suïcidi va ser la primera causa de mort per davant dels accidents de trànsit. Però parlar de prevenció també significa parlar de detecció, d'escolta, d'acompanyament i de saber com actuar davant d'una situació de risc. Precisament en aquest àmbit, la Diputació de Barcelona, dins del seu Pla Estratègic de Salut Mental 2024-2027, està ampliant a tots els municipis de la demarcació un model de formació i actuació que ja s'ha aprovat en diversos municipis i que ha permès formar centenars de professionals, agents comunitaris i ciutadania. Avui en volem saber més i, sobretot, volem donar eines a les persones que ens escolten. Ens acompanya ara la Pilar Solanes, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona. Pilar, molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
1: Molt bon dia i gràcies per demanar que participem.
0: Doncs, Pilar, comencem pel més bàsic, perquè encara avui trencar el silenci i lluitar contra els estigmes pot resultar molt difícil en aquest àmbit. Per què és tan important parlar de suïcidi quan parlem precisament de prevenció?
1: Doncs tu mateixa ens ho poses sobre la taula. El suïcidi històricament ve envoltat de molt estigma, d'una càrrega molt negativa i la millor manera per lluitar, per facilitar que les persones que tenen una intenció suïcida o que estan en aquesta situació o que estan a punt de cometre un suïcidi, doncs per evitar tota aquesta línia, el millor és poder-ne parlar i poder-ne parlar obertament, poder-ne parlar amb coneixement de causa i poder expressar i poder conèixer els recursos que hi ha. Perquè el suïcidi és una causa de patiment. En general, la gent no es vol morir. La gent el que vol és deixar de patir un intens dolor per les causes que siguin que en aquell moment la vida els hi està portant. I, per tant, és fonamental que en puguem parlar perquè en puguem conèixer les causes i evitar aquest nombre de morts que tu mateixa ens assenyalaves. El suïcidi és una causa de mort evitable i una causa de patiment evitable.
0: Pilar, molt interessant el que tot just ens estaves dient de la importància de parlar, perquè venim que durant molts anys ha existit aquesta idea que parlar del suïcidi pot arribar a provocar-lo, a fomentar aquestes conductes. Què sabem avui sobre aquesta creença i què significa aquest canvi de parlar-ne, però clar, parlar-ne de manera adequada?
1: Sí, efectivament, estàs posant allò que diuen el dit a la llaga. Com deia, històricament el suïcidi per connotacions culturals, religioses, etc., doncs estava envoltat d'aquesta aura de negativitat, era quasi una vergonya doncs viure al voltant d'una situació de suïcidi. És necessari que per afrontar les coses en puguem parlar. I per això una mica aquest canvi, i com tu molt bé deies, se n'ha de poder parlar amb coneixement. I per això nosaltres, a través del Pla de Salut Mental, el que llancem és aquesta línia de formació per tots els professionals, diguéssim, de la comunitat, és a dir, persones que treballen amb d'altres persones, que tenen contacte amb d'altres persones, siguin professionals o siguin agents comunitaris o sigui ciutadania, perquè coneguin els estigmes, les falses creences que hi ha al voltant del suïcidi, que en coneguin les raons, les causes i, sobretot, que coneguin de quina manera es pot ajudar amb aquestes persones que qualsevol de nosaltres en un moment de la nostra vida ens podem trobar en una situació de tenir pensaments suïcides o pensaments de que aquella situació que ens està angoixant, que ens està preocupant, no la podrem superar mai i que se'ns acaba el món, doncs poder comptar amb les persones que tenim al nostre voltant perquè ens puguin o donar una mà o connectar-nos amb recursos d'escolta que ja existeixen. És que actualment hi ha recursos, hi ha telèfons que ens poden ajudar, que ens poden acompanyar i hi ha inclús per la gent jove xats un xat 24 hores amb què poden, diguéssim, connectar. I és fonamental que coneguem de quina manera també, no només què passa amb el suïcidi, sinó també de quina manera podem ajudar.
0: Parlant d'aquesta iniciativa que presenteu des de la Diputació de Barcelona, aquest model que s'ha aprovat a diversos municipis des de l'any 2025, model de formacions, en el que ja s'han beneficiat 475 persones. Què heu après d'aquesta prova pilot, d'aquestes primeres formacions i què és el que ara es vol traslladar a la resta del territori?
1: Doncs mira, el que hem après són diverses coses. La primera qüestió és que moltes persones estan disposades a ajudar, però no, el que hem après és que desconeixien totalment els recursos existents. Per exemple, desconeixien el que et comentava abans, els telèfons o el xat d'escolta. Per tant, d'aquest aprenentatge que hem fet, doncs, una campanya també a través de vídeos i de xats, etc, perquè puguin conèixer els recursos d'escolta tota la població. Dos, l'altra cosa que hem vist és que, efectivament, tant població com inclús professionals, vull dir, des de una persona que està en una oficina d'atenció al públic, una treballadora social o un monitor d'esplai. Qualsevol professional que està treballant amb persones o una persona que treballa en un centre cívic tenien un gran desconeixement i que era com no fem res, com tu deies abans, no en parlem, no fem res, no sigui que agreugem la situació d'aquesta persona. Per tant, amb aquesta formació, això ja ho sabíem, però se'ns ha verificat que hi ha una por tremenda a abordar aquest tema i que l'hem de poder abordar amb normalitat, ja que, per exemple, en les persones de 15 a 44 anys és la primera causa de mort, per sobre dels accidents. Igual que amb els accidents, doncs, fem actuacions respecte a la circulació, les normes, etc., amb els cotxes, o les motos o les bicicletes, amb el suïcidi hem de poder fer el mateix. I l'altra cosa que hem vist i que ens ha ajudat aquesta formació amb els ajuntaments, que els hi volem agrair molt, no només la disposició que han tingut aquests ajuntaments, sinó que també ens han ajudat les principals associacions que treballen el tema del suïcidi. Una altra qüestió que era una dimensió quasi desconeguda per les persones que hem format, i és que a l'entorn de les persones que se suïciden hi ha un gran patiment, i això era un gran desconeixement. Quan una persona se suïcida, la seva família, els seus companys de feina, etc., estan abordant un dolor amb una sèrie de preguntes de les quals no tenen una resposta immediata, que hem de tractar i hem d'ajudar. I, per tant, també hem traslladat amb tots aquests ajuntaments, i així ho continuarem fent, el coneixement d'aquestes associacions que ajuden a les persones que viuen al voltant d'algú que manifesta que es vol suïcidar o famílies o companys de feina que han hagut de patir la mort d'una persona estimada per un suïcidi. I és fonamental perquè sabem que aquestes persones, si no s'actua, si no s'hi parla, si no se les acompanya, tenen molt més risc de patir un suïcidi també. És a dir, que l'entorn, al voltant de les persones que hi ha hagut un suïcidi, s'ha de cuidar de manera molt i molt especial. S'ha d'acompanyar els que tenen idees suïcides, però també el seu entorn, i malauradament quan algú hi ha hagut una mort per suïcidi, a l'entorn també se l'ha de poder acompanyar. I en aquest sentit hem establert acords amb entitats que ja ho estan treballant de fa anys i a les que hem d'agrair la seva disposició a fer la formació, el model de formació que hem fet amb els ajuntaments, però també la seva disposició a donar servei a totes les persones de la província perquè han patit o estan patint una situació a l'entorn suïcida.
0: Pilar, m'estava apuntant mentre parlaves que hem començat aquesta entrevista parlant d'estigma i silenci. I ara, quan ens explicaves que la vostra proposta també parla de l'acompanyament de l'entorn després d'un suïcidi, un intent de suïcidi, aquí entren altres elements en joc, com són la culpa i la vergonya. Malauradament, tenim quatre paraules, quatre grans blocs que afecten molt negativament a les persones que viuen aquest tipus de situació.
1: Sí, efectivament, a l'entorn, a més d'haver de pair, si em permets dir la paraula, i que és una cosa difícil de pair, la mort d'una persona estimada o tenir algú que manifesta que es vol suïcidar, a sobre tenen la situació aquesta d'estigma, la dificultat de poder-ho expressar perquè està com castigat, està molt estigmatitzat el suïcidi i, clar, si no pots expressar un dolor tan enorme com tens amb l'acompanyament d'altres persones que ho han patit, etc., això les entitats que s'hi dediquen ho tenen molt ben estructurat, però una de les qüestions fonamentals, i tu ho assenyales, és poder trencar aquest estigma, perquè el suïcidi al llarg de la història ha estat profundament castigat culturalment i socialment i només si sortim d'aquest pou, per entendre'ns, i en podem parlar, el podem, diguéssim, li podem anar, podem donar la mà no només a les persones que estan en situació o que estan en ideacions suïcides, sinó també a l'entorn, perquè en puguin parlar i puguin demanar ajuda i puguin expressar allò que els està fent patir, siguin familiars o siguin persones amb ideacions suïcides. Perquè lo important és el patiment enorme que hi ha al darrere d'algú que està pensant o li passa pel cap suïcidar-se. I per poder-ho abordar, com tu molt bé deies, s'ha de poder abordar sense tenir por a que et jutgin. Els telèfons d'ajuda no et jutjaran mai i són útils no només per les persones que tenen ideacions suïcides, sinó també pel seu entorn. No et jutjaran, t'escoltaran, t'orientaran i, si cal, t'enviaran o t'adreçaran en un àmbit més especialitzat. Però són línies de telèfon justament que permeten expressar i, si cal, sí cal intervenir, però només si cal, moltes vegades cal poder-ne parlar. I això és fonamental perquè hi ha aquesta càrrega. I d'alguna cosa que et fa patir, si no pots parlar, no la podràs solucionar. Si a més, allò que et fa patir, qui t'està escoltant, considera o treballant o escoltant amb tu que cal una intervenció més especialitzada i tal, doncs ja se t'orientarà perquè puguis disposar d'aquests serveis.
0: Pilar, aquestes línies de telèfon també les poden emprar persones que en el seu context, una amistat, un familiar, estan detectant situacions d'alerta?
1: Les pot utilitzar tothom. Són línies per l'acompanyament a la prevenció del suïcidi. Són línies, especialment hi ha una que és una línia d'escolta, també el 061, que en una situació d'emergència d'algú que té un tal, l'atendran i ja l'orientaran, està atesa per psicòlegs i psiquiatres especialitzats. I després el xat per joves, que és un xat que també està portat per persones enteses, però que ho fan amb caràcter voluntari, que aniran tenint resposta i que poden parlar 24 hores, 7 dies a la setmana. I això és importantíssim perquè és fonamental que qualsevol persona que estigui al voltant d'una situació de suïcidi, sigui a nivell personal, sigui a nivell familiar, sigui a nivell X, pugui tenir una línia d'escolta i que li puguin inclús orientar, si cal, que vagi amb un altre recurs o que truqui amb algun altre recurs. Però, ja dic, el camp del suïcidi no és un camp exclusiu només per les persones que estan fent intents o han fet intents o tenen ideació suïcida o, malgrat tot, doncs, han mort, sinó que també és fonamental l'entorn, fonamental.
0: Ara que dius precisament que no és un camp exclusiu, en aquest cas parlàvem d'aquest suport també a les persones que han detectat senyals d'alerta, però una altra de les idees que travessa tota aquesta iniciativa de la Diputació de Barcelona és que la prevenció del suïcidi no és responsabilitat exclusiva dels professionals de la salut. Moltes vegades pensem que davant d'una situació de risc l'única resposta possible és la resposta sanitària, però el model que plantegeu implica també ajuntaments, serveis socials, agents comunitaris, l'àrea d'educació. Per què és tan important aquesta coordinació en aquest sentit?
1: Aquest aspecte és fonamental. Els serveis sanitaris fan una meravellosa intervenció, tenen el codi risc suïcidi, etcètera. De fet, molts d'aquests serveis que estic parlant, la majoria d'aquests serveis estan o són de la Generalitat o estan finançats també per la Generalitat, vull dir que pel Departament de Salut, vull dir que estem parlant del mateix. Però els serveis sanitaris poden actuar i han d'actuar en un moment donat que aquella persona està en una situació de crisi, està en una situació... Però hi ha tota una feina prèvia, per això parlem de la prevenció del suïcidi. Per exemple, el que comentaves abans, l'estigma. L'estigma als serveis sanitaris per si sols, doncs, bueno, poden dir que... Però això ho hem de construir conjuntament, socialment. Segona, l'important per una persona que ho està passant malament, pel motiu que sigui, és que la gent del seu voltant o la gent que, amb la que té contacte pugui escoltar-lo, o pugui entendre o pugui actuar en un cas determinat. I segurament, si la situació és molt greu i l'ha de poder esbrinar, ha d'acabar trucant als serveis sanitaris. Però això és quan la situació ja és molt greu, però acompanyar aquella persona perquè si cal i pugui arribar o pugui parlar amb el seu metge de capçalera o amb el seu especialista, això hi ha d'altres persones del voltant que estan tenint incidència amb aquella persona. Per això és aquesta visió que la salut és cosa de tots i la salut mental és cosa de tots i totes. A on cada un de nosaltres fa allò que pot fer pel rol que té en el moment que estigui. Els serveis sanitaris són fonamentals, però no són els únics, en absolut. I hem de procurar que els serveis sanitaris, ara estem parlant del suïcidi, doncs hi arribin només aquelles persones que realment ho necessiten, però que realment puguem acompanyar, tenir relació. Si algú està trist, permetem que posi un exemple, si hi ha un jove que està profundament trist i li passa pel cap i ho manifesta, doncs que se'm passa pel cap suïcidar-me, ho dic així, doncs perquè m'ha deixat el meu company o la mort de la meva vida o he suspès un examen, home, si hi ha algú al seu entorn de l'àmbit educatiu o de l'àmbit de joventut, per entendre'ns, del casal de joves, etc., que li pot donar una mà, perquè és un moment vivencial, és un moment que probablement, parlant-ne i tal, i si cal, ja hi ha serveis per adreçar-lo, hi ha àmbits per adreçar-lo, però aquest primer contacte és probable que amb una idea d'aquest estil és que no calgui ni fer res, però per això, bueno, ni fer res, vull dir, ni anar als serveis especialitzats. Però per això cal que tots tinguem una formació mínima, no cal ser especialistes en el suïcidi, i conèixer els recursos, perquè avui tenim recursos i, de fet, des de que s'estan fent plans més intensament, hi ha la tendència a la mortalitat de suïcidi està baixant una miqueta. Per tant, hem d'anar consolidant aquesta tendència i evitar, doncs això, la mort per suïcidi i, sobretot, el patiment. El patiment perquè una persona que li passa pel cap alguna vegada o sovint suïcidar-se és que no ho està passant bé. I aquest és un patiment que acabi fent-ho o no, hauríem de poder, diguéssim, amb la mesura de les nostres possibilitats, ajudar a que pateixi menys i a donar-li sortides i possibilitats de sortida.
0: Pilar, m'agradaria ara emmarcar totes aquestes actuacions que hem estat comentant. Recordem, des de la Diputació de Barcelona esteu impulsant aquesta formació de professionals dels ajuntaments, de les comarques de Barcelona, per millorar la detecció precoç i l'actuació coordinada davant situacions de risc de suïcidi. També coincidint avui amb el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, que es commemora cada 10 de setembre, la corporació, des de la corporació també heu posat a disposició diversos materials de comunicació i difusió d'aquests recursos, a més que també hi ha xarxes socials, a l'Instagram d'Ivacat hem pogut veure i precisament avui també publicàveu un vídeo, un element d'aquest material de comunicació on voleu sensibilitzar amb aquest objectiu de sensibilitzar, de trencar estigmes, aquesta paraula clau que hem estat mencionant al llarg d'aquesta entrevista. Llavors, aquestes actuacions ens arriben emmarcades en el Pla Estratègic de Salut Mental 2024-2027 de la Diputació de Barcelona. Ja el nom ens diu, estem davant d'un pla estratègic. Què és aquest pla? Per què era necessari que la Diputació tingués un full de ruta que és específic en salut mental?
1: Doncs era necessari, tu mateixa ho dius, perquè era, ja s'estaven fent força coses i diferents àmbits i diferents àrees ja estaven treballant la salut mental. Però amb aquest pla estratègic el que hem fet és sumar la visió de la Diputació, de diferents àrees de la Diputació. Són 8 àrees de la Diputació que participen. També conèixer doncs, les entitats i institucions essencials en salut mental, diguéssim, del nostre país, per marcar quines són les necessitats, quines són les prioritats i com i posar-nos, com tu deies, en un full de ruta a abordar els temes. I et poso un exemple, el suïcidi. El suïcidi no l'estàvem abordant. Doncs era necessari abordar-lo, però no abordar-lo només els de salut o només... No, no, abordar-lo conjuntament i veure què necessitaven els ajuntaments i posant-s'hi. I l'altra cosa d'aquest pla estratègic de la Diputació és que no només l'hem fet a l'intern de la Diputació, sinó que l'hem elaborat i l'estem treballant també, com et deia, amb entitats i institucions de la salut mental del país, amb, diguéssim, també amb alguns departaments de la Generalitat, amb el Departament de Salut o amb el Departament de Drets Socials, per anar sumant i enfocant esforços, diguéssim, i en aquest sentit, també el que estem treballant en aquest pla és amb aquest full de ruta amb coses noves i sumant aquelles coses que ja s'estan fent amb una direcció comuna, perquè ja dic que la Diputació ja estava fent forces coses. Però l'altra cosa és aconseguir posar, escalar aquelles coses que funcionen. Que funcionen o que hem experimentat que funcionen i escalar-la de tal manera que tots els ajuntaments que ho necessitin ho puguin tenir. I el suïcidi n'és un exemple. El suïcidi era una de les prioritats del Pla Estratègic de Salut Mental. Doncs, com dèiem, no? Hem fet unes experiències pilot amb ajuntaments, acompanyats del Departament de Salut de la Generalitat, acompanyats de les entitats que treballen el suïcidi. Hem establert el model, fem campanya i oferim la formació, etc., a tots els ajuntaments de la província. Doncs això és el que significa un pla estratègic. És poder abordar coses que no s'abordaven, i poder-nos adaptar a les necessitats, no només de salut mental, sinó adaptar-ho a les necessitats que tenen els ajuntaments. D'altra banda, la província és molt gran, hi ha ajuntaments que són molt grans i que ja tenen molts recursos i tenen més capacitats, diguéssim, però hi ha ajuntaments que són molt petits i que necessiten especialment d'un cop de mà per poder abordar aquests temes. I bàsicament és això, el suïcidi és un dels exemples de les prioritats d'aquest pla estratègic. També hi ha d'altres prioritats, com és els trastorns de la conducta alimentària, com és impulsar la promoció de la salut mental amb tallers, etc. I també una de les coses que tu comentaves abans i que és fonamental, i que també l'estem impulsant ara, I és que la salut mental no és una cosa només de salut, és de les diferents sectors i àrees d'un ajuntament. I per això també estem impulsant el que són, el que els hem dit, xarxes de salut mental municipals, que vol dir seure les diferents àrees d'aquell ajuntament i tenir també un full de ruta alineat al pla estratègic de la Diputació, però que puguin avançar també conjuntament a fer aquestes coses. I també suport a les taules de salut mental.
0: Efectivament, en aquest cas, el suïcidi, però la salut mental en general, no és un tema que ocupi i preocupi únicament a l'àmbit de la salut i, a més, tampoc és un tema que es pugui concretar en una franja d'edat específica. El pla, de fet, ja inclou actuacions que es dirigeixen tant a infants, adolescents, joves, adults i persones grans. Canvia molt l'abordatge de la salut mental segons l'etapa vital en la que ens situem?
1: Bueno, efectivament, perquè les problemàtiques són en alguns casos diferents i sobretot canvia l'abordatge. No és el mateix abordar, treballar salut mental amb adolescents i joves, per exemple, que molts ajuntaments amb una línia que ja té la pròpia Diputació, el departament, en aquest cas l'àrea de joventut, amb tota una línia que se'n diu una línia per joves, és que ara no em surt el nom, disculpeu.
0: Tranquil·la, Pilar.
1: Una línia que tenen per l'escolta jove, per joves, amb què, clar, els moments vitals d'aquests adolescents i joves, que són moments vivencials, etc., de dificultat, doncs aquí tenen una sèrie de programes amb suport per educadors, psicòlegs, etc., els ajuntaments. En el cas de la gent gran, per posar dos exemples extrems, un dels problemes principals és la solitud amb la gent gran. Doncs en aquest cas també hi ha programes, en aquest cas l'àrea de sostenibilitat, que està impulsant per ajudar les persones grans que tinguin més xarxa i més contactes.
0: I ja per acabar, Pilar, darrera pregunta.
1: Perdoneu.
0: Tranquil·la, sí. Tranquil·la. Aprofita mentre parlo per beure aigua, que t'he fet parlar
1: aigua.
0: Molt. Doncs, ara recordant, estem amb aquest pla estratègic, el període d'aquest pla és 2024-2027, estem a finals de 2026, per tant, gairebé encetant ja el darrer any d'aquest pla estratègic.
1: Sí.
0: Mirant al futur, com sabreu, una vegada que ja estiguem a finals de 2027, si el pla ha funcionat, si heu aconseguit els objectius, quins indicadors us heu marcat que us agradaria haver aconseguit per quan arribi el moment de tancar aquest pla estratègic i obrir, actualitzar i començar noves línies de treball també?
1: Doncs mira, justament ara estem molt focalitzats en aquest tema i llavors potser no et podré concretar, però sí, t'oriento. Primer que tot, nosaltres tenim un balanç permanent de com està evolucionant el pla. Et puc dir que a hores d'ara el 73,5% de les accions que s'havien d'impulsar, és a dir, que ja veus que les accions posen curs, previsió i tal, doncs tenim més del 70% de les actuacions del pla en curs i comptem acabar l'any d'arribar quasi a un 80 i pico per cent. Però això és un balanç permanent que anem tenint de com estem fent les actuacions, etc. I en aquests moments justament estem veient de com articular i que ens ajudi, diguéssim, algú més extern, perquè clar, algú de l'àmbit més de l'avaluació i de la universitat, que ens pugui ajudar a veure una miqueta l'impacte d'aquesta política pública, d'aquest pla de salut mental que hem tirat endavant, quins impactes té, això estem treballant a veure com es farà, amb quins indicadors, fent entrevistes, etc. Perquè una cosa és que haguem fet allò que volíem fer, però l'altra cosa és per què ha servit, no? I aquesta part d'impacte és el que estem treballant per dissenyar-ho perquè l'any que ve es pugui executar i ho tinguem fet. I a la vegada, ja pel proper any, el que ja estem dissenyant per tenir-ho, és que nosaltres vam sortir amb el pla estratègic amb una sèrie de prioritats. Un cop aquestes prioritats ja estan en cartera, hem de veure quin és el salt per continuar amb un proper pla. Perquè, clar, ara hem obert la manera de treballar i hem obert tota una sèrie de novetats respecte al pla, però queda molta feina per fer. Per tant, ja tenim previst, planificat pel proper any, tota una sèrie de contactes, reunions amb ajuntaments, amb entitats, amb institucions, etc., a part de tot el que és l'anàlisi documental de les estadístiques, de les xifres, dels estudis, de quines coses cal avançar el 2027, 30 o 32 o 33. Per tant, jo a hores d'ara no et podria dir exactament en què ens basarem per avaluar el pla perquè ja estem treballant, però sí dir-te que en el grau de compliment anem òptimament i nosaltres contem que a meitat del 27 haurem pogut fer el 95% de totes les accions que estaven previstes, bueno, fer, que estaran en curs i que s'estaran fent. I l'altra cosa és veure també quines coses de caràcter estructural hem pogut millorar. I et poso l'exemple del suïcidi, ja que avui és el Dia Mundial. Està molt bé que fem xerrades i fem coses com havíem fet fins ara, però l'important és fer una acció que permeti que tots els ajuntaments tinguin el que han de tenir, no aquest any, sinó ja per sempre. O sigui, que formi part del catàleg, de la formació, etc, que aquells ajuntaments tenen i
0: Pilar,
1: que podran disposar
0: a partir d'ara. Pilar, em sap greu tallar-te, que estem esgotant darrers segons. Agrair-te, Pilar Solanes, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona, aquesta estona i per ajudar-nos a parlar d'un tema que precisament necessita això, que en parlem, que l'escoltem i que sapiguem com actuar. Moltes gràcies i molt bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres i a disposar. D'acord, gràcies.
2: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Són les 5.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: continuem en directe des de Ràdio Castelldefels, al nostre magazín Així Som. Ara ens visita el sotsinspector de la policia local, Leo Piqué. Bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia, Estefania.
0: Per comentar, com sempre, les incidències de la darrera setmana i començarem pel que tenim més a tocar, perquè precisament aquest cap de setmana hem viscut un rescat d'un home al parc del Garraf, a la zona del barri del Poal.
1: Doncs sí, era així. Ahir van saltar totes les alarmes, sobretot molta gent del municipi se n'haurà adonat, perquè sobre migdia, més o menys, va començar a escoltar-se helicòpters trasegar per dalt dels edificis. No? I la qual cosa, tenint en compte que estàvem amb una alerta taronja d'alt risc per incendi forestal, doncs ja tothom va començar a pensar de que podíem estar patint algun foc al Garraf. No va ser així. El que va succeir va ser que una persona, un home en aquest cas, se'n va anar a caminar al massís, a la zona del Poal concretament, i va arribar un moment en què se va despistar, va entrar a un fons de lo que és el massís, d'una barrancada, i després no podia sortir. Aleshores va demanar ajut a través del telèfon i per tal de rescatar-lo va tenir que anar a un helicòpter perquè l'accés era molt, molt complicat. I hem de pensar que les condicions que n'hi havia climatològiques ahir eren molt, molt altes, amb alt risc d'incendi i temperatures que estem patint tremendament elevades, molt per sobre del normal. La qual cosa, el primer punt que ja hem de pensar és que poder no era el moment necessari o més adient per anar a caminar pel massís del Garraf, i més a l'hora que ho va fer.
0: Sí, efectivament, perquè mencionaves que això va ser al migdia. Aquest avís es rebia per part de la policia local a les 3 de la tarda, una hora de màximes temperatures aquí a la ciutat i en general, amb tota aquesta alerta també que encara continua. Avui ha passat a prealerta per això, aquest risc d'incendi forestal. Doncs per sort va quedar en un ensurt. Finalment, com va acabar aquest operatiu? Es va poder rescatar aquesta persona i com es troba actualment?
1: Sí, el problema de què pot haver-hi amb gent, persones que surten amb aquestes condicions a fer trekking o a caminar, o diem-li com vulguem, és que hi ha moltes vegades que la pròpia confiança, que és el pitjor enemic que tenim sempre, es traïciona. Per què? Perquè confiem en els mòbils. Amb els mòbils confiem i quasi sempre, bueno, si me passa algo, llamo. Hem de pensar que hi ha molts llocs que la cobertura és molt, molt justa, per no dir nul·la, i fins i tot el que són alertes de SOS poden torrontollar i poden haver risc de que no arribin. Tu me preguntaves com va quedar. Doncs per sort va ser un ensurt, però sí que és un ensurt que hem de prendre nota i avisar a la ciutadania de que cal fer esport, cal gaudir del massís del Garraf, importantíssim, un lloc, un ecosistema fantàstic amb espècies vegetals, animals, aquí al costat nostre, però sempre quan se reuneixen les condicions per fer-ho. Primera, ahir hi havia una imprudència perquè hi havia un risc elevat de foc. Imagineu-vos que s'hagués produït algun incendi forestal. Per sort, aquest any estem lluny al massís. Però si hagués hagut algun incendi, igual aquest rescat no s'hagués pogut fer així. I segona, el moment del dia en què ho va fer al migdia. Vull dir, les temperatures, com tu has dit, ahir van ser extremes i el risc era molt més gran de passar el que va passar, que donar un cop de calor. La persona, per sort, va ser rescatada amb helicòpter. Aquest helicòpter, he dit, que a molts ens va fer pensar en algun moment que podia haver algun foc, no va ser així. Va ser rescatada, sant estalvi, se va traslladar al Canal Olímpic, que és el lloc on l'helicòpter podia aterrar millor, se li va fer una primera valoració, se li va donar l'alta voluntària i se va fer càrrec la família d'ella. És una persona adulta, vull dir que no hi havia cap problema. O sigui que, en principi, a nivell fisiològic i a nivell de condicions físiques, la persona no patia més que aquest cop de calor, probablement, que va patir en el seu moment.
0: Doncs amb això seguim amb aquesta mirada al cap de setmana, perquè si bé aquesta notícia ens arribava ahir diumenge, el dissabte teníem una bona notícia, aquesta celebració del Carnaval d'estiu, aquesta festa de comiat de la temporada alta estival aquí a la ciutat. Es desenvolupava, com dèiem, la tarda de dissabte, amb molta afluència, moltes persones que es van apropar i també un bon dispositiu per part de policia local.
1: Sí, només destacar que encara no és l'acomiadament, aquest és l'acomiadament del Palm Market. L'acomiadament serà el dia 18, encara, que serà el final d'estiu, però evidentment, com tu bé dius, serà l'acomiadament del Palm Market. La valoració és positiva, va haver-hi moltíssima gent, el temps ho va afavorir molt, les condicions van ser molt favorables per a poder gaudir de la nostra platja, en aquest cas de la plaça Palmeres, amb una actuació del Henry Méndez, també, actuació musical interessant, una persona que ha vingut, té un ex amb Castelldefels ja de bastants anys, atrau molta gent. Va haver-hi molta gent, no m'atreveria a dir la quantitat d'espectadors que van haver-hi, però evidentment les imatges que surten són molt, molt, molt eloqüents del que va passar allà. I el més important és que la gent va gaudir i se va saldar sense cap incident. Com tu bé dius, van muntar un dispositiu policial a l'alçada de les circumstàncies, a l'alçada de lo que l'event demanava, i tot va transcorrer amb tranquil·litat. I aquest carnaval d'estiu, que ja comença a ser un clàssic en el nostre municipi, va desenvolupar tranquil·lament. La diferència va ser que no va haver-hi desfilada, va ser simplement concentració. I jo personalment també des de la policia pensem que és la millor fórmula, perquè amb aquestes situacions meteorològiques, amb aquestes temperatures, una desfilada de carnaval com va ser poder fer l'any passat, se podia assumir algun risc per part dels participants, perquè les disfresses, doncs, no, alguns d'ells són molt logrades i evidentment donen calor també. La qual cosa va ser molt discret, la gent se va concentrar al Pal Market, se va fer una valoració i va haver-hi els premis, que per cert felicito els que van guanyar aquests premis.
0: Per sort, el dissabte va començar també amb altes temperatures, però a l'hora que començava ja el concert va començar a haver una mica ja d'aire i s'estava una mica més agradable amb l'ombra també de les palmeres que tenim allà. Jo vaig estar al carnaval, vaig veure tot l'ambient, totes les persones que es van apropar, vaig estar veient la tasca de la policia local i, per exemple, una cosa que pensava interessant destacar és que potser quan pensem en un esdeveniment d'aquestes característiques ens quedem amb la feina de prevenció, d'estar controlant, però hi havia també agents que controlaven el pas de vianants. I va ser molt important la tasca. Ho vaig anar mirant i després jo mateixa havia de creuar, perquè hi havia molta circulació, molts vehicles, a més molts vehicles que el que estaven pendent era de trobar un aparcar, i potser el pas de vianants era com... I llavors estaven els agents allà regulant una de les tasques més que heu de fer davant d'un esdeveniment d'aquestes característiques.
1: Sí, has fet una precisió molt interessant, perquè de vegades quan se parla d'un dispositiu policial tots tenim en ment, doncs, tot el que suposa la seguretat, no? El retens que estem voltant per allà, estem mirant, estem en disposició d'actuar si hi ha algun incident. Però previ a això, n'hi ha dos funcions policials molt importants que de vegades passen desapercebudes. I a m'agrada, aprofito el vostre micròfon per posar-lo en valor, que és tot el Departament de Via Pública de la policia, que són els que s'encarreguen de perimetrar aquell entorn, de fer els talls necessaris, de senyalitzar i de fer una valoració per minimitzar els riscos que puguin assumir els vianants. I després ve el que dius tu, és a dir, quan ja n'hi ha un punt concret en el qual la massificació és important i pot haver-hi, doncs, una situació en què es trobi vianants, vehicles a motor o vehicles ciclomotors, o sigui, ciclistes, UVMP, doncs aleshores cal detectar aquest punt que a la millor sobre el pla que portem no el tenim detectat, però de cop i volta quan estàs allà ho detectes de que n'hi ha un punt que pot ser de risc i el que cal és d'immediat anar alguna gent allà i intentar, doncs, facilitar la fluïdesa i sobretot salvaguardar a la gent que n'hi ha, perquè moltes vegades també són crios, persones grans, i hem de pensar que són interessos contraposats. La persona que va amb el seu cotxe a la millor no va allà o està mirant un aparcament i no està pendent del que pot passar, mentre que en canvi per altra banda els vianants estan pendents de la música, estan pendents d'arribar que canta el Henry Méndez o canta no sé qui, no? I aquí en aquest contrast una mica d'interessos és quan sorgeix el risc.
0: I ara ja, des de policia local, la mirada a l'altra festa que ens avançaves, aquesta festa del 18 de setembre, ja també preparant el següent gran dispositiu que en aquest cas, doncs, ens arribarà com a gran festa final d'estiu, com ens explicaves, Leo.
1: Efectivament, Estefania. Aquest estiu ha estat molt intens a nivell d'activitats, ha estat molt intens per la policia local, hem cobert tots els events de la millor forma possible i ara ja l'últim que ens queda és el del 18 de setembre, que és el tancament ja oficial de l'estiu. Si fem un paral·lelisme amb l'any passat, va ser tremenda la quantitat d'assistència de gent que vam tenir. També és veritat que l'any passat, el 18 de setembre, vam gaudir d'un dia plenament estiuenc, el que va afavorir que molta gent s'apropés a la sorra de la platja per sopar, per prendre alguna cosa, per gaudir d'aquell dia. Estarem una mica pendents a veure de les condicions meteorològiques, perquè estem ja a mitjà setembre, ara fa una calor tremenda encara, bueno, ha millorat una mica respecte a aquests dies radars, però esperem que les condicions siguin favorables no extremes favorables i que la ciutadania pugui gaudir d'un bon acomiadament d'estiu tal com mereix l'estiu del 26.
0: Mm-hmm. Doncs després d'aquest incís, aquesta mirada futura, encara ens queda un aspecte més a comentar d'aquesta darrera setmana. Precisament la setmana passada vas venir aquí als estudis el dimarts, vam fer un repàs de tot el que havia succeït també les anteriors setmanes i precisament el mateix dimarts s'anunciaven des de l'Instagram de policia local per la banda que a partir d'un control rutinari s'havien intervingut diverses armes blanques.
1: Sí, nosaltres els controls que fem de pas, la intenció que tenen és sobretot de garantir la seguretat ciutadana i l'ordre públic, i el que intentem és molt heterogeni, des de, primer tot, de mirar la documentació de la persona que estigui en regla, que tingui disposi de tota la documentació, la d'assegurança del cotxe, la ITV, permisos corresponents, i després també fer identificacions per veure aquelles persones qui són, quina intenció tenen. És la forma més efectiva de reduir el que és la delinqüència, sobretot la delinqüència en l'àmbit de robatoris a domicili. Aquests controls de pas són molt, molt dissuasoris i de vegades salten coses interessants. En un context d'abundància d'armes blanques hem de pensar que Mossos està fent dispositius específics amb Guàrdia Urbana, Barcelona, per exemple, també a Hospitalet també, per intentar minimitzar, reduir al màxim, ja no dic que l'ús, evidentment estem parlant de la tinència d'arma blanca, és una moda lamentable que estem tenint, i el que és evident és que quan se usen armes blanques la possibilitat de fer ús d'ella és màxima. Quan no s'usarà i no se farà ús d'elles quan no se té. Aleshores, Mossos té un dispositiu específic, nosaltres en els nostres controls també perseguim armes blanques, i en aquest cas se va fer un descobriment d'un individu que duia des d'una fletxa fins a una extensible, navalles, un arsenal, entre cometes, d'armes blanques que no tenien cap sentit de dur-les al vehicle.
0: I aquí traslladem-ho al nivell mortal, estava pensant, a persones, no?, que potser també per un context de feina necessiten dur una navalla al cotxe. Què diu el reglament d'armes sobre això? Què podem dur nosaltres també a la via pública i en els nostres vehicles?
1: Val, mira, això, aquesta pregunta, Estefania, és molt habitual, no? Ens fan a la gent que treballa amb la policia i ens pregunten que si puedo llevar esto, puc dur això, puc dur un destornillador, puc portar una navalla, quines dimensions ha de tenir. Al final el que s'ha d'imposar és la lògica, és a dir, m'explico. Imagineu-vos una persona que està treballant fent tasques de neteja de bosc a l'hivern aquí al Massís del Garraf, no? I aquesta persona dus un estral, dus una navalla gran perquè dinen al camp, dus eines que estan en proporció al que estan fent. Evidentment, si se fa un control de pas i s'atura un vehicle que va una persona que va treballar al camp i li trobem un estral, doncs té una justificació. Aquesta persona, per exemple, a l'entrada del massís se troba aquest vehicle, doncs, i te pot justificar que és una persona que va treballar al camp, té una justificació. Estaríem parlant d'una eina, ja, igual porta una navalla gran i és una navalla que t'està dient que la té que tenir perquè té que tallar unes rames, doncs totalment justificat. On no estaria justificat? Si aquesta mateixa persona, quan acaba de treballar amb aquest vehicle, se'n va a prendre copes a l'Avinguda dels Banys i la tornem allà, aquí no està justificat això. Aquí estaríem parlant no d'una eina, sinó d'una arma blanca. No té cap sentit que ningú vagi amb un astral a una zona d'oci. I a la millor ho fa sense mala intenció. Però, evidentment, aquesta eina, que ja és una arma blanca, en aquest context no té cap sentit. La qual cosa aquí és sancionable. Una mica, el reglament d'armes diu que s'han de portar armes adequades, o sigui, s'han de portar. Les permet el lloc adient. Una navalla petita, multiusos, petita, si la porta a la butxaca a les 4 del matí en una discoteca, no té cap sentit. I allò passa a una arma blanca sancionable. Aquesta navalla multiusos la portes un dia que vas al camp a fer una caminata per tallar-te un tros de pa, totalment justificat. És a dir, aquí cal veure molt el context i la valoració que se fa del lloc i el tipus d'arma o eina que s'està portant en aquell moment. Però és important que la gent, sobretot que treballa, que a vegades ens ha passat, no? Gent que algun divendres, per exemple, que han sortit de treballar i han anat a prendre una copa o alguna cosa i s'han trobat en un control i l'han trobat, pues això, un astral, una navalla gran, i t'estan justificant que és de treball, però en aquell moment no poden portar-ho això allà. Mm-hmm. És una mica la idea, eh?
0: Mm-hmm. Doncs aquesta ja era la darrera incidència a comentar, incidència curiosa de la setmana passada, perquè si bé és cert que quan es va publicar aquesta notícia a les xarxes de policia local, doncs crida l'atenció aquesta fotografia, bueno, amb aquest tipus d'armes que portava.
1: Aquí el que no té cap justificació és la fletxa, no? Vull dir, aquest duia una fletxa, a no ser que fos una persona federada amb tiro a l'arco, que no ho era, vull dir, d'una fletxa d'aquestes dimensions al vehicle, aquí ni lenyador ni no lenyador.
0: Sí,
1: dir,
0: sí,
1: no?
0: M'ho permeteu, diré que s'estava preparant pel carnaval d'estiu, però malament preparat, eh?
1: Home, aquesta fletxa, déu-n'hi-do, eh?
0: No era 13, aquesta.
1: No.
0: Molt bé, doncs amb això estem arribant ja al final. Precisament aprofito, com ens queden uns parells un parell de minuts finals, que estaven comentant abans d'entrar aquí a l'entrevista, que des de la Diputació de Barcelona estaven fent ara una nova campanya a xarxes socials amb aquest claim, aquest missatge, que era, per exemple, unes bambes online, que la pots comprar amb un 95% de descompte. Llavors la campanya és, si sembla fake, si sembla mentida, ho és. I ho estàvem comentant, Leo, que a més també em parlaves d'aquest increment que s'està produint d'aquest tipus d'estafes.
1: Sí, pensa, si no recordo mal, la setmana passada vam estar parlant aquí del timo del tocomocho, te'n recordes?
0: Efectivament, sí.
1: És el tocomocho de l'actualitat. Vull dir, si el tocomocho, que és un timo que ja tenim una mica... amb un àmbit folclòric dins de lo que el país, no, de les pel·lícules, no, de Alfredo Landa i tota aquesta gent de l'època. Imagina't ara, el tocomocho era això, és a dir, la idea, la reflexió és que ningú dona euros a 50 cèntims, nadie da duros a 4 pesetas. Pues seguim igual, el tocomocho d'ara és això, són les compres online. És important, la Diputació ho ha fet molt, molt, molt visual, no? Vull dir, si una bamba val 150 euros i te la venen per 20, alguna cosa no quadra, alguna trampa n'hi ha, no? I aquí és on la ciutadania té que estar atenta, perquè, a més, en aquest cas podien passar dues coses. Una, que siguin falsificades, que pot passar, i la més habitual és que no t'arribi mai aquesta bamba, perquè són pàgines que són usurpacions, són implementacions de vegades de marques o comerços coneguts, falsifiquen la pàgina web i la gent pica i compra, no? I molta gent ens hem trobat allà a la prefectura que ens ve a preguntar, mira, he fet una compra a no sé què comerci, no m'ha entrat en marques, i no m'ha llegado, és que no ha llegado perquè realment, i he llamado, m'han dit que allí no saben nada. Podríem de tenir molta cura a l'hora de comprar, i cal assegurar-nos molt bé i prendre les mesures adients per evitar aquestes petites estafes que al final s'estan incrementant d'una forma exponencial. Que en el moment que hi ha molta compra online, el risc de caure en algun parany d'aquest tipus és molt gran. I sobretot la màxima que dura la Diputació és supervisual, no? Vull dir, si sembla fake, ho és.
0: Efectivament. Doncs amb aquest darrer missatge d'atenció a les estafes, i que precisament, Leo, ho comentàvem la setmana passada, doncs els estafadors s'adapten al mitjà,
1: sí,
0: així que
1: sí, sí.
0: Sempre hem d'estar molt pendents a tot arreu.
1: El tocomocho actual, doncs, és que encara segueix el tocomocho, recordem que ja vam avisar de cal tanto que la gent segueix enganyant-la. Mm-hmm. El tocomocho actual són les compres online, no? Mm-hmm. un xollo, me lo quitan de les manos.
0: Doncs amb aquest missatge de prevenció i sempre responsabilitat també en general, tant a les compres online com atenció a aquest tipus d'estafes i la resta d'incidències que hem comentat, ens acomiadem per avui. Leo Piqué, sotsinspector de la Policia Local, gràcies un dia més.
1: Gràcies a vosaltres, com sempre.
0: Adéu, bon dia.
1: Bon dia.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana. Doncs amb nosaltres la Yolanda Zamora, bibliotecària de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado de Castelldefels, per parlar de llibres també aquest estiu. Sabeu que les vacances és un temps, jo diria, d'or per llegir aquests llibres, o bé que acaben d'arribar com a novetats, o relegir aquests llibres que sempre ens fa goig tornar a tocar, perquè tenim més temps lliure, la lectura exigeix, doncs, temps de dedicació. Doncs avui barrejarem els viatges, aquesta època vacacional, amb la literatura, perquè parlarem de llibres que representen uns jocs en particular. Què tal, Yolanda? Què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: És així.
1: És així, sí. Us proposem viatjar amb els llibres i també els eterns, les eternes destinacions d'estiu, el poble, una illa, l'altre punt del món, a veure què...
0: Què tal?
1: Què tal?
0: Pues parlem el primer dels llibres. La Lisa Sí va escriure La noia del té. On està ambientada?
1: En aquest cas, Anna, viatgem a la Xina. Ho fem amb La noia del té, que es va publicar amb l'editorial Amsterdam, i com ben deies, és de la Lisa Sí. La Lisa Sí és una escriptora francesa d'origen xinès, però està instal·lada als Estats Units, en contacte directe amb la Chinatown de Los Angeles. I sempre centra les seves novel·les costumistes a la cultura xinesa. La varen conèixer amb L'illa de les dones del mar o El cercle de les dones de la senyora Tan, i ara ens trasllada en concret a les muntanyes de Yunnan, al sud-oest de la Xina. Allà viu la protagonista, que és la Li Yan. La Li Yan viu amb la seva família, tots membres de la tribu dels Aka, dedicats al conreu del té. I això ja diu molt també de la història. Però quan la Li Yan, per una qüestió accidental, queda embarassada, tot canvia, perquè la tradició dicta que ha de matar el seu nadó per salvar-lo, i ella decideix que no. El que fa realment és donar-lo a un orfenat. Fins aquí una part de la història. Després coneixem a la nena que va deixar l'orfenat i que ha crescut a Califòrnia amb una família adoptiva, amb una família benestant. És la Halley. Però què passa? La vida ens porta a investigar sobre el nostre passat, i la Halley vol conèixer més de les seves arrels i dels seus orígens. Però la Li Yan alhora vol intentar retrobar aquella filla que havia deixat a l'orfenat. I així és com es creuen el camí de les dues. I com és el títol del llibre, La noia del té, aquesta lectura s'ha de tastar com una bona tassa de té, barrejant tradició i modernitat, i és una lectura molt, molt bonica.
0: Doncs deixem la Xina per venir més cap aquí, per venir cap a Sau, que a més és el nom d'una banda musical, van tenir el Pep Sala no fa gaire per aquí, doncs és una novel·la també del Ferran García.
1: Sí, Sau, publicat per Males Herbes, va estar Premi Llibreter de Literatura Catalana d'enguany. I si els llibreters, el Gremi de Llibreters, reconeixen una novel·la, això ja vol dir que hi ha qualitat. El títol és ben clar. Sau, si pensem en Sau, podem pensar en el grup musical, però també en el pantà de Sau, en la natura, l'aventura, la foscor i el passat, no?, que a vegades remet a aquell poble que queda amagat, no?, perquè queda enfonsat per les aigües. És una novel·la on el paisatge és també un protagonista molt important, és un paisatge salvatge i cru. I Sau inclou dues històries aparentment independents, però que connectaran. S'ha de llegir per saber per què connecten. Per una banda, ens porta a principis del segle XX, on la família Sala de Bruc torna de les seves plantacions de Guinea Equatorial a la plana de Vic, i tornen amb dues esclaves. Per tant, ja tenim un tema, l'esclavitud a casa nostra. I l'altra història, anys més tard, als anys 60, el poble de Sant Romà de Sau, a punt de desaparèixer sota les aigües del Ter, un mort fa que dos amics hagin de fugir d'allà. I és que igual que el poble o el campanari desapareix, el passat també fa desaparèixer certes històries i amb aquesta novel·la les recuperem. Hi ha elements de realisme màgic, hi ha elements sobrenaturals, hi ha foscor, però val la pena.
0: Doncs de Ferran García anem a una novel·la del Santos Martínez, Ropa suelta, que també passa en un lloc molt reconegut per a tothom.
1: Sí. ¿Quién no va al pueblo en verano, no? En concret és Fuentelibrilla. Fuentelibrilla, que és un poble de Múrcia d'uns 600 habitants.
0: Existeix de la veritat.
1: Ah, exacte. I el Santos Martínez, que és el seu escriptor, ens explica una història que no és autoficció, però hi ha elements que coincideixen amb la seva vida. Però bueno, no és autobiogràfica. Ropa suelta està publicada per l'editorial Hoja de Lata, una petita editorial, que ens porta moltes joies. És una sàtira que desmitifica la vida al poble. De fet, l'editorial Hoja de Lata va fer una faixa publicitant aquesta novel·la com a la gran novel·la rural murciana. Tot i que, entre broma i mig en sèrio. Mm-hmm. El seu protagonista és el Santini, que és un jove de 29 anys, és escriptor, que torna per Nadal a Fuentelibrilla per celebrar les festes amb la família, però també per celebrar la jubilació del seu pare. El seu pare és el Matías Martínez, àlies el Ropa Suelta, que és un pare una mica bastant autoritari, amb el que el Santini porta 10 anys sense tenir relació. Llavors, el Santini pensa, bueno, coincideix que ara ha quedat a l'atur, que la seva situació personal no és gaire bona, i ha decidit que es veu capaç de fer front a retrobar-se amb el seu pare, amb la resta de la família, i bueno, en realitat el que passa és que és més una necessitat de supervivència i de trobar el lloc on viure. I de seguida el Santini, en un tres i no res, es desinfla. Així coneixem la relació amb la seva mare, això sí, el nucli familiar, el poder de les mares, no? Uh-huh. La relació amb els seus germans, la Rosario i el Jesús, amb els seus amics de l'adolescència del poble, perquè ell, és el poble, és el coneixen com l'escriptor. I què passa? Que els pobles a vegades es mitifiquen figures o personatges, però no tot és sempre real. I ell és l'escriptor, però en realitat no ha escrit gairebé res. Es retroba amb gent que socialitza en el bar del poble, a la plaça del poble, i al llarg de la lectura, a banda de passar bons moments perquè hi ha situacions còmiques, també coneixem la crueltat de la vida a Fuentelibrilla. És una finestra a la vida rural i més enllà del mes o dels 15 dies que passem de vacances al poble, no? Que és tot ben diferent.
0: I tant. Pues parlant de famílies, si una família és el títol de la novel·la de l'Alba Dalmau, ara aquest cas cap a on viatgem?
1: Bueno, viatgem cap al present. I el concepte de família, perquè el concepte de família és viu. L'Alba Dalmau publica en angle editorial aquesta història i és que una cosa és la família imposada i una altra ben diferent és l'escollida, no? Els vincles més enllà de la sang. La seva protagonista és la Paloma i la Paloma treballa com a auxiliar de vol i veu com la seva vida canvia quan es queda embarassada, connectant amb el que dèiem abans, la Li Yan, no? Mm. A la noia del té, també havia canviat la seva vida per un embaràs. La nova situació de la Paloma, que és la protagonista, li donarà lloc a unes relacions noves, uns vincles nous. Llavors es relaciona molt amb una excompanya de l'institut amb qui ara comparteix pis, es relaciona amb la Simona, una àvia que viu en una residència que la Paloma visita amb freqüència, amb el Marcel, que és un apicultor, o bé amb el Joel, que treballa al geriàtric. I és que la Paloma, que és la protagonista, veu com la vida canvia alhora que el seu nadó va creixent, la seva millor amiga, la Simona, que és una dona gran, va desapareixent. És una lectura generacional que reflexiona sobre la solitud actual, la maternitat en soledat, però també la importància de reinventar-se. I és molt, una lectura senzilla i àgil, enganxa molt, inclou molt de diàleg, però volia compartir amb vosaltres una reflexió que fa la Paloma, la protagonista, entre el seu nadó i la seva millor amiga, la Simona, que és la dona gran, que visita amb freqüència. És cruel la rapidesa en què es desplega la vida i la lentitud en què es replega, però potser està feta expressament, perquè al principi la visquem intensament i després tinguem temps per recordar-la.
0: Ahí queda.
1: Ahí queda.
0: Molt bé. Doncs anem a altre lloc, el que ens porta el Matt Maich, La vida impossible.
1: Exacte.
0: La vida impossible, és en castellà,
1: no? La vida impossible, sí. Publicada en castellà, en aquest cas, per l'editorial ADN. Ens porta a Eivissa, més enllà de les festes i les discoteques, no? Ens porta a les platges, a les reserves naturals, altra vida. L'escriptor britànic Matt Haig l'havien conegut per la Biblioteca de la mitjanit, que havia estat bestseller, i ara ens porta aquesta altra història sobre les segones oportunitats. La seva protagonista és la Grace, que és una professora de matemàtiques jubilada, que arrossega el pes del seu passat, un tema, i que no aconsegueix avançar. Però rebre en herència, les herències...
0: rebre, porta llimònia a vegades.
1: Exacte, però en aquest cas rebre en herència una casa a Eivissa, d'una coneguda de la...
0: No és poca cosa, eh?
1: No és poca cosa. Al principi s'ho pensa, però la Grace decideix marxar cap allà a viure. I allà és on troba una segona oportunitat i on ressorgeix com a persona. Realment la novel·la arranca a partir d'una carta d'un exalumne de la Grace, on li proposa una sèrie de temes i li demana consells, i a partir d'allà la Grace en primera persona comparteix tota la seva vida amb nosaltres lectores. I és una lectura molt àgil, enganxa, està estructurada en capítols breus, que també ajuda a passar-ho. Bé?
0: Molt bé. Doncs de la terra de la fertilitat natural d'Eivissa a la Tierra Yerma, que jo no sé si el que estic dient és molt coherent, perquè jo no m'he llegit cap de les novel·les que portes avui, però no sé si, en fi, per hibridar-lo, no? Per posar-li una coherència.
1: Exacte, ja ens agrada lligar tot, no?
0: Sí.
1: I tot va molt de la terra, del paisatge, hem passat per una illa, hem passat per les terres del cultiu del té, hem passat per Sau, i sí, ara anem a la Tierra Yerma. És una novel·la gràfica de la il·lustradora Carla Berrocal i és un western modern.
0: Ah.
1: Un western modern implica, en aquest cas, romanticisme, elements de ciència-ficció i, en certa manera, com pots recordar a la història de Julieta, Romeo i Julieta, podria ser també abocar un clàssic. Tenim una devesa desèrtica, dues famílies enfrontades, els de Salvatierra i els de la Isla Perdida, un amor entre la Isabel i la Leonor, i una saga de ramaderes guerreres que el que fan és protegir el territori d'una amenaça externa. Aquí ho deixem.
0: Uh-huh.
1: Són dones empoderades per trencar amb la tradició del gènere. Sempre pensem, quan pensem en western, pensem en protagonistes masculins. Doncs en aquest cas tenim protagonistes femenines. I tècnicament, la Tierra Yerma tal qual és negre sobre groc. El groc del paisatge desèrtic i el negre pels dibuixos i el volum.
0: Molt bé, i la darrera proposta que ens porta la Yolanda és Quicksilver del Hola Cali Heart.
1: Sí, no podem marxar sense recordar-nos del públic juvenil. En concret, és una novel·la del romantasí, que és barreja de romanticisme i fantasia, que és el gènere de moda, és un fenomen a nivell internacional. Hem dit que barreja amor, fantasia, màgia i aventura. És una trilogia que arrenca Quicksilver i continuarà amb Brimstone, que això és una primícia que ho tindrem, si tot va bé, el mes que ve, als novetats de setembre.
0: Molt bé.
1: I la tercera s'espera a finals, bueno, s'espera que es publiqui a finals, principis de, finals d'aquest any, principis de l'any que ve. I és una trilogia d'alquímia, elements màgics, foscos i també de guerrers.
0: Molt bé. Doncs aquestes són les propostes que barrejaven territori, viatges amb literatura que ens portava la Yolanda Zamora. Ja pararem quan arribi al setembre ja de les novetats que arriben a la biblioteca en aquest sentit, i properament també pararem també de les novetats audiovisuals, o us compartirem música, siguin novetats o sigui perquè hi ha aniversaris, doncs, que es compleixen i que, doncs, podem repassar també, per què no?
1: Exacte, les efemèrides.
0: Yolanda Zamora, des de la Biblioteca Ramon Ferran de Jurado, moltíssimes gràcies
1: a per vosaltres.
0: Aquestes propostes. Que vagi molt bé, bon dia.
1: Igualment.
2: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels.
2: Les formes del blues. Repasos monogràficos per los discos, història i sus múltiples estilos. Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos, las formas del blues. Presentado por Arturo Blasco.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
5: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos.

0: Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
2: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

mentre escoltem Viatge a Ítaca, direm que l'artista va néixer a Girona el 7 de maig de 1948. Músic, cantautor, escriptor i polític català. Va ser l'últim component del grup dels 16 jutges i se'l considera un dels capdavanters del fenomen de la nova cançó. Ha estat un referent, no solament musical, sinó també intel·lectual, de tres generacions. Perseguit pel franquisme, als anys 70 va haver d'exiliar-se un temps a París. Al setembre de 1979 va esdevenir el primer cantant no operístic que va actuar al Gran Teatre del Liceu per presentar Somiem. El 6 de juliol del 1985, l'artista va congregar 103.000 persones al Camp Nou durant la celebració d'un concert, el més gran fet mai a Europa fins aleshores. Avui, a Musicalia, un servidor, Diego González, us presento la biografia rock o pop d'un dels dos millors cantants catalans de la història,

Entre el 1969 i el 2007, Juice Jack va enregistrar 33 discos. La seva cançó més popular i més compromesa, l'Estaca, de 1968, fou adaptada com a himne pel sindicat polonès Solidaritat, fundat per Lech Walesa, i també es va convertir en l'himne oficial del club de rugby Unió Esportiva Arlequins de Perpinyà i de la Revolució de Tunísia de 2011. El 2011 va crear la Fundació Juice Jack al Senegal. El seu llibre, Memòria d'uns ulls pintats, fou un dels més venuts l'any 2012. És un dels fundadors de l'Assemblea Nacional de Catalunya. I a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2015, Juice Jack va liderar la llista de la coalició independentista Junts pel Sí a la circumscripció de Girona. El 8 de març del 2016 es va convertir en el nou president de la Comissió d'Estudi del Procés Constituent al Parlament, prenent el relleu de Muriel Casals. Companys, no és això.

Infantesa a Verges. Fill d'un metge de poble, Josep Maria Llach i Llach, de família de terratinents, qui després de combatre en el Requeté durant la Guerra Civil Espanyola va aconseguir plaça en el poble empordanès de Verges, poble del qual va arribar a ser alcalde entre 1950 i 1963, i de mare mestra nascuda a Porrera, al Priorat, i que havia rebut una educació burgesa a Barcelona. La seva família havia estat vinculada al carlisme durant diverses generacions i el seu besavi, Joaquim Llach i Coll, havia estat el cap carlí de la província de Girona. Va viure la infància a aquests petits pobles situats al Baix Empordà, comarca d'on sempre s'ha declarat un enamorat. Durant la seva joventut va formar part de la Societat Apostòlica Cruzados de Cristo Rei, de la qual va arribar a ser vicepresident, el bandoler.

0: Lluís Jac no ha perdut mai aquestes arrels i encara avui participa cada Setmana Santa a la famosa processó de la Dansa de l'Amor i té una residència al poble veí de Parlavà. Segons paraules del mateix Lluís Jac, la persona que va introduir la música a casa seva va ser la seva mare. Tant Lluís com el seu germà, Josep Maria, feien servir la guitarra fins que a l'edat de 4 anys veuen entrar un piano amb el qual Lluís comença a compondre les primeres melodies, aproximadament 2 anys més tard. Observant la bona oïda del fill, els pares confien la seva educació musical a Quim Gil pel que fa al solfeig i en la Lau Roure i la seva esposa Montserrat Puigdemont, tia de Carles Puigdemont i Casamajor, la Gallineta.
1: Malgrat tot, la Gallineta segueix tenint les mateixes... segueix tenint les mateixes idees que abans.

El 1957, als 9 anys, es trasllada a Figueres, a l'Alt Empordà, per continuar els estudis internat al Col·legi La Salle, on es refugia en el món de la música i passa hores i hores sol davant del piano. El contrapès, en aquest món solitari, el troba als estius anant al poble de la mare, Porrera, al Priorat, on coneix Georgina Domènech, que l'apropa a la música dels chansonniers francesos i, de manera especial, Jacques Brel. A ella dedica l'any 1968 la cançó d'amor Per un tros del teu cos. Tanmateix, la seva primera cançó, Que feliç era mare, amb lletra de Son Germà, és del voltant del 1965.

trajectòria i obra musical. Lluís Llach visqué tota la seva infància a Verges, al Baix Empordà. El 1967 passa a formar part dels 16 jutges i aviat esdevingué una de les figures més populars de la nova cançó. Des dels inicis, la seva trajectòria ha compaginat el compromís polític en un sentit ampli amb l'expressió de la vivència personal. L'any 1968 compongué l'Estaca, cançó de lluita contra el règim franquista que amb el temps s'ha estès arreu del món i s'ha convertit en un símbol de la lluita d'alliberament dels pobles.

Partint de la interpretació de cançons més convencional dels primers enregistraments, tant en estudi com en directe, Ara i aquí, 1970, Jujac a l'Olímpia, 1973, i Si canto trist, 1974, Barcelona, gener de 1976. A partir de Viatge a Ítaca, 1975, evoluciona vers una concepció més simfònica, consistent en cicles de cançons unides per una orquestració comprensiva, en la qual són presents elements diversos, procedents sobretot de la tradició mediterrània. Altres enregistraments on és molt clara aquesta orientació són Campanades Amors, de 1977, El meu amic al mar, 1978, Verges 50, 1981, acompanyat de la Banda Municipal de Barcelona i Astres, el 1986.

0: Gracias.
1: Desde la 98.0 de Radio Castelldefels y por internet para todo el mundo.
2: Musicalia.
3: En una línia de recopilació de cançons se situen Somniem, al 1979, T'estimo, al 1984, Premi de l'Acadèmia Charles Clos i Maramar, al 1985. Treballs posteriors són Geografia, al 1988, Torna aviat, 1991, Ara Lluís Jac, 25 anys, en directe, al 1992, Un pont de mar blava, 1993, que representa un apropament a les anomenades noves músiques. Rar, 1994, Porrera, 1995, Nu, 1997, Nou, 1998, Temps de revoltes, a l'any 2000, que incloia la cantata Germanies 2007, obra dedicada als Països Catalans que compongué a partir dels textos de Miquel Martí i Pol i que interpreta a la plaça de Braus de València acompanyat del tenor Xavier Torra, la cantant cubana Lucrecia i un cor de 200 veus infantils. Jocs al 2002 i Poetes al 2004. El meu país és tan petit.

Pel que fa als textos, a més de les lletres pròpies, recorre sovint a l'obra de poetes reconeguts, que ha contribuït a difondre, com ara Cabafís, Salvat Papasseit, Joan Oliver, Josep Maria de Sagarra, Màrius Torres o Miquel Martí i Pol, la col·laboració amb la qual fou especialment fructífera des de mitjans dels anys 80. Tot i els difícils moments que el gènere de la cançó passa des d'aquests anys 80, mantingué una innegable capacitat de convocatòria, com es posa de manifest el 1985 en el macroconcert a l'estadi del Futbol Club Barcelona, que reuneix més de 100.000 persones, i en la continuïtat i regularitat de la seva producció discogràfica i de les seves actuacions, Damunt d'una terra.

0: vici, sap què fer. Trobaràs
1: com... Lluís Llach fa incursions en el cinema com a compositor de les bandes sonores de la sèrie de televisió La Forja d'un Rebel, dirigida per Mario Camus el 1990, i de la pel·lícula Bullet and Fans, el 1991, dirigida per F.G. Calonge, entre d'altres. També feu enregistraments i actuacions a duo, com ara l'actuació amb el cantant canari Pedro Guerra el 1997, el recital amb Josep Carreras, junts en directe el 2003, i Que no s'apagué la llum el 2005 amb el cantant valencià Feliu Ventura. Entre els guardons, el conjunt de la seva obra, destaquen el Premi Luigi Tenco el 1979, el Premi Nacional de Música el 1993 i el Premi Ciutat de Barcelona el 1998 per a l'espectacle Nu. Cal que neixin flors a cada instant.

fes un cop. El 1999, la UNESCO l'anomena Artista per la Pau per la seva tasca artística en favor de la conservació del llegat cultural mediterrani i català. En novembre del 2017, conjuntament amb Martí i Pol, a títol pòstum, rebé el doctorat honoris causa per la Universitat de Girona. Al març del 2018, rebé el Premi Enderroc, d'honor amb el motiu del 50 aniversari de la seva carrera artística i de l'estrena de l'Estaca, la cançó en català més versionada de temps moderns, que ha estat un himne contra moltes situacions de repressió i vulneració dels drets humans. El 2007 oferí a Verges els dos darrers concerts, que posaven fi a la seva carrera musical. L'any 2020 rebé la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya en reconeixement a la seva aportació en el camp de la cultura. Aquest any es dona el seu llegat artístic a l'Ajuntament de Verges. Per un tros del teu cos.

activisme social i polític i obra literària. Al final de la primera dècada del segle XXI, després d'unes estades al Senegal, Juja concebé la creació d'una organització d'ajuda al desenvolupament i el 2010 constituí la Fundació Juja, que té com a objectiu el desenvolupament social, econòmic, cultural i educatiu de les societats que, per la seva llengua, cultura i situació social, poden ésser qualificades de minoritàries i mereixedores d'una protecció especial. Centra les activitats al Senegal, a la comunitat de Palmarín, i ha desenvolupat els projectes Yayoma Mar a Mar per a promoure la pesca sostenible i Anem Més Junt, que se centra en l'educació i la formació informàtica, la construcció d'una biblioteca i un projecte de foment de la lectura. Cant de l'Anyó.

De juny del 2013, Juice Jack participa en el concert per la llibertat al Camp Nou de Barcelona, organitzat per Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana. El juliol del 2015 s'incorpora a la llista conjunta independentista Junts pel Sí, al capdavant de la candidatura de la demarcació de Girona per a les eleccions del 27 de setembre, per la qual fou elegit diputat al Parlament de Catalunya. En aquest càrrec, al febrer del 2016, substituí Muriel Casals a la presidència de la Comissió del Procés Constituent fins a la dissolució del Parlament de Catalunya el 30 d'octubre del 2017, a conseqüència de la intervenció de la Generalitat de Catalunya per part del govern espanyol. No es presenta a la reelecció en la convocatòria electoral del 27 de desembre. Laura.

L'octubre del 2018, Lluís Llach fou nomenat pel president de la Generalitat de Catalunya president del Consell Assessor del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent. Lluís Llach és autor de diversos llibres. L'any 2011 publica la seva primera novel·la, Memòria d'uns ulls pintats, a la qual seguiren, en el mateix gènere, Les dones de la principal, el 2014, El noi de les meravilles, l'any 2017, ambientades a la Catalunya contemporània, i El thriller medieval, Escac al destí, l'any 2020. També és l'autor del llibre CD Homenatge a Martí i Pol, estimat Miquel, l'any 2013. Amor particular. Com...

0: casetes.
1: Musicalia.
2: Fundació Lluís Llach. A l'any 2010 es va crear la Fundació Lluís Llach. El propòsit d'aquesta fundació és el desenvolupament d'un projecte de persones i embarcacions catalanes que van amb rumb cap a l'embarcació de Yayoma Maramar, localitzada al Senegal, amb la idea d'ajudar a les persones més poc desenvolupades amb ajuts econòmics. La Fundació també executarà la gestió i administració dels béns que la Fundació Lluís Llach pugui aportar per millorar o apressar el projecte. Dels fons econòmics que la Fundació pugui recaptar aniran dirigits directament a aquest projecte en comú. I si canto trist.

0: celler Batllac. Arran d'uns aiguats que van afectar la localitat de Porrera el 1994, Juijac va decidir ajudar a la reactivació comercial del municipi reaprofitant uns terrenys familiars per a la producció de vi. La primera producció va arribar al 1996. Amb el seu amic d'infància, Enric Costa, el 1997 van fundar el celler Batllac. Produeix vins coneguts amb el nom de Batllac, Porrera Vita Vila, Idus, Aigua de Llum i Embruix. Un servidor va tenir la sort de conèixer Juijac l'any 2017 al Port Olímpic, on l'artista tenia un vaixell. En aquelles converses, quan coincidíem, parlàvem de moltes coses, però sobretot de política i música. Guardo les meves fotos amb un dels mites i icones més grans de la història de Catalunya com un autèntic tresor. Et vaig dir, Lluís, que et dedicaria un programa a Ràdio Castelldefels. Aquí el tens, estimat amic. El dia en què, quan se li pregunti a un infant què vols ser de gran, respongui «Vull ser una bona persona». Segurament la societat que somniem serà molt a prop. I volem ser per caminar i caminar per poder ser. El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Que tinguem sort, Lluís, que tinguem sort. I que la vida ens doni un camí ben llarg.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels. Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre. Bona nit, amiga i amic de Ràdio Castelldefels. I ben trobat un cop més el teu programa, al capvespre, música per somiar. Et parla Ramon. Començo avui el capvespre amb un tema d'Eric Clapton, que al morir la seva filla en un accident va composar aquesta preciosa cançó. Tears in Heaven, llàgrimes al cel. Te la canta aquest cop Boys Avenue. Em coneixeries i sabries el meu nom si ens veiés amb el cel? Jo ara tinc que ser fora, tinc que tirar endavant malgrat tot. Si ens veiés amb el cel, m'agafaries de la mà i m'ajudaries a aixecar-me? Jo, a poc, aniré trobant el meu camí. El temps em passa molt a poc. Ara encara tinc el cor trencat. Ajuda'm a aixecar-me. Obre'm la porta i fes que ja no ploguin més llàgrimes meves cap al cel. Tears in Heaven, Boys Avenue.

Al capvespre, música per somiar. A continuació, Anne Hampton Calloway et canta You Belong to Me. Tu em pertanys. A la matinada, quan trenca l'alba, mira com surt el sol i recorda que ets meu. Quan tinguis somnis de la nit, recorda que em pertanys. Jo estaré molt sola sense tu i sé que probablement tu també. L'acidesa que duc a dins meu em provoca gro en les meves paraules. Tu mira sempre la natura i tots els seus misteris, tot i recordant sempre que per sempre tu em pertanys. You belong to me, Anne Hampton Calloway.

Al capvespre, música per somiar. Prepara't ara per escoltar la veu de Diana Krall i la seva cançó Sway, Balanceja. Quan el ritme comenci, balla amb mi, abraça'm fora, com una flor que s'inclina amb la brisa del vent. Inclina't també amb mi, ben junts, a la pista, hi ha molta gent ballant, però jo només et veig a tu. Només veient la forma en què et mous, jo ja tremolo. Em fa sentir els violins abans inclús de que sonin. Tens una forma de ballar màgica. Ballant amb tu, jo perdo tots els sentits. Devora'm amb molta golafreria i continua el teu balanceig. Balanceja't. Sway, Diana Krall.

al capvespre, música per somiar. Escolta ara, you don't bring me flowers. Tu ja no em portes flors, de la mà de Barbra Streisand. Ja no em portes mai flors, tampoc em cantes com cantaves abans. Ja no em cantes cançons d'amor. Recordo quan no te n'estaves mai per estimar-me. Ara, després de fer-me l'amor, et dones la volta, cluques els ulls i tanques la llum. Ara ja no em portes mai flors. Junts, fa molts anys, vàrem aprendre a plorar, a riure, a estimar. Ara hem après a mentir. M'estic arrapant els records d'aquest desgari. No vull que em donguis més excuses. Ja no em valen. Doncs no són veritat. M'estic preguntant, com et diré adéu? You don't bring me flowers, Barbra Streisand.

Al capvespre, música per somiar. Love Hurts, les ferides de l'amor. Te la canta Graham Parsons. L'amor pot fer molt mal, pot ferir tots els cors, si no són prou forts per suportar el dolor. Penso al cops que l'amor és com un núvol que guarda molta pluja i quan descarrega, amb una forta tempesta, se senten trons i es veuen llamps. Però després es veu el mal que ha fet. És com una flama que a la nit és preciosa, però que et pot cremar. L'amor a cops pot ser una mentida, però una mentida que farà molt mal. Amb el temps, tot quedarà probablement enrere i tot quedarà convertit en cendres. Love Hurts, Graham Parsons.

al capvespre, música per somiar. La propera no té presentació i tu la cantaràs. El hombre del piano i, com no, cantada per la nostra Ana Belén.

al capvespre, música per somiar. Never walk alone. Mai caminaràs sol. Te la canta l'Anna del Rei. Quan et vegis caminant a la nit enmig de tempestes, amb llamps i trons al voltant, no tinguis por a la negror de la nit. A l'acabar la tempesta, tindràs un cel ben brillant. Tu continua caminant, encara que els teus ulls es tanquin, encara que els teus somnis es trenquin. Camina, i camina endavant amb l'ànima esglaiada de dolor. Camina amb molta fe, doncs tu mai caminaràs sol. Mai estaràs sol, però tens que seguir caminant. Camina, camina endavant, perquè mai caminaràs sol. Never walk alone. L'Anna del Rei.

Al capvespre, música per somiar. Escolta ara, amb Joe Cocker, Don't Let Me Be Misunderstood. No deixis que m'entenguin malament. Mira, a cops feig ximpleries, però tu saps que ningú és un sant tota la vida. Tu ja em tens prou apamat. Déu, sisplau, fes que ningú em malinterpreti, que tothom m'entengui bé. A cops sóc un fantàstic, altres sóc força avorrit, però sempre he estat enamorat de tu en totes les meves situacions. T'estimo, i per Déu, no em malinterpretis i no em deixis mai. Don't let me be misunderstood. Joe Cocker.

0: al capvespre, música per somiar. Ara vull que escoltis a Nina Simone i la cançó que va fer famosa Frank Sinatra. La versió de Nina Simone, per mi, és espectacular. My Way. Sé que és molt a prop al meu final. No li tinc pas por. Serà per a mi una frontera més que atravessaré. Jugant, tot ho he guanyat i tot ho he perdut. He viscut com he volgut, a la meva manera. L'amor per a mi ha estat un joc. Jo sempre he estat lliure, sempre he fet rodamont i sempre a la meva manera. Si avui fa un dia gris i a mi no em plau, el convertiré de color blau, com he fet sempre. I si he de morir, més em val marxar sense plorar, a la meva manera, com he fet sempre. My Way, Nina Simone.
1: And now the end is near, and so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear,

al capvespre, música per somiar. Escolta ara Wonderful Life. La vida és esplendorosa. La veu és de Black. Sóc al mar i els meus somnis estan penjats a l'aire, envoltats per gavines. Un feix de llum il·lumina els meus somnis. Altre cop torno a estar sol. Em sento trist, però aquesta és una vida esplendorosa. A cops plorant i d'altres rient. A cops sol i d'altres enamorat. Ara em cal tenir un amic. El buscaré, el trobaré i la vida continuarà sent esplendorosa. Amb aquesta cançó et desitjo bon capvespre, dolços somnis, cuida't força i t'espero ben aviat. Wonderful Life, Black.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Mamà, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: Yo sé que no me miras, pero me escucha.
1: 98.0 Radio Castelldefels.
2: Radio Castelldefels. Són les 12. Radio Castelldefels.
3: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
4: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
5: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
5: Ràdio Castelldefels.
6: Indianàpolis.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Las formas del blues.
1: Acabáis de escuchar a Miles Davis.